0: El Faro, con Mara Torres, Cadena Ser.
1: Dale, José. Venga, va.
2: Una nana Camila, podría anar a dormir.
3: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues.
5: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot.
6: Caracolea uno, caracolea dos, remata.
7: Es un animal.
6: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
7: Quicularro que acaba de fer la minya mal.
6: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
7: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
4: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
8: Bon dia, com esteu?
9: Doncs molt bé, molt contents, molt feliços.
8: Hem dormit poc, però estem...
9: Home, i tant.
8: Contents, eh?
9: Nits curtes d'aquelles que venen de gust.
8: Ara, no sé si et passa a tu, Flaqui, em costa tant dormir.
9: Sí, perquè vens amb l'adrenalina amunt. Però vaja, són nits d'aquelles que no t'importa no dormir tant.
8: El Barça ha guanyat la Lliga, 91 punts. Oh. Camí de la Lliga dels rècords, queden 3 jornades. Si suma els 9 punts, igualarà la Lliga del gran i recordat Tito Vilanova.
9: Sí, senyor.
8: La Lliga dels 100 punts, 91 punts, 91 gols a favor.
9: Sí, senyor.
8: 91 gols a favor i 31 en contra. El Barça és l'equip que més gols ha marcat en aquesta Lliga i el que menys n'ha rebut, de fet, si Chesney és titular als tres partits que queden, Joan Garcia serà Zamora. Té garantit el Zamora si ja no juga més. Joan Garcia, tot i que no sé si a Chesney li farà massa gràcia jugar dimecres a Vitoria contra l'Alavés.
9: No sé si estarà engrescat i amb ganes de jugar o no. Ara, una de les claus també d'aquesta lliga, no? Que parlem molt de molts noms, un d'ells també és el de Joan Garcia, perquè a partir de la seva aparició s'explica també la millora defensiva que ha tingut el Barça aquest any.
8: Ara repassarem noms propis. El més important jo crec que és el de Hansi Flick. Des d'aquí una abraçada molt forta, va perdre el seu pare. Estarà avui a la rua de celebració del títol de Lliga, perquè la cerimònia a Alemanya es fa d'aquí a uns dies. Hansi Flick serà protagonista avui a la celebració del Barça, com ho va ser ahir, abans del partit pel minut de silenci, durant el partit per la seva gestió i després pel carinyo que va rebre dels jugadors, del president Joan Laporta i de l'afició. Hansi Flick, que ha dirigit el Barça en 7 clàssics i n'ha guanyat 6. 6 de 7, només hi ha 2 entrenadors en tota la història del Barça que han guanyat més vegades que Hansi Flick al Real Madrid. Són Johan Cruyff i Pep Guardiola. I, evidentment, ho van aconseguir amb molts més partits.
9: I el que ha perdut, que va ser el del Bernabéu, el 2-1 amb tot el pollastre aquell de Vinícius, el va perdre, però igual va sortir vencedor.
8: De fet, seria una derrota que podríem considerar victòria.
9: No entrarem a fer aquesta trampa, però evidentment allà al Madrid es van trencar moltes coses aquell dia.
8: El Barça ha guanyat la Lliga per segona temporada consecutiva. Des de 1990, quan va aconseguir la primera amb Johan Cruyff, Flaqui ha guanyat més de la meitat de les lligues que s'han disputat.
9: 19 de 36. Imagina't, des d'aquella del 90-91 van arribar les 4 seguides de Cruyff i ell va implantar doncs el camí, l'estil, les coordenades per tenir ben clar on era el nord, i realment des d'aleshores el Barça, a partir de la filosofia Cruyff, doncs s'ha convertit en el gran dominador del futbol espanyol.
8: 19 lligues, des de 1990, més de la meitat les que ha guanyat el Barça en aquests últims 35 anys. I amb la victòria d'ahir s'equilibra els clàssics amb el Madrid. 106 victòries del Barça, 106 victòries del Madrid, 52 empats. 441 gols del Barça, 444 del Madrid.
9: Caram.
8: Igualadíssima la història dels clàssics. 106 victòries per a cada equip, 52 empats, 441 gols del Barça, 444 del Madrid.
9: No està flipant, malament, no? La història?
8: Flipant l'estadística.
9: Sí, sí.
8: El Barça,
9: rivalitat,
8: que va guanyar el clàssic, va guanyar la Lliga, amb un partit sense gaire història, perquè al minut 20 ja estava sentenciat, gràcies al golàs de falta de Rashford i al gran gol de Ferran Torres, que va fer un partidàs.
7: Arrenca la final de la Lliga a l'estadi.
6: Empate a cero en el clàssico. Rashford muy participativo ahora. Quiere volver a ser protagonista.
7: Sir Marcus per obrir el marcador. Una falta a la frontal perillosíssima.
6: Pierna derecha, supera la barrera. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
7: Independència, l'estadi penja la pilota. Gol, gol, gol, gol, gol,
10: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
7: gol, gol, gol, gol, gol, com sempre el tauró a la frontal de la petita. Que corrin les crispetes.
10: Empezar a saborear la liga. Empezar a tenir la noche de clàssico de Alirón.
7: S'acaba ara mateix el partit. Final, final, final, final, final. El Barça és campió de liga.
10: La 29ª de la història del club. La segunda de la era Flick, la tercera en los últimos 4 años.
7: Per primer cop a la nostra vida, el Barça li ha guanyat una lliga al Madrid en un clàssic de manera matemàtica.
10: La piña de los jugadores del Barça, con la viña van entre ellos, el 10 a sus 18 años, menudo palmarés, ya tiene 3 ligas en su haber.
7: Canten, ho celebren, el crit a campions, campions, els jugadors del Barça.
10: No celebra el Camp Nou, aparecen los fuegos artificiales.
7: Van a sortir els focs artificials amb el xiulet final d'Hernández Hernández. Els jugadors del Barça estan com bojos, celebrant una nova lliga.
10: El Barça i el barcelonismo celebran que la dinastía en territorio nacional sigue siendo culé, sigue siendo del Barça.
8: Som els únics que fem doble retransmissió, el Carrusel, el Keti Jugues Barça, amb el Rei, el Flaqui, el Príncep, l'Ovalle. Com esteu?
11: Bé.
12: Sí, molt bé, molt bé.
11: Contents.
12: Un dia, per mi, és un dels dies més feliços de la història del Barça, perquè és guanyar-li una lliga als morros al Madrid i és una cosa única.
11: I alguns no ho volien, això.
12: No sé qui.
11: No sé, no sé on són, no sé on són.
9: No, la veritat és que va ser una nit rodona, no? Perquè el partit l'encares i el resol ràpid, perquè et pots passar ja 70 minuts disfrutant i esperant el moment del xiulet final, i després per veure la... És que al final és un equip que em comana molta, molta complicitat i molt sentiment culer. I això, evidentment, pel seguidor barcelonista, veure's tan representat i amb tanta connexió amb el que hi ha a la gespa, em sembla que és un moment molt feliç, que parla d'un present molt i molt bo pel Barça i que, sobretot, si es fan mínimament bé les coses aquest estiu, màxima confiança en que Deco així ho farà, el futur pinta molt engrescador.
8: De moment, aquest cap de setmana ja hem escoltat el Pedro Fullana explicant que a l'Atlético de Madrid són conscients del que ja els hi havíem explicat fa setmanes, mesos, al que t'hi jugues, que Julián Álvarez vol marxar i que està pendent de si el Barça pot inscriure amb normalitat i si no té l'oferta del Paris Saint-Germain, que és la que més preocupa al Barça perquè en té altres d'Anglaterra, però com ja vam explicar i ara ja consta a l'Atlético de Madrid, el futbolista no vol tornar a la Premier. No vol tornar a la Premier. Per tant, poc a poc, es va destapant la veritat. Aviam si el fair play permet que el Barça pugui afrontar el fitxatge que vol i el jugador anar a l'equip que desitja.
9: Veurem, veurem. Tant de bo. Però vaja, ja farem aquest capítol.

0: 12 i 13, escolteu el que t'hi jugues a SER Catalunya. Avui es queda petit l'estudi de Ràdio Barcelona. Han vingut oients, ens han portat regals, ens han portat esmorzar. Sí, president.
1: Aquí unes pastetes, no?
0: Sí, ara les obrirem. Ara les obrirem.
1: Ara, el paper. No
0: algunes
1: ja...
0: Sí, algunes estan obertes, altres encara no.
1: No llegis el paper.
0: Ara, mira, de fet, president...
2: Obri.
0: Sí, esperis un moment, que primer expliquem la festa de celebració d'avui a la tarda i després
2: procedia
0: l'apertura d'aquesta...
1: Després ho
0: obro.
1: Esperi, tranquil.
0: Aviam, Solde, pels oients que ens estan escoltant ara mateix... La nit ha estat llarga, però s'ha fet curta. Ara amb el Santi Ovalle la repassarem. També amb el Nil Solà. Aviam la teva veu, Nil, com està?
3: Hola, què tal a tots?
0: Vale, has aguantat prou bé. Però aquesta tarda, a les 5, comença la rua.
4: Sí, senyor. A les 5 arrenca la rua des del Camp Nou, amb l'autobús dels jugadors del Barça i amb altres autobusos, ara ho explicarem, però hi haurà l'autobús dels jugadors del Barça. Recorregut de la rua, passa per Travessera de les Corts, Numància, carrer Berlín, carrer París... fins a arribar a Balmes. De Balmes començarà a baixar fins a Gran Via i a Gran Via de les Corts Catalanes fins a Passeig de Gràcia. I allà s'aturarà una estoneta. A Gran Via, Passeig de Gràcia, s'aturarà una estoneta i seguirà pujant després pel Passeig de Gràcia, Provença, Aribau, París, Avinguda Sarrià i, de nou, Travessera de les Corts i fins al Camp Nou. I això durarà unes 4 horetes.
0: Unes 4 horetes, la rua que seguiran el Nil Solà i l'Adrià Soldevila. El Solde sí, i el Nil i el Solde ja preparats per explicar
4: buscar...
0: en primera persona sí. La festa de celebració del Barça.
4: Posem-nos bambes, bambes bones.
3: Jo activaré alguna aplicació d'aquestes per veure el quilòmetres, perquè ara que Lluís Flaquer està posant tant en forma pel Mundial, així sabrem els quilòmetres que hem fet,
0: ara,
3: el ritme Flaqui, que hem fet.
0: Sembla doncs... que tots dos que vagin a una excursió a l'Himàlaia, nosaltres hem fet bastantes rues de celebració i hem caminat bastant.
4: I no acabeu trinxats, no acabeu gens trinxats.
0: Normal.
3: Jo la veritat és que pateixo zero pel fet d'acabar trinxat o no, perquè sé que no tindré cap problema, em fa patir més la cobertura i altres coses.
5: Dieu que no, que ells la feien amb unitat mòbil. És una cosa que vosaltres no tindreu.
2: Es feia caminant.
5: Sí, caminant no hem fet una...
0: Es feia caminant. Per cert, agafeu el micròfon de la cadena SER, i el tireu cap als jugadors perquè l'agafin i pugui escoltar la gent el que es diu a l'autocar d'escapament.
4: Un alambri, llançarem el micro i que passi el que s'hi ha.
0: I com ha explicat el Solde, la rua comença al Camp Nou, arriba fins al centre de Barcelona, després torna a l'estadi a partir de les 5 de la tarda amb diferents punts d'animació. Per exemple, aquest. Pararà a tres llocs, hi haurà un autocar, com ha explicat el Solde, dels jugadors, i un altre on s'anirà escoltant música que punxarà... Uri Mora, què tal, com estàs?
6: Què tal, home?
0: El nostre company dels 40. Tu seràs el DJ de la festa?
6: Sí, hi ha uns quants DJs, jo sóc un d'ells, i així que també estarem fent de speaker, una mica de tot.
0: Aviam, explica'ns la playlist.
6: Una mica jo aniré sobre la marxa, perquè també m'agrada això. També comparteixo amb altres companys a veure què punxen ells per no repartir-nos, però hi ha alguns clàssics, com per exemple aquest, que és la que sona quan el Barça marca un gol, bon amic del programa també els Buos, i que aquesta no pot faltar. Aquesta sonarà seguríssim.
0: Segur, aquesta que estàs escoltant sona segur.
6: I jo crec que més d'una vegada. En el meu torn, una segur, però suposo que els meus companys també.
7: Al final, a la que heu fet 200 metres,
6: ja pots tornar
7: a repetir.
0: Tu és un orgull perquè ets molt del Barça.
6: Totalment. Em fa una il·lusió tremenda. De fet, jo tampoc no he dormit avui amb la il·lusió, amb les ganes. La veu espero que m'aguanti, però passarà.
0: És veritat que has dormit una hora?
6: Una hora i mitja.
0: Una hora i mitja?
6: Sí, sí.
0: I no faràs migdia d'abans de la rua?
6: No, perquè no em dóna temps. No em dóna temps, però perquè justament, clar, tampoc no sabia què passaria. Jo ahir estava a Londres, he arribat aquest matí, ha sigut com tot un no parar. I així que tocarà aguantar.
0: Que guapo que t'ha quedat això d'ahir estava a Londres. Sí, o sigui, de Londres a la festa de
6: celebració. De rockstar ha quedat això, però no. Total.
4: No, dic, no explica per què. Va ser un desastre el viatge a Londres,
6: Sí, no
4: va anar tot bé. No, però...
6: No, vaig anar a veure un amic que jugava un partit ahir que va perdre i era un partit important. Per tant, no passa res. Jo crec que salvarà el West Ham.
0: Què més sonarà a la festa de celebració del Barça?
6: I hi ha altres que no poden faltar, com per exemple aquesta, que també ho està patant molt. I què fue? Visitena. Con tanta chapa. És una cançó que té anys. El que passa és que Lamine Yamal ara fa uns mesos va fer un vídeo amb aquesta cançó ballant i que es va fer molt viral una altra vegada. I aquesta és de les que els jugadors ballen, que els agrada, i aquesta també sonarà seguríssim.
0: Aquesta és la que ballava Héctor Ford i també alguns jugadors del Barça quan van guanyar un clàssic al Bernabéu.
6: Sí, exacte, que també va sortir tots molts jugadors ballant aquesta
0: cançó. Lamine Yamal, no?
6: Lamine Yamal és la que més ho va patar.
3: Va aparèixer amb l'altaveu a l'aeroport amb aquesta cançó i tots ballaven a darrere.
0: Pújala. Muñeca, metite la pata, mate. Deja ese paquete, si a ti te ganaste la Uri, ja has triat la vestimenta que portaràs?
6: Portaré una jaqueta del Barça que m'han regalat uns bons amics ara per l'aniversari, que em va de conya perquè és d'aquest any, i així sí que ens demanen que anem amb samarretes o amb producte que sigui d'aquest any. I així em va de conya perquè si fa fred la portaré, i si no, pues el que porti sota, que no sé què portaré.
4: I si dius que no en tens, t'ho regalen o no?
6: No, no ho sé. Ah. No ho he preguntat.
2: Prova-ho.
6: Provaré. Portaré sense samarreta. Bueno, aniré, per si
0: fa. El Barça s'està estirant, últimament.
6: Sí, sí.
0: Ahir, per exemple, gràcies, Uri.
6: Gràcies.
0: Escoltarem atentament.
6: Que vagi molt bé.
0: Gaudeix un gran culer com l'Uri Mora, el que podeu escoltar als 40, que serà un dels que punxarà avui a la festa de celebració del Barça, deia Flaqui, que s'estira el club, perquè ahir, per exemple, ens va regalar crispetes.
2: Sí, senyor. Un bal per anar a bescanviar per unes crispetes. La veritat que narrant es feia complicat, però...
0: No tant.
2: No tant? Jo vaig regalar-les, però vaig que el Valle no les va perdonar,
5: Crec que em vaig menjar les teves, també.
2: Però sí, amb un gest, evidentment, quan a la prèvia, tenint en compte com arribava al Madrid, que el Barça podia guanyar la Lliga al davant, que et donin crispetes, home, el missatge que volia transmetre al club és evident, no?
0: Us he de reconèixer
2: sal
0: que...
2: Sal i disfruta, Sí, sal i disfruta.
0: Exacte, us he de reconèixer que quan em vau explicar que el Barça regalaria crispetes i que, a més, havia convidat a la llotja a Sandor Martín, que va estar divendres al Keti Jugues analitzant la baralla com a bon boxejador que és entre Tchouaméni i Valverde, i també el president de la Federació Internacional de Boxa, Santi, pensava que vacilàveu. I no, era veritat.
5: No. És una notícia que vam avançar en exclusiva al Carrusel, a la nit del dissabte, que va tenir molt rebombori. Fins i tot el Roncero va quedar...
2: Es va perdut
5: amb aquesta notícia. Va dir, però esto que es cachondeo. Un poco, sí, un poco. I clar, és que va estar el senyor Sulaiman, president de la Federació Internacional de Boxa, juntament amb el campió d'Europa de boxa de pes superlleuger, com és Sandor Martín, que el divendres havia estat aquí al que t'hi jugues, i ni rastre de Florentino.
0: Us diré més. El Xavi Seisó ha estat amb el president de la Federació Internacional de Boxe i aquesta setmana escoltarem una entrevista amb ell. És poètic, Flaqui, veure com la setmana es tanca amb un clàssic al Camp Nou que el Barça guanya i el president de la Federació Internacional de Boxe convidat a la llotja del Camp Nou després de la baralla entre Tchouaméni i Valverde.
2: Deies que el Barça s'estira, no? El Barça està en mode entremaliat. Està en mode entremaliat. Però, bueno, quan tu ets anfitrió has de fer que la gent que ve a casa teva se senti el més agut possible.
5: I que Sulaiman necessita fer l'scouting.
2: Clar,
5: futur,
2: per això, i tal, imagina't.
0: President, pot anar obrint el regalet que ens han portat.
2: Ha aguantat?
8: Bueno, he aguantat, m'han lligat les mans.
0: D'una banda tenim Vina Jofre, que ha estat al bar, ja el teniu disponible als canals de YouTube del grup Prisa, Carrusel, que t'hi jugues, Diarias, ens ha portat uns pastissets boníssims, Jofre.
8: Palmeres de xocolata blanca!
9: Tranquil, president, tranquil.
8: Déu meu, treu-li el paper.
0: No, gentilesa d'un oient, apropa't un moment. Ramon, que ha vingut amb el seu nebot a veure el programa, el Fabio, que és un nen que té 13 anys, però ja és millor periodista que molts. Oi que sí, Ramon?
10: És una passada, la veritat, és que és al·lucinant. Ets el seu ídol i avui ha fet festa a l'escola, amb permís, que avui tenia exàmens i li han canviat per demà.
2: Ostres.
10: Perquè han dit, no pots fallar a anar a veure el teu ídol avui, no?
2: L'efecte sí que,
10: I li fa els exàmens demà per venir i, bueno, n'hi ha dormit i això.
2: Ostres.
9: Però a la rua haurem d'estar entre estudiar i una mica connectats,
10: sí,
9: no?
10: Sí, bueno, sí. Anant, la veritat és que és...
0: Gràcies pels croissants, lo primer.
10: De res.
0: I lo segon, Fabio, si després vols apropar-te a la taula i comentar l'actualitat, tu que m'han dit que t'has patejat ja molts camps de Catalunya, és brutal, la història del Fabio amb 13 anys. Demana ell mateix desacreditacions a molts clubs de Catalunya per anar a cobrir els partits.
2: Que gran.
0: Després, si de cas, que ens ho expliqui, perquè em sembla...
2: Gran història.
10: Sí, no? Explica cada cap de setmana i els amics li diuen per fer coses i tot. No pugui, va 3 o 4 partits el cap de setmana.
0: Després, si et ve de gust, Fabio, t'apropes a la taula i així parlem de l'actualitat del Barça. Compartiràs micròfon amb el Jofre Mateu. Jofre...
9: Què tal, com esteu?
0: Tu també has dormit poc,
9: És que no sé si som gaire conscients del dia històric que es va viure ahir. És que estem aquí de celebració, el Ramon, moltes gràcies pels pastissets, amb aquestes... Però no sé si tornarà a passar que guanyem amb aquesta solvència una Lliga i li guanyem al Madrid, al nostre camp, amb tota la nostra gent, amb un equip que enganxa d'aquesta manera. És una meravella el que estem vivint.
0: I també avui amb l'Àlex Delmas, què tal?
11: Bon dia, molt bé avui.
0: Ahir em vas enviar un missatge, és que em fascina, Delmas enviant-me anàlisis del partit.
9: Quina hora?
0: A la 1:13 de la matinada.
2: Jo he rebut missatges del bar a 3:45 de la nit.
9: A la 1 ahir estàvem arrencant.
0: Eren els meus.
2: Sí.
9: A la 1 ahir arrencàvem.
11: Era d'hora ahir, exacte.
0: Què?
11: Res, molt content i molt d'acord, que vaja, és un fet històric i el millor de tot és que bé, es preveu un camí llarg, no?, amb aquest equip, amb aquesta joventut, amb aquesta gana, amb aquesta manera de jugar. Ara mateix el Barça és un equip que té molt bona salut, que té molt futur i que a més té una manera de jugar que és molt difícil de contrarrestar per als rivals. I això és el que em fa ser optimista de cara al futur. Serà un mercat d'estiu superimportant, per mi clau, per als propers anys del club, però si el Barça és capaç d'encertar el que jo crec que és la decisió clau, que és aquesta incorporació a dalt, crec que tenim un equip per als propers anys per lluitar per tot.
0: Ara ho analitzarem. Abans tinc aquí dues cartolines que són algunes de les que es van utilitzar ahir per fer el mosaic de campions al Camp Nou, una vermella, una blava. L'interessant és que darrere, això no es va veure a les imatges ahir, hi ha la foto de la plantilla campiona de Lliga, amb tots els jugadors posant, en aquest cas, amb el trofeu de Supercopa, que és el que ja havien guanyat. Ara podran afegir el de la Lliga, que sapigueu que les regalarem entre els oients del Que t'hi jugues i els espectadors del Bar, firmades pels jugadors del Barça. Firmades pels jugadors del Barça, hi va haver molt atrezzo al Camp Nou. Algun d'aquest atrezzo ens l'hem portat per regalar-lo entre la nostra audiència. Són les 12:25, escolteu el Que t'hi jugues. A ser Catalunya, hem de vendre alguna coseta, no?
8: Sí, home, que dies com avui diem que sort de dies com avui. Sort de dies com avui que podem celebrar coses. I dic això, com dic, sort del RAC.
2: Home, clar.
8: Bé, escolta, perquè saps què és el més nou en assegurances de cotxes? Tu saps? No ho sabeu. És que no ho sabeu. L'assegurança connectada RAC! Per què connectada? Perquè és l'única que inclou de regal un dispositiu d'emergència B16 connectada directament amb el RAC. Així no cal que... No cal que truquis.
9: B16.
8: Tu... Sí, home.
9: B16. No, 14, però ens falten dos, però acabarem a 16. B16.
8: Sí, descuida. Sí, sí. Un empatet. Clar. Un empatet amb l'Oviedo. Ja està. Ja ho tindria. En cas d'avaria, només prems el botó i ja et geolocalitza i t'envia la patrulla del RAC. Ja no cal ni que facis trucades ni que facis res estrany. Sort del RAC, perquè el RAC hi són per...
0: Poca conya amb el que diu el Jofre Mateu. El Barça està a 14 punts del Madrid, 14 punts més que el Madrid, 28 més que l'Atlético de Madrid. El Barça en aquesta lliga porta 28 més que l'Atlético de Madrid. Tercer és el Villarreal, quart és l'Atlético del Cholo Simeone i va camí de rècords. La lliga aquesta dels 100 punts, si aconsegueix els 9 que encara queden per tancar la temporada, són 14 els que té de diferència amb el Madrid. El rècord és el 2019 Lliga de Valverde amb el Madrid, que va començar amb Lopetegui, va tenir a Solari i va acabar amb Zidane. 19 punts li va treure el Barça en aquella Lliga, el Barça de Valverde, que va guanyar amb 19 punts d'avantatge sobre el Madrid. Ara són 14, posats a buscar al·licients, no, per trobar-te'n algun, Flaqui. No sé si els jugadors es deixaran anar o intentaran aconseguir el rècord, en tot cas que facin el que vulguin.
2: I tant,
0: que
2: s'ho han guanyat, guanyat.
0: Després d'una temporada que ha estat d'excel·lent, que es tanca amb aquest clàssic, que s'ha celebrat, Santi, i molt.
5: Doncs sí, com no podia ser d'una altra manera, així que Willy... Aquest va ser el so principal de la nit. Les crispetes repartides des del club. Aquí veieu, a la càmera, els cucurutxos de crispetes. Esto de las palomitas va con segundas, van preguntar els del Madrid. Celestial, la veritat. Crispetes també va menjar Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo va estar una bona estona parlant amb Lamine Yamal a la gespa del Camp Nou abans de començar el partit. Comença el partit i al minut 5 Vinícius s'apropa a Hansi Flick per donar-li el condol. Va ser un bon gest del brasiler. 4 minuts després, més crispetes. Tota la banqueta del Barça va celebrar el primer gol a la banqueta del Madrid. Tot estava calculat. El xiulet final va desfermar l'eufòria. Em vaig fixar en Hansi Flick. Van agrair un per un els membres del seu staff i acomiadar els jugadors del Real Madrid. Va ser Vinícius qui va dir als seus companys, alguns es volien quedar sobre la gespa, i va ser Vinícius qui els va dir «Vámonos, vámonos!» i va treure l'equip de la gespa. Això mereix encara més crispetes. A la gespa, Lamine Yamal va canviar la música d'Olivia Rodrigo, aquesta música, per balls d'Amador Rivas, de la que se avecina. Resulta que el vestidor del Barça en són molt fans. A Fermín, abans de passar pel carrusel canalla, la seva família, sobre la gespa, li va cantar el feliç aniversari. A les 12 va fer 23 anys. Pedri,
12: fidel a les tradicions, li va llançar un penal a son pare. Ho fan a tots els títols que guanya el Barça. De Jong va jugar amb els seus fills i un balón de playa. Això és la mare de totes les crispetes. Els jugadors, al vestidor, van començar a menjar hamburgueses del Vicio. Aquest és el sopar típic dels campions del Barça. Casado i Valde van sortir del Camp Nou amb el cotxe i es van aturar a la porta del Camp Nou perquè la gent s'abraonés a sobre el cotxe. Era la primera parada, el preludi del que seria Plaça Catalunya.

0: Aquests són Casado i Valde. A la plaça Catalunya la van visitar i van estar amb tots els culers que celebraven el títol. De camí a la discoteca, uns altres culers es van trobar Wojtek Chesney i es van posar a cantar.
1: Van cantar? No m'ho crec. I què va fer Chesney?
0: Va cantar amb ells el Chesney fumador. La imatge és meravellosa, amb un barret d'aquests de cowboy cantant pels carrers de Barcelona. Chesney fumador, Chesney fumador. No va ser l'únic que pels carrers de Barcelona la va liar. Van anar cap al Boris Club. És la discoteca on es va celebrar, els jugadors, la plantilla, la Lliga del Barça. És una discoteca al costat del Via Benito, al costat del Dir Diagonal, perquè ens entenguem. Fidels a les tradicions, Eric, Pedri i Dani Olmo van anar a casa seva, van deixar el cotxe, es preveia que la nit fos llarga i hagués ingesta, van deixar el cotxe, van ser curosos i van agafar el bici.
2: Que grande. Pedri. Pedri. Pedri. Eric, molt bé. Com estàs?
3: Hòstia, que top, tio. Otra más, chavales.
1: Otra más, chavales.
0: Aquest és Dani Olmo.
1: La gent devia flipar quan es veia amb la bicicleta.
0: Dani Olmo. Em feia gestos l'Helena que amb bicicleta tampoc es pot veure. Era per anar a la discoteca. Ah, encara no havíem
1: vengut. Ja tornes amb taxi o amb transport públic, Helena. És que ets mal pensada.
0: I si no, vaig jo a portar-los cap a casa. No hi ha cap mena de problema.
1: Per cert, que no ho dius, ja ho diré jo. Algun jugador va tancar la discoteca Boris.
0: Ben fet. És el que pertoca. La directiva ho va celebrar al Loop de Gas. I mentre els jugadors i la directiva celebren, me'n vaig a buscar Hansi Flick. Jo estimo a Hansi Flick, em sembla que tots els culers estimem a Hansi Flick. El felicito, m'ho agraeix i pregunto. Anirà a la rua i em diuen, of course, els jugadors s'ho mereixen, la vida continua.
1: Doncs una abraçada molt forta per a Hansi Flick. Jofre, Àlex, és el gran protagonista dels èxits d'aquest Barça. Ha guanyat dos lligues seguides, aquest any també la Supercopa, igual que l'any passat, la Copa del Rei, i un equip que diverteix i té ànima, transmet.
4: Totalment. Crec que tots parlem d'aquesta comunió que hi ha entre club, plantilla, staff i afició. Si fem responsable d'entrenar moltes vegades de les coses negatives, de les positives, també l'hem de fer. I a més, en un club on això no és fàcil. Ara mateix sembla que tot va molt rodat, però no és fàcil el Barça pel seu entorn, per totes les coses que s'han d'ajuntar. Jo crec que ell té una habilitat natural i és una persona que s'ha guanyat, com diu el Santi, tota la nostra estima, l'estimem.
5: Sí, absolutament. Per mi, us parlava abans de que la decisió clau d'aquest estiu és la del nou. Jo crec que va ser la decisió clau de fa un parell de temporades, va ser l'arribada de Flick, que ho ha canviat tot. No?
1: És aposta de la porta.
5: Sí, sí. Doncs tot el mèrit i tot el reconeixement. Dues coses. La primera d'elles és que jo crec que el principal mèrit d'aquesta Lliga del Barça és reafirmar-se en les conviccions. Perquè aquesta manera de jugar a l'any 1 és més fàcil que l'any 2, perquè és d'alguna manera sorprenent, no? Però hem vist una temporada on els rivals han après a contrarrestar aquesta manera de jugar, on hi ha hagut partits on li han fet mal aquesta línia davantada. I el Barça mai ha dubtat. El Barça de Flick d'aquesta idea mai ha dubtat. En tots els partits, davant de tots els rivals, l'ha jugat. Per tant, em sembla que aquesta convicció que transmet a la plantilla és una gran victòria. I després, doncs, diguéssim, la capacitat de gestió, ara ho deia el Jofre, no? Per mi, amb un futbol actual que està sobreentrenat, tenim la tendència de sobreentrenar els equips, Flick li dona aquest punt de psicòleg a la seva plantilla que fa que tots els jugadors rendeixin per sobre les seves possibilitats. Ahir, Eric, a les primeres declaracions, després de ser campió de Lliga, va dir que Flick ens dona molta confiança. Doncs bé, en un futbol on tot està tan robotitzat, crec que aquest punt de gestor que té Flick és el que marca la diferència.
1: De fet, ell és de l'escola alemanya, però es va enamorar de la holandesa precisament perquè creia que a Alemanya encorsetaven massa el jugador i a Holanda deixaven que expressés més el seu talent. I aquesta combinació segurament és la que l'ha fet tan bon entrenador.
4: Sense dubte, sense dubte. Per mi és la idea futbolística, evidentment, ha calat. Crec que li ha donat un extra al que coneixíem com el model, amb aquesta línia avançada i amb aquesta pressió tan alta i tan asfixiant, molt exigent, i si els jugadors li compren tots d'aquesta manera, vol dir que és molt bo.
6: Escola alemanya, amb aquest matís holandès, i crec que aquí al Barça li ha afegit el plus del sentiment. Perquè igual que diem que estimem a Hansi Flick, el que ell transmet és que ell estima el Barça i que ha caigut de peu en aquest club i que és un gran encert, que ell vol estar al Barça fins que l'estadi estigui acabat, s'ho ha guanyat, i crec que en l'estiu en què arribava Mbappé, el fitxatge el va fer el Barça. que va ser Hansi Flick.
1: És veritat, l'estiu que el Madrid fitxa Mbappé, el Barça incorpora Hansi Flick.
6: Sí, sí.
1: Ben vist.
6: No, no, recordo aquell estiu que, com que el Barça no tenia diners, no podia sortir al mercat, deies, l'única manera que tens d'intentar contrarrestar aquest Madrid campió de tot que incorpora Mbappé és encertar amb l'entrenador. És trobar un entrenador que agafi aquests jugadors joves i els hi pugui treure un rendiment esportiu. Doncs, escolti'm, enhorabona l'olfacte de la porta perquè la va tornar a clavar.
1: Fixa't el que deia Hansi Flick després del partit, recordant el seu pare i els dubtes que havia tingut sobre si explicar-ho o no dir res.
7: This morning, you know, my mom called me and...
8: Aquest matí la meva mare em va trucar i em va dir que el meu pare havia mort. Llavors vaig pensar si ho havia d'amagar o parlar-ne amb el meu equip, perquè per a mi són com una família. I vaig dir, d'acord, vull donar aquesta informació també als jugadors. I el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment i estic molt feliç i molt orgullós de tots els jugadors de l'equip, del meu staff i del club. Per a mi és realment una família. Aprecio molt treballar per aquest club increïble, però també viure a Barcelona. La gent és realment molt amable amb mi, amb el meu staff i amb tothom. I això és una cosa que valoro moltíssim. És fantàstic i per això sento que sóc al lloc correcte en el moment adequat. Alguna vegada has sentit tant d'amor per aquest club com avui a l'estadi? No.
1: No, diu Flick, mai. És a dir, que el carinyo de la gent el va notar un entrenador que està encantat de treballar al Barça i una persona que està encantada de viure a Barcelona.
4: I parla de família, eh? Quan estàs parlant de dels seus companys de feina i en un context tan alt rendiment, tan exigent, amb tantes coses en joc i que hi hagi tantes persones i que parles de família, bueno, parla molt bé d'ell.
1: Flick va notar el carinyo de la gent al camp, Flick va notar el carinyo de la directiva, del president, a la gespa, molt emocionant l'abraçada de Laporta amb l'entrenador, el carinyo dels seus jugadors, i va ser protagonista ell, i també Arbeloa, a la festa de celebració del Barça. L'Asier Chaves va estar a Canaletes amb gent.
9: Molt emocionant.
10: La veritat que molt bé.
11: Visca Barça!
10: Sentiments a flors de pell.
9: Visca el Barça i visca Catalunya sempre!
10: Visca!
12: Això és el Barça i és el que veiem nosaltres. Això és el Barça, mira.
13: És brutal, germanó.
12: Mira, mira Barcelona com està connectada amb el Barça.
14: Probablement serà una de les millors sensacions de la meva vida. Poder-li guanyar la Lliga en el nostre camp és una oportunitat històrica. Nosaltres, els culers, ho gaudirem tant en la nostra vida i ho recordarem per sempre i esperem poder arribar als 100 punts guanyant tots els partits de Lliga.
15: Mateix que petit, poca emoció perquè ja estic guanyat això. Ja es veia molt que no competia en Madrid nosaltres. Però la celebració ho he viscut a tope. Canaletes de Catalunya, no sé que ben bé què som, però espectacular. Vull dir, un ambient, una unió, un equip que és màgic.
16: Sí, la meva primera vegada venint, o sigui, increïble, increïble.
17: Pues l'he viscut, que ja sabia el que no va passar. El Barça no va ser campió de Lliga per segon any consecutiu i el Madrid no de ple de segon any consecutiu.
18: Jo crec que és el millor que li ha passat al Barça. Hem viscut guanyar la Lliga al Camp Nou contra el nostre eterno rival, a més, amb tot el que significa ser del Barça, i crec que és el millor que li podria passar al Barça veient com està el vestuari del Madrid, que es rebenten entre ells i que ens ho mereixem, perquè hem passat un temps molt, molt fotut i ara estem aquí i ells estan patint i nosaltres estem aquí celebrant. Jo, Albert Bermúdez, l'estimo. A segunda, ta!
1: Un aficionat del Barça que al micròfon de la senyora Chaves va dir que estima l'Albert Bermúdez, que va liderar la retransmissió a l'estudi Toreschi, a rebentar de gent. Quants oients vam posar, els que ens van deixar, eren 50?
19: 55.
1: 55.
19: M'he fotut 55 persones.
1: 55
19: i
1: persones,
19: cap problema.
1: Que s'ho van passar superbé, no?
19: I n'haguessin fotut 75.
6: Segur.
19: Però
6: i 100.
19: Les restriccions i aquestes coses.
1: Us ho vau passar bé o no? El que tingués Barça.
19: Ens ho vam passar de conya.
20: Hòstia, vam ser molt feliços, jo crec, durant dues hores. O sigui, jo notava que la gent era feliç mentre estava al Toreschi, mentre estàvem explicant aquesta nit històrica.
19: De fet, la segona part, perquè ja va ser una festa. Però vaya merda, segona part!
4: Sí. Però tampoc és que estava molt pel partit, no?
19: No, no, ja, però per així de ben
4: per que
19: això,
4: no hi havia molta tensió. I
19: arriba
4: a fet
19: ser un Barça-Celta jornada 27 i fot un tret al peu.
4: Una castanya, sí, sí.
1: És
4: sí,
1: que quan el Barça marca el segon gol abans del minut 20, no vau pensar que els hi caien 5?
19: Sí. Sí. I 5? Sí. Oh, només
6: però
19: 5?
6: Ho vam pensar nosaltres i vam pensar ells, eh?
4: Bermúdez, saps, no, saps que va tirar la porra, no? Abans de començar el partit? 8-2 va dir.
19: 8-2. És el resultat que jo necessito, perquè és l'únic resultat que em fa pensar en malament. I així, amb un 8-2...
1: La restitueixes la història.
19: Exacte.
1: Això deien els oients que van venir a viure la ràdio en directe a l'estudi Toreschi de Ser Catalunya.
21: És perfecte, perfecte. O sigui, el partit somiat, guanyar la Lliga, guanyant el Madrid, a més, amb tota l'emoció que hi ha darrere, perquè, mira, ara està parlant Flick amb la televisió i ha perdut el pare, o sigui, tot és molt heavy i ens ho mereixem.
2: Hem guanyat la Lliga gràcies al nostre Barça.
11: No, partit espectacular, el Barça amb molta solvència i clarament som superiors al Madrid.
22: Final idíl·lic, la veritat, o sigui, no podem demanar més amb aquest equip.
23: La primera part molt bé, ens han faltat més gols i ha sigut, bueno, guanyar la Lliga contra el rival, pues, de puta mare.
24: M'ha agradat molt i estic molt orgullosa de la primera Lliga que s'ha fet al Camp Nou i estic molt contenta per això.
25: Guanyar la Lliga amb el Real Madrid oponent, una locura.
1: Gràcies a tots els que ens escolteu, gràcies a tots els que veniu als directes que fem a Ser Catalunya i estigueu atents perquè la temporada encara no ha acabat. La temporada encara no ha acabat. Hi ha diversos especials previstos de què t'hi jugues entre setmana. El proper és dimecres vinent, d'aquesta setmana no la següent. 20 de maig, celebració amb José Mari Vaquero per la primera Copa d'Europa i per la publicació del seu llibre amb molts integrants del Dream Team. Demà obrirem convocatòria.
0: Ostres.
1: Per venir a l'especial que farem del què t'hi jugues a Sitges dimecres de la setmana vinent. 20 de maig, José Mari Vaquero presenta el seu llibre al Què t'hi jugues el dia que es compleixen anys de la primera Copa d'Europa.
4: Gran assistència de José Mari Vaquero, el gol de Koeman, responsable...
1: Jugada assajadíssima.
4: Exacte, sí, sí.
1: Ho ha dit ell diverses vegades,
4: que
1: no va sortir com va sortir.
4: Bueno,
1: no té més.
4: Però s'ha de parar, la pilota que ja s'ha de parar.
1: Va, 12:40, Flaqui, endrecem l'actualitat i continuem analitzant la victòria del Barça, assaborint l'èxit de Hansi Flick.
26: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
0: Martí Juncà, bon dia.
27: Bon dia, Flaqui.
0: El Girona se la juga aquesta nit a Vallecas.
27: Una victòria allunyaria els de Mitchell de la zona perillosa. Ara mateix són 17 anys i Mitchell diu que la seva millor versió ha de ser suficient per salvar-se.
28: Preparats per el partit de demà, que és molt difícil, molt complicat, contra un Rayo que ha fet història en la Conference i que està en una final, però que necessita també les punts per permanecer en primera divisió. Partit molt dur, difícil, complicat, però sempre hem de pensar que la nostra millor versió pot ser suficient per arribar a l'objectiu. Volem fer demà un partidàs i aconseguir els tres punts.
27: Una jornada que, si el Girona puntua, pot certificar el descens de l'Oviedo i on l'Espanyol s'ha complicat la vida perdent contra el Sevilla. Segona, Gerard Piqué, president de l'Andorra, ha sigut multat amb 200.000 euros per invertir en informació privilegiada. Qui li va transmetre va ser José Elías, propietari de la Sirena, que va avalar la candidatura de Laporta.
0: Europa, Arsenal i PSG un pas a certificar els seus títols de Lliga.
27: Victòria agònica dels Gunners contra el West Ham i segueix guanyant el pols al City. A França, un gol de Due situa el PSG a un punt del títol i a Itàlia, amb l'Inter ja campió, el Comodo Cesc Fàbregas s'ha assegurat ser Europa l'any que ve.
0: En bàsquet, Xavi Feixó, bon dia.
29: Bon dia.
0: Avui partit del Joventut, després que el Barça ja hagi assegurat ser el play-off pel títol.
29: Doncs quatre jornades per la final de la fase regular, victòria còmoda del Barça, que encara pot ser segon. Girona va perdre a Múrcia, però està salvat. Passa endavant del Lleida, que està a una victòria de la salvació, i important victòria del Morabanc Andorra davant el Baxi Manresa. Els andorrans continuen en zona de descens, però empaten amb tres equips més. La penya jugarà el seu partit de Tenerife el 20 de maig.
0: En hoquei, el Barça perd la final de la Champions.
27: 4-3 contra el Porto, mal inici de partit dels blaugranes, que van acabar lluitant fins al final. Sergi Fernández, el capità, va expressar el seu descontentament amb l'àrbitre.
30: Orgullosíssim, la veritat que l'equip ho ha donat tot, el Porto ens ha superat, crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
0: I tanquem amb Marc Márquez, operat amb èxit després de la caiguda alemany.
27: El cervell va caure a la cursa sprint i el carrer que té l'espatlla esquerra després de la caiguda de l'any passat a Indonèsia li va causar molèsties. Aquesta lesió fa que Marc Márquez sigui baixa pel Gran Premi de Catalunya.
1: Per cert, estigueu atents aquesta setmana, que explicarem una notícia del Martí Juncà després d'un treball periodístic d'investigació que demostra que els bars del voltant del Camp Nou incrementen més d'un 25% els preus quan juga el Barça. Sí. Treball d'investigació del Martí Juncà que explicarem aquesta setmana al Què t'hi jugues.
27: Més detall demà, sí.
26: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos López.
0: Hola, Marcos.
31: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bien, ¿y tú?
31: Muy bien, muy bien. Vamos a la prensa de Madrid. No sé por qué, pero me ha dado por ir a...
0: Espera.
1: Internacional.
31: No.
1: Un pastisset.
31: Vale,
1: Marcos, pastisset.
31: Vale. Calla, bien. Porto un otro.
1: Explica'ns, vale, Marcos, vale. Explica'ns.
31: Explico. Alirón sin rival, se lee en la portada del diario Marca.
0: Com si no hagués
31: provat Alirón, encara, diu. Boníssim para la historia. Se lee también en la primera página del diario AS. Luego hay un artículo de su director, José Félix Díaz, donde profundiza en la caída del proyecto del Madrid, el proyecto, aunque mucha gente no lo sepa, de Florentino Pérez. Se avecinan cambios urgentes en el Madrid. El punto de partida va a ser la llegada de un técnico y la pelota está en el tejado de José Mourinho. Atención a lo que dice. Si el portugués acepta, el puesto será suyo. Conoce de primera mano la intención del presidente del Madrid de darle el bastón de mando de nuevo. Mourinho medita, en cambio, si es el momento de un último baile y lo hace sabiendo que la plantilla que hay será la base del Madrid de la próxima campaña. Lo que no se cuenta en Madrid, ni se quiere contar de momento, es que Flip apenas lleva 2 años en el Barça. 2 años, 2 ligas, y está a punto de conocer a su cuarto entrenador en el Madrid. Ancelotti, Xavi Alonso, Arbeloa y quién sabe si Mourinho.
19: Wow. Yo tengo muchas ganas de hacer un Last Dance.
1: Sí, yo sé.
19: Sí, Last Dance es lo que yo me gusta que mis jugadores le rompan a los jugadores del Barça. Last Dance.
0: Last Dance.
1: Gracias, Marcos.
19: Hasta luego.
4: He arribat tard.
29: Us en recordeu del Maradona de les Rambles?
1: Oi, tant.
29: Doncs era un espectacle donant tocs a la pilota. Doncs bé, l'exfutbolista cubà Eric Hernández ha establert una nova marca mundial de tocs de pilota amb, atenció, 11.942 en una hora amb peus, cames i cap. Hernández ha superat el mexicà Abraham Muñoz, que tenia el rècord amb 11.901 des de juliol del 2017. Conegut com el dominador, Hernández ha passat, el passat 28 de març va aconseguir una altra marca personal amb tocs només amb el cap, sentat i amb 1,5 quilos de pes a cada turmell. 1 hora, 24 minuts i 33 segons donant cops a tocs amb el cap. Aquest rècord encara no està, però, homologat pel Guinness. Eric Hernández ha aconseguit marques en moltes modalitats, com, per exemple, tocs corrent als 100 metres o tocs fent una marató.
1: El rècord és de més de 11.000.
29: 11.942 en una hora.
1: O sigui, pràcticament 12.000.
29: Són 3 tocs per segon.
1: 3 tocs per segon.
19: Farà un altre també amb 2 caimans perseguint-lo. I...
0: Bueno, tocs per segon.
1: Quin és el teu rècord, Jofre?
4: De tocs?
1: No m'has contat mai. I tu, Àlex, tampoc?
3: Jo sí, perquè jo tenia un entrenador, que per cert està entrenant a primera, està a l'estaf, que ell deia que si feies més de 1.000 tocs eres jugador de primera divisió.
1: Jo
3: em vaig fer més de 1.000 i no vaig arribar a primera.
1: Es pot dir el nom de l'entrenador?
3: Sí, és Santi Pou, està a l'estaf del Girona.
1: Està a l'estaf del Girona.
3: Sí.
1: Deia que si fas més de 1.000 tocs ets jugador
3: de primera.
1: Sí. Tu fas els que vulguis, Jofre.
4: Sí. Jo crec que a 1.000 no hi arribaria.
3: I tant, per, home, tu pots anar...
19: Ni hom deu haver-ne fet 1.002.
4: Per avorriment.
19: 1.003.
1: T'avorreixes.
4: T'acabes cansant d'avorreix. Ah, no.
1: 3:15 del migdia. Estigueu atents que la segona hora del que t'hi jugues connectarem amb Anton Meana, escoltarem a Tomàs Roncero, si agafa les crispetes, aquí, que ens ho passarem bé.
26: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
5: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
7: Arroba que t'hi jugues.
1: Núria, molta gent, molts clubs felicitant el Barça.
8: Sí, molts clubs. Mira, de fet, he fet un repàs, sí que flaqui, dels clubs de la Lliga que han felicitat el Barça després de proclamar-se campió. Us destaco els que no ho han fet, perquè la majoria han fet un tuit felicitant el Barça. Els que no ho han fet a aquesta hora són 4. L'Oviedo, el Llevant, l'Atlético de Madrid i l'Espanyol.
1: Oviedo, Llevant, Atlético i Espanyol són els únics clubs que no han felicitat el Barça.
8: Que Twitter, correcte.
1: El Madrid sí l'ha felicitat.
8: El Madrid sí l'ha felicitat. Primers, enhorabuena al Futbol Club Barcelona per la Liga a les 10:57. Per tant, pràcticament just en el moment que el Barça es proclama campió, i els únics que no ho han fet són aquests. I sí que a les xarxes socials la veritat és que els missatges són molts. Leo Messi va fer una story a Instagram, campeones, visca el Barça, amb la imatge del Barça campió de Lliga. Ronaldinho també va fer una story al seu Instagram, visca el Barça, i tot d'aplaudiments. Xavi Hernández, també visca el Barça. Gerard Piqué, al seu compte de Twitter, bestial. Andrés Iniesta, campeones. I em va fer gràcia l'story que va fer Carles Puyol, celebrando la vida i la Liga, menjant-se un tros d'entrecot tremendo.
1: Caramba,
8: Carles
1: el
8: Puyol.
1: Millor. El capità
8: és celebrar. El millor. És una bona manera de celebrar.
1: Li faltaven els caragols, per sí, això, al post aquest d'Instagram.
8: No estava a Catalunya, no sé on estava, perquè l'horari, és a dir, el partit es jugava de dia, al lloc del món on estava, no sé on.
1: Ah, però per això no tenia caragols, perquè és un gran amant dels caragols, Carles Puyol.
8: No estava per aquí. També Pedro Sánchez.
19: Estàs a Estats Units i dius, can you bring me snails, please,
1: i flipen.
19: De llauna.
1: Puyol ha arribat a menjar caragols de postre.
19: Sí, això... Xocolata?
4: Vaya, em sona aquel Puy.
6: Què menjava, més caragols o feia més tocs a la pilota?
1: Puyol. La rebentava, la pilota.
19: Si menges més de 1.000 caragols...
6: Ets cargoler de primera.
19: Ets cargoler de primera.
8: També un tuit de Pedro Sánchez, del president del govern espanyol. Enhorabuena al Fútbol Club Barcelona por este nuevo título de Liga. Un reconocimiento al gran trabajo de toda la plantilla esta temporada. Felicidades a jugadores, cuerpo técnico y a toda la afición culé. Felicitats, campions. Aquest és el tuit de Pedro Sánchez. També Salvador Illa. Moltes felicitats al Barça per aquesta nova Lliga. Un èxit construït amb talent, esforç i compromís col·lectiu. Enhorabuena als jugadors, al cos tècnic i a tota l'afició blaugrana. Per cert, Salvador Illa, que és perico, ell mateix ho ha reconegut en més d'una ocasió. I sabeu qui ha fet un tuit en català? No ho diríeu mai?
1: Javier Tebas.
8: Javier Tebas, eh? En català han construït un equip valent, intens i reconeixible, amb talent jove, ambició i una idea de joc molt clara. Estan construint entre tots un projecte molt sòlid. Han conquerit amb autoritat i mèrit la millor lliga del món. Enhorabuena al cos tècnic, jugadors, directius i aficionat del Barça per aquest títol. I acabo amb un que m'ha fet especial gràcia a Instagram. Sara Jessica Vicius, exentrenador del Barça de bàsquet. There is only one team in Spain. Només hi ha un equip a Espanya i emoticonos plorant.
1: I parlant d'entrenadors, Luis Enrique, després del partit del Paris Saint-Germain, entra a la sala de premsa i pregunta com ha quedat el Barça. Li diuen que ha guanyat 2-0 i reacciona així.
9: 2-0.
1: Toma! Fa Luis Enrique quan li diuen que ha guanyat el Barça 2-0 al Madrid. Per cert, l'Atlético de Madrid no ha felicitat el Barça a través de les xarxes socials. Sí ho acaba de fer el seu entrenador, Diego Pablo Simeone, el Cholo, a la prèvia del partit que juga l'Atlético demà en Lliga. Hi ha Lliga en 3 setmanes, l'Atlético juga demà. Acaba de parlar Simeone. Ha dit això, aviam si ho interpreteu, com una felicitació o com una manera de reivindicar-se.
10: El Barça és el mejor equipo que juega, posiblemente, en el mundo. Y bueno, ganó una liga merecidísima desde el principio al final. El año pasado la ganó de la misma manera, con una contundencia increíble. Felicitarlos, la verdad que juegan un fútbol increíble. Y yo lo miraba el partido ayer y decía, dejamos dos veces eliminado al Barcelona. Chao.
0: Chao.
1: Venga, aquí s'ho deixo, eh? Felicitació al Barça o reivindicació de la seva feina i de l'Atlético?
6: Una barreja de les dues coses. Sí. És el millor del món, que no sé si ho pensarà o no, però és el millor del món, ho fa tot.
4: Que bé juguen, eh?
6: Són els millors, en un festival. Nosaltres els vam falsar dos cops.
4: Dos vegades.
1: Chao.
0: Grande el Cholo.
1: És d'ara mateix, eh? La declaració de Simeone.
4: Sensacional, molt a favor.
3: Però aquesta necessitat de reivindicar-se sempre,
6: a mi
3: em sembla que és dels entrenadors que no es acaben de sentir segurs o satisfets amb la seva feina.
6: Perquè aquesta temporada...
1: 28 punts, la Lliga, de diferència entre el Barça i l'Atlético. 28!
4: Avui era dia de felicitar, ja està, no? Del Mas, era dia de felicitar, ja està, no?
3: Ja està, home.
1: Un dels protagonistes del clàssic va ser Fermín, sí. Fermín López, que va passar pels micròfons de la SER després del partit al Carrusel Canalla. Aquest és un extracte de l'entrevista que li van fer a Fermín després del Barça-Madrid, del clàssic. Fermín, què tal, com estàs?
12: Hola, molt bé, molt bé.
1: También nos hemos enfadado nosotros cuando no te ha pasado el balón Lewandowski, porque era para ti que metieras el gol que te anularon en el otro partido, ¿verdad?, en ese clàssico.
12: No. Tenía ganas, la verdad, pero bueno, si hubiera metido Robert también hubiera estado contento. Era importante meter el tercero y bueno, lo he pedido así un poco porque me he visto muy solo y bueno, no pasa nada, son cosas del fútbol.
1: Decíamos en la retransmisión que en el último clásico que se jugó en el Camp Nou, tú estabas en el Linares. Fíjate cómo ha cambiado la película en 2-3 años, ¿eh?
12: No, la película ha cambiado totalmente. Al final, hace 2 años estaba en el Linares, era inimaginable... Ganar mi segunda liga aquí y estoy muy contento por los culés, por el club, por nuestro equipo, que nos lo merecíamos y tenemos que seguir así.
1: ¿Cuántos kilómetros has hecho? ¿Los controlas o no? Porque te has hecho un hartón a correr hoy.
12: Sí, hoy, bueno, como siempre, yo me dejo la vida siempre en el campo por el Barça, por mi equipo y nada, hoy había que dejarlo todo, sabíamos que era una oportunidad histórica. Y creo que hemos hecho un partidazo y nos hemos llevado la victoria y la liga.
1: ¿Dónde te sientes más cómodo tú jugando? ¿En banda como en estos últimos partidos? ¿De interior, más cerca del delantero, de media punta? ¿O dónde te sientes más cómodo tú, Fermín?
12: Siempre lo he dicho, que de media punta, pero yo mientras esté en el campo estoy disfrutando, me da igual la posición, donde el míster lo requiera o el equipo, yo doy el 100% y nada, mientras esté en el campo no me importa la posición.
1: ¿Y qué prometes si vuelves con el Mundial de España?
12: No sé, no me lo quiero imaginar, la verdad. No me lo quiero imaginar porque sería increíble. Después de la temporada que hemos hecho con el Barça, si voy convocado al Mundial, pues volver a España con el Mundial, para todos
1: claro
12: sería...
1: Para el Mundial. ¿Cómo no vas a ir convocado para el Mundial? Claro que vas a ir,
12: hombre. No, hasta que no salga la lista.
0: Fermín y 25 más.
12: No, hombre. Aún no se sabe.
1: Fermín, protagonista de la cadena SER, feia el Flaqui abans una reflexió molt interessant, que l'estiu que el Madrid fitxa Mbappé, el Barça incorpora Hansi Flick, i val la pena requadrar-ho, no?, per analitzar, no?, un temps després del que hagin passat les coses, com ha evolucionat la història, i n'hi ha una altra que es pot afegir a aquesta i complementa. L'estiu que el Barça semblava que no reforçava l'equip, al final resulta que el fitxatge va ser Fermín, que es va quedar, no va anar al Chelsea, que el volia, i fixa't lo important.

0: afegir aquesta i complementa. L'estiu que el Barça semblava que no reforçava l'equip, al final resulta que el fitxatge va ser Fermín, que es va quedar, no va anar al Chelsea, que el volia, i fixa't lo important que ha estat aquesta temporada.
1: Jugador absolutament clau, crec que s'ha convertit no només en una peça que la pots ubicar en diverses posicions, sinó en un contagi d'energia que és una bendició per qualsevol entrenador, per qualsevol jugador d'equip, i a més amb un afegit que parlàveu d'aquesta última, que jo també em vaig emprenyar perquè estava molt sol de Lewandowski. Home. Lewandowski el veu i no li dona, però tampoc es pot queixar gaire perquè ell n'hi acaba moltes que també hauria de donar.
2: Jo queria ser mi golo.
0: Però passa-li a Fermín, Robert.
3: Jo entenc el Robert.
2: Tu tens que entender que on de mi.
1: I Fermín hauria fet el mateix, perquè Fermín té molta trepitjada en àrea, però n'acaba 53, que igual també s'hagi de passar.
3: Ahir va haver-hi molta gestualitat de Lewandowski, que s'interpretava com a comiat a la celebració posterior. Va estar moltíssima estona amb el trofeu de la Copa de la Lliga, passejant, saludant la gent, buscant familiars, foto rere l'altra, la gestualitat, el buscar el gol amb aquesta insistència, era de
1: comiat. Ha sigut maco gol,
3: Sí, sí, jo entenc a Lewandowski, sincerament.
4: És que sí, però
0: la vida li devia un gol a Fermín al Clàssic, perquè li van anul·lar aquell de manera injusta.
3: Que ve marcarà 3.
5: Ja aquell era aquell, però ja li arribarà. Ja.
0: 606 32 72 11, missatges al WhatsApp del que t'hi jugues, àudios dels nostres oients, al 606 32 72 11.
6: Aviam què podem fer, va, el Josep.
7: Bon dia, campions. Una abraçada forta al nostre entrenador, amb uns mals moments donant la cara i donant exemple.
6: S'ha enviat a les 5 del matí,
7: a baix, a la Lliga, per ficar el partit el diumenge a les 9 de la nit. Ens heu fet jugar tota la Lliga a les 4 i a les 6 de la tarda i avui que era dia per poder anar-hi amb la canalla i a disfrutar-ho a les 9 de la nit. Molt bé, senyors de la Lliga. Però que us bombin.
0: En quina hora és el missatge d'aquest oient?
6: El missatge és ben bé, és abans de les 5 del matí, és 4 i pico.
0: O sigui, deu ser oient de matinada.
6: Sí, sí, igual sí, igual sí. Seguim amb el Ramon.
8: Que noche ayer. Que noche ayer. Ahora, hoy toca celebrarlo hasta que no se pueda más y ya descansar toda la semanita, que si no llegamos a los 100 puntos, igual, pero que gane el Alavés, tranquilete, ayudamos al pobre Alavés a salir del descenso.
0: Ay, qué dolenqueta que te oyen.
8: Bajen otro. Ja està.
0: Que bajen otros.
6: Va, i encara tenim temps d'escoltar a l'Arturo, que és merengue.
9: Felicidades al Barça y a todos los culés por la liga conseguida ayer, que el tío Faja seguramente estaba ahí con sus orgasmos. Y también darle las gracias al Atlético por haber tirado la liga hace 6 meses, porque si no, este año creo yo que no hubiéramos acabado ni quintos. Esperemos que el año que viene por lo menos seamos capaces de, aunque sea, intentar competirles al Barça.
0: Missatges al 606-32-72-11, notes d'àudio, a la tornada, 1x1.
6: Especial baralles i violència.
0: Ai, amb bonus track del Madrid.
10: Què t'hi jugues?
11: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: A tothom li agrada un 2x1.
1: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment?
2: No podràs rebutjar l'oferta.
0: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
3: La guerra d'Oriente Próximo.
0: I aquí Catalunya amb Marina Fernández. Cada matí amb la cadena Ser i Ser Catalunya et convidem al millor 2x1.
4: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
5: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
6: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
7: Una i quatre, Flaqui.
8: El Què t'hi jugues ens divertim.
7: Sí, però és que no em vull oblidar. Abans del partit, el Jofre de la bodega Cal Terrida del Prat em va regalar una ampolla de cava.
8: Home, està.
7: Em va regalar una ampolla de cava i em va dir per a que la comparteixis amb la redacció quan guanyem la Lliga aquesta nit. Me l'he deixat a la nevera de casa, demà la porto. I ho he volgut dir en antena perquè quedi constància.
9: Mai és tard.
7: Demà porto l'ampolla de Cal Terrida per celebrar la Lliga i així allarguem la festa.
9: Mai és tard.
10: El Jofre s'hi acaba. Molt bé.
11: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Me voy a llevar un par antes.
7: Us ho he dit abans, el Seixó ha estat entrenant aquesta setmana per pegar bons clatellots, bons mastegots, i ha entrevistat al president de la Federació Internacional de Boxa. Aquesta setmana escoltarem l'entrevista, però què tal?
12: Mauricio Suleiman, mexicà, molt bé. Té moltes ganes de treballar aquí a casa, de fer un mundial en un escenari de Barcelona, que diu que n'hi ha molt bons i que, en fi, i a més em va felicitar perquè em va dir, tinc constància de que la vostra ràdio dona suport a la boxa.
7: El divendres Sandor Martín va estar a la taverna dels Bojos analitzant el cop de puny de Tchouaméni a Valverde.
12: Em consta que una broma li han fet a la llotja, en el Sandor, sí, i a Suleiman.
7: Hi ha hagut també broma, a la llotja, sí, el clàssic, sí, perquè estaven tots dos convidats pel Barça.
12: Sí. El Sandor, que va passar la prova de divendres dels Bojos, que ja va ser una prova important, doncs em va passar un altre a la llotja, també, però bueno, se n'en va sortir. Escolta, avui no sé si estareu d'acord amb mi o no, avui m'emporto aquestes arribades dels equips amb el tocar als estadis. En ple segle XXI només té una justificació, que les patrocini Carglass, no, sinó, perquè si no, no té una explicació lògica.
7: És tremendo.
12: És evident que els equips han d'arribar d'alguna manera a l'estadi, però la meva pregunta seria, no es pot fer d'una altra manera? Reconec que la resposta no és fàcil, però aquest show del tir al blanc a l'autocar del rival i fins i tot ahir al propi és digne d'analitzar. Que el futbol és passió és evident, però la imatge per mi és lamentable i crec que s'ha de buscar una solució a aquest tema.
7: Totalment, i és lamentable que hi hagi gent que llanci objectes als autocars dels equips. Vull dir, que
10: si encara passi això, no? És una mica estrany, no?
7: És tremendo. Una i set, Monchi ja ha estat anunciat oficialment per l'Espanyol. Comunicat d'ara mateix, Elena de Diego, què diu l'Espanyol sobre Monchi?
13: Doncs el nomenen com a nou director general esportiu de l'entitat. Diuen que des d'aquí liderarà tota l'àrea esportiva de l'Espanyol, que les diferents àrees esportives mantindran les seves actuals direccions executives, que dependran d'aquesta direcció general que liderarà Monchi, és a dir, que de moment Fran Garagarza està de baixa per malaltia, doncs que ell seguirà sent el director esportiu malgrat ara estigui de baixa. Serà Monchi aquest director general que coordinarà totes aquestes direccions i que reportarà Monchi directament al CEO de l'Espanyol, a Mao Ye, i també a Alan Pace, el president i propietari de l'Espanyol i també de Velocity Sports Partners, aquest grup inversor que té tant l'Espanyol com el Barley. Monchi reportarà directament a Mao Ye i a Alan Pace i serà qui lideri l'àrea esportiva de l'Espanyol.
7: En una estona ho ampliem, però Jofre, Àlex, us sorprèn el fitxatge de Monchi com a director general esportiu de l'Espanyol?
10: Sorpresa, ara ja no, perquè ja sonava el nom, de quan va sortir sí, bàsicament perquè no veia Monchi agafant aquest projecte aquí, però em sembla una bona notícia. Crec que és un director esportiu, en aquest cas, que serà més que director esportiu, no? Serà molt responsable, i ha demostrat la vàlua, per tant, confiança de que pot fer una bona feina, sí.
14: Sí, a mi sí que em va sorprendre, sobretot per això, no? Perquè no el feies en un equip com l'Espanyol.
10: Parlava de
14: que
10: Sevilla amb el Ramos, no?
14: Sí. Sí, sí, sí, per mi absolutament, no? Ja ha demostrat la seva vàlua a molts llocs i com a mínim, bé, doncs jo crec que pot fer créixer l'Espanyol en el sentit d'incorporacions i a la confecció de plantilles, que és una de les coses que li està passant més cara aquest final de temporada.
7: En una estona va ampliar el que t'hi jugues, notícia ja oficial, comunicat de l'Espanyol, Monchi serà el nou director general esportiu. És la 1:10, l'1:1 del Barça-Madrid.
6: L'1:1 del que t'hi jugues.
3: Especial baralles i violència.
7: Per cert, pot ser que aquesta setmana haguem batut rècord de viralitat als vídeos de les teves imitacions?
3: També el Madrid ha batut rècord de viralitat en les seves baralles, per tant, sí, sí, sí.
7: I és cert que ens han arribat rumors de que Vinícius ha vist i escoltat la teva imitació?
3: Sí, sí, sí, això sembla, això sembla.
7: I és correcte que ho hauríem de confirmar, contrastar?
3: Molt.
7: Li fa gràcia, riu, quan s'escolta a si mateix imitat per Albert Bermúdez?
3: Aquí ja... jo no m'ho crec tant. Jo aquí ja em costa més de creure en les meves fonts.
10: Segons quin vídeo hagi arribat, no?
3: Exacte,
10: segons
3: exacte.
10: Quin vídeo.
3: Depèn del vídeo.
10: Algú fa més gràcia que algun altre, no? Amb ell.
7: Demostraria una gran intel·ligència que Vinícius rigui de la seva pròpia imitació.
10: Per exemple, la carta en paper li deu fer gràcia, no?
14: Sí,
10: la
14: que ja, ja, aquesta li fa gràcia.
7: Aquesta li fa gràcia, no?
8: I el tonto gilipollas segunda li fa gràcia.
7: Segur que li fa gràcia. No sé si us passa, però és escoltar-lo a ell i pensar en el Bermúdez.
10: Bueno,
7: és
10: que ahir va passar... I a Covarsí...
8: Ahir va haver-hi un moment màgic al que t'hi jugues, Barça, que és que... vam dir, i Vinícius que protesta l'àrbitre? I aleshores el nostre Vinícius va començar a dir tonto, gilipollas! I van enfocar Vinícius i se'l veia tonto, gilipollas! Real!
12: Sí. Bueno, i va fer el gest de les 15 Champions.
3: Va fer les 15 i va fer la vida.
7: Va, l'1:1 del clàssic.
6: L'1:1 del que t'hi jugues.
3: Especial baralles i violència.
7: Ai... Joan Garcia.
3: Pallissa en un carreró. Ell va fer el que tocava, que era vigilar, però els seus companys no van fer prou sang.
12: Eric Garcia.
3: Lluita lliure, val en totes les posicions, fins i tot traient els colzes a passejar.
7: Covarsí.
3: Baralla Barrio Bajera entre quillos. A vegades és maldestre, però el que segur que no permetrà és brillar un noi que es digui Gonzalo.
12: Gerard Martín.
3: Anar pel carrer amb pistola. La gent no era conscient del que teníem amagat i quan l'he tret ha imposat com ningú.
7: Cancelo.
3: El Correcaminos. La seva principal arma és que és molt ràpid, però ell jugava contra un equip de marca Acme.
12: Pedri.
3: MMA. Té nom de droga i és qui més qualitat té a l'hora de dur a guerra.
7: Gavi.
3: Quan venien d'un altre col·le a pagar-te. Demostra que és molt important tenir nens fets a casa que sentin aquest respecte cap als seus amics i vulguin defensar-los com calgui.
12: Fermín.
3: Navallasso. Va amb una seguretat bestial que fotrà un forat a la defensa rival i el més normal és que faci sang.
7: Per cert, voleu una curiositat? Divendres vaig coincidir amb el Jordi Martí en una visita guiada a la Sagrada Família.
3: Sí?
7: Li van requisar la navalla a l'entrada.
10: És que clar...
12: Algun dia havia de passar.
7: I el tio, el segurata, em va reconèixer i em va dir, és que sí, que se la tengo que requisar.
3: Que no,
7: clar,
3: no,
7: home, clar,
10: com ho faig, això, ara?
7: Guarda-la, claro que sí.
3: No, sí, cap problema.
7: Dani Olmo, va.
3: Judo. Va fotre una cosa raríssima amb el cos d'una qualitat que bàsicament va ser la clau de tot.
12: Rashford.
3: La bufetada de Will Smith a Chris Rock. Va pujar a l'escenari, va fotre una hòstia antològica i ara aviam si en tornem a sentir parlar.
7: Ferran Torres.
3: Jackie Chan. Mai ens l'hem pres del tot seriosament, però és una llegenda i estaria bé començar a reconèixer-li que la seva feina és brutal.
12: També van jugar Frenkie de Jong.
3: Joc de Trons. És l'entot, però ens ha tingut enganxats una pila de temporades. Ara, si pot ser, no estirem més el xicle.
10: Si pot ser, no.
7: Rafinha.
3: Pelea de gallos. Se'n parla molt, però aquest any l'hem vist tan poc que el podríem considerar clandestí.
12: Lewandowski.
3: Un avi disposat a pagar-se a la cua del súper. Senyor, gràcies per la fidelitat, però si vol ja li enviem la compra a casa i l'any que ve no cal que vingui.
10: Quiere bolsa.
7: Hansi Flick.
3: La casa de los gemelos. Agafa una colla de nens i te'ls fot a perdre el respecte, els fa barallar-se amb qui calgui i fan coses indecents per Madrid.
12: I avui, bonus track, incorporem alguns jugadors del Real Madrid, com ara Rüdiger.
3: Bufetada. Si això és l'únic que s'ha filtrat, poc em sembla.
7: Tchouaméni.
3: El vídeo del Caranchoa. Ha estat protagonista d'una de les hòsties més recordades i laurejades dels últims temps.
12: Vinícius.
3: La patada de Nigel de Jong passarà a la història per ser el responsable de rebentar Xavi Alonso.
7: Ai. Ardeloa?
3: Aquest senyor.
9: Apuñalamiento pero entre coleguillas, ahí en plan... La tontería, ¿sabes? Yo qué sé.
3: És bàsicament ell intentant defensar els seus jugadors.
7: En un moment amb l'Anton Meana expliquem l'actualitat del Madrid, que passa per una reunió que avui la junta directiva ha de celebrar per parlar del present i del futur. Hola, Anton, què tal, com estàs?
15: Bona tarda, com estàs, muy buenas.
7: Com respira Madrid després del Clàssico?
15: Bueno, es una cosa que se esperaba, que el Madrid perdiera la Liga en Barcelona, que la imagen no fuera buena y, por tanto, lo que hace el Madrid es intentar trabajar de cara a futuro para poder anunciar cambios en la estructura deportiva, en el banquillo, en la plantilla, en las próximas semanas. Durante el fin de semana habló José Mourinho en Portugal, hoy juega al Benfica, lunes le quedan dos partidos de Liga, el de hoy y el del fin de semana. Sigue siendo, como decíamos la semana pasada, el principal candidato. De hecho, hemos ascendido un paso periodístico. Lo que sería noticia es que Mourinho no dirigiera Madrid. Ahora ya se han dado los primeros pasos para que el portugués vuelva y, según explicó ayer Romero, es lo que le va a decir hoy Florentino a su junta directiva. ¿Cómo es la hoja de ruta del club en las próximas semanas? Los cambios estructurales, sobre todo en el banquillo, con ese nombre, el de Mourinho como principal candidato. Contábamos el viernes por la noche en El Larguero que la primera información bastante clara que recibimos en la cadena SER de la posible vuelta de José Mourinho al Real Madrid se produjo a finales del mes de abril. El jueves 23 ya había en la mesa del Real Madrid informes, datos claros de cómo sería la vuelta de Mourinho. Días más tarde es cuando The Athletic destapa que es ya el elegido por Florentino y, como digo, lo normal sería que la próxima semana sí que se anuncie que José Mourinho regresa al Real Madrid como entrenador. Nos confirman que no está firmado todavía, que faltan flecos, pero así como el entorno de Pochettino no descarta que si le llaman escuche, nos han dicho que no hay nada, absolutamente nada, los entornos de Deschamps, Scaloni y de Allegri. Y por tanto, se estrecha el círculo y todo lo que no sea ver a Mourinho la temporada que viene en el Madrid sería noticioso.
7: Doncs important el que ens està explicant ara mateix l'Anton Meana al Que t'hi jugues. Es va tancant el cercle, avui reunió, Florentino Pérez ha d'explicar a la seva junta la situació i el nom que ja va agafant forma és el de José Mourinho, que tornaria al Madrid. Flaqui agafa una altra vegada les crispetes.
10: Sí.
7: Entiendo que con una revolución más o menos importante en la plantilla.
15: Menos importante, hay muchísima gente que tiene contrato y no va a salir, eso el Madrid lo asume. Encima Florentino Pérez siempre ha defendido que a él la plantilla le parece muy buena, que teniendo a Courtois, a Bellingham, a Vinicius y a Mbappé, no se puede hablar de un cambio general. Yo creo que de cara al aficionado, los cambios que pueda haber en la plantilla serán de caza menor, es decir, veremos quién viene en el medio y si puede salir Camavinga, que dice que no. Veremos quién puede completar el equipo arriba y si se marchan Gonzalo y Brahim, caza menor. Yo creo que no va a seguir en la plantilla Fede Valverde, porque creo que es imposible que convivan en este equipo Tchouaméni y Valverde. Por mucho que venga Mourinho o por mucho que firmen una teórica tregua en el club, yo veo imposible que compartan vestuario Tchouaméni y Valverde. Y ahora falta por dar con los nombres. El Madrid nos insiste en fuentes internas que está mirando principalmente dos posiciones, un centrocampista, un Vitinha, un Rodri, y un central o dos. Tal y como está Militao, no es un futbolista que te dé garantías de poder rendir a máximo nivel la temporada que viene, y son los dos focos de interés de reforzar la plantilla, como digo, centro de la zaga y centro del campo.
7: Doncs aquesta és l'actualitat del Madrid, que passa pel nom del nou entrenador, José Mourinho, i per dos fitxatges, un en defensa, l'altre al mig del camp. Arbeloa, què va a fer?
15: És una pregunta muy buena. La idea que tenía el Madrid era que Arbeloa siguiera en el club, aunque no dirigiera al primer equipo. Se había planteado la posibilidad de que formara parte del cuerpo técnico de José Mourinho, a la espera de hablarlo con el portugués, pero la mala relación que tiene Arbeloa con un sector amplio del vestuario ahora mismo dificulta que siga cerca del primer equipo. Es un tema que a lo mejor tienen ya resuelto, que no nos comunican, pero lo que tenemos confirmado es que el club no quería desprenderse de Arbeloa, consideran que es un buen activo del club al que no podían quemar por 5 meses dirigiendo el primer equipo. Una de las opciones que se había planteado dentro era que se pudiera incorporar en el cuerpo técnico del siguiente entrenador, que encima sería su maestro Mourinho, pero ahora mismo Arbeloa tiene una relación mala con un sector grande del vestuario y eso dificulta que sea recomendable que se quede en la estructura del primer equipo.
7: L'altre dia llegia no sé quin diari, i em perdonarà el company que ho va publicar, que hi ha jugadors de la plantilla del Madrid que li diuen cono a Arbeloa.
15: Sí, lo contó Miguel Serrano el otro día, Látigo Serrano, creo que lo dijo en su canal de YouTube y luego también lo habrá repetido en alguna de las tertulias. Miguel colabora con Radio Marca, Onda Cero, Es Radio, pues en cualquiera de ellas podría haberlo dicho. Lo que él explicó es que durante los partidos, sobre todo jugadores españoles, se tapan la boca y dicen el cono no tiene ni idea. Y que eso no lo escucha Arbeloa, pero sí lo escucha su cuerpo técnico. Y que evidentemente le llega Arbeloa. Y lo que venía a decir Miguel es que de ahí se explica la desaparición de diferentes jugadores, sobre todo nacionales, de las alineaciones del Real Madrid en las últimas semanas. Yo creo que el melón que no se ha abierto, porque tenemos el titular pero no la información, es que la distancia más grande que se ha abierto es entre Arbeloa y Mbappé. Porque Mbappé no ve que se haya trabajado para él, lo ve más casi el Madrid de Vinicius que el Madrid de Mbappé, y ese, no sé si llamarlo, ¿no?, desenamoramiento, por mucho que luego, como es un activo del club Mbappé, el entrenador le salve la cara en conferencia de prensa, pero ese es un tema realmente importante, cómo ha sido la relación inicial y cómo ha terminado entre la estrella del equipo y el actual entrenador en los últimos 5 meses.
7: Ahir al Camp Nou vam veure algun aficionat que anava amb un cono al cap. N'hem vist també a la celebració del Barça, de la gent a Plaça Catalunya, l'espontània dels aficionats. I el Camp Nou, o sigui, el partit d'ahir acaba just quan el Camp Nou estava cantant això. I aquí acaba el partit. O sigui, l'àrbitre no va afegir temps de descompte. És que, com que vaig escoltar que es cantava, vaig dir, vaig a gravar-ho. I vaig gravar just el moment en què acaba el clàssic, el Camp Nou està cantant Cono, quédate.
10: Creus que l'àrbit va sentir i va dir, tallem això?
3: Home, va fer un dia mallengua, va plegar el 89-59,
7: No es va afegir res.
12: No ho entenc.
7: I aquest era el moment just en què l'àrbitre xiula al final.
12: Sí, és igual, però no ho entenc.
7: Això és el que cantava el Camp Nou quan va acabar el partit. Anton, de Mbappé, em diu el Gonzalo Álvarez, per cert, m'ho explica i el podem citar, que estava mirant el partit a Madrid, Mbappé, a Madrid. Ho dic perquè s'havia generat aquesta confusió de com que la imatge de la tele era Bein Sports i fan el partit a França però no a Espanya. El partit Mbappé l'estava mirant a Madrid i avui ha anat entrenant el seu dia lliure.
12: Sí, de fet ha penjat una story a Instagram on se'l veu treballant al gimnàs.
10: Molt compromès.
12: I posa la localització. Ciudad Valdebebas.
15: No, la imagen es de hoy porque nuestro compañero del Chiringuito, Marcos de la Rocha, que es un fenómeno, le ha visto entrar y le ha grabado. Sí, sí. Así que es cierto que Mbappé hoy ha entrado en Valdebebas.
8: I que tots els jugadors, perdona, Anton, tots els jugadors, si vas als jugadors del Barça, tots ho tenen, que són estrangers, tots tenen la tele del seu país.
10: Del seu país, sí.
8: A casa. Aleshores, això de...
7: Perquè la imatge aquesta, del Ala Madrid amb la tele i el 2-0...
8: El Logreu, en aquest cas, es va posar en dubte que estava a casa perquè era Bein, que eres el canal de França, però tots els jugadors, Rafinha, veu els partits per ESPN, per exemple, perquè té la tele brasilera.
12: Això és el detall més.
8: Bueno, però ahir es va fer un debat sobre si estava o no estava a Madrid.
12: Però és que Logreu, és que el passotisme és tal que penja l'estori quan el seu equip ja va palmant 2-0. Ay, penja el minuto,
7: escolteu que és el que ha dit Tomás Roncero aquí a Catalunya amb la Marina Fernández sobre Mbappé.
16: Bueno, pues al final Mbappé nos ha demostrado que es del Mbappé Fútbol Club, es así, porque las últimas 2 semanas los 4 comportamientos que ha tenido tiene a todo el madridismo y a mí el primero totalmente entre desconcertados, reirritados con él, porque tú lo que no puedes hacer es cuando teóricamente te vas a querer recuperar para llegar al clásico donde el Madrid tiene que quemar su última bala en tus días libres y de vacaciones con tu pareja, que si estás en otras circunstancias solo faltaba, con su vida libre puede hacer lo que quiera, pero que tú, teniendo que recuperarte, escenifiques que estás de vacaciones mientras tus compañeros están en Valdebebas, luego llegar solo 12 minutos antes del partido de Correllá y aparecer en tu avión privado o dicho, yo estoy a otra historia, ni me preocupa si es pasillo o no. Ya no te digo nada, el otro día, después de la terrible pelea, vergonzosa pelea de compañeros en Valdebebas, que tú como líder salgas y bajes la ventanilla y no sé qué chiste te estaban contando, que era tan divertido, que no es que te rías, sino que te carcajeas sabiendo que te están grabando. Y ya el colmo fue, para mí, vamos, lo de ayer. Primero, se borra, yo lo digo así, se borra la convocatoria. Molestias, ¿qué molestias? Y si tienes molestias, te subes al avión, te quedas en el banquillo y animar a los compañeros, aunque no juegues. Y luego ya el, por la noche con 2-0, yo creo que se le ha ido la cabeza.
7: Esto que explica Tomás Roncero en Aquí Cataluña, que es Matías Ser Cataluña en la Marina Fernández, Antón, ¿es más o menos compartido por el grueso de la gente en Madrid que Mbappé se ha borrado?
15: Yo creo que el aficionado ya no espera nada de Mbappé, y lo más preocupante es lo que decíamos anoche en el Canalla, que yo percibo hablando con gente próxima al vestuario del Madrid, no directamente con los jugadores en la última semana, pero sí con sus entornos, que ya no esperan mucho más de Mbappé como líder, como capitán, como referente, que le piden que si puede meta goles, pero que no esperan de él absolutamente nada, porque cuando el equipo más le ha necesitado, en el mejor de los casos se ha puesto de perfil y en el peor no ha estado directamente. El vestuario le ha pasado muy mal, hay auténticos bandos, ya no digo de gente enfrentada, sino de gente que hace la guerra por su cuenta, y Mbappé no ha estado en ninguno. Entonces, percibo que lo que dice Roncero es un poco el sentir del madridismo, que está priorizando su imagen y su mundial por encima de los intereses del Madrid, y luego yo sí veo que el vestuario no espera más de Mbappé, simplemente que marca goles, que es importante, pero no es lo único cuando eres Kylian Mbappé.
17: Dijous hi ha partit al Bernabéu. Jo no sé si l'Anton Meana, i en parlarem, però té clar en qui centrarà la seva ira al madridisme.
15: Es un día un poco raro en Madrid. El viernes es San Isidro y, por tanto, es un puente bastante importante en la capital de España.
7: Es poético, ¿eh? Eso... Con las cornadas que se ha llevado, que sea San Isidro el jueves.
15: Sí, sí. El viernes es San Isidro, por tanto, el jueves va a haber mucha gente que aproveche la tarde para irse de puente. Yo creo que los jugadores se van a llevar mucho, pero aquí la gran duda es cuánto se va a llevar el presidente. Hemos escuchado gritos de Florentino dimisión durante la temporada, sobre todo el día del Levante. Se escuchó, la cámara de televisión enfocó al presidente en el palco. Es verdad que es un Bernabéu distinto al de hace años, con un montón de gente que no es socia, de turistas, de gente que viene una vez al Bernabéu y que va a ver el campo cerrado y no a emitir un juicio de valor en contra de los jugadores o del presidente, pero sí que se mueve en redes sociales esa pequeña oposición que tiene Florentino en el madridismo, y que el club señala que muchos de ellos son antiguos Ultrasur a los que echaron y que le tienen esa inquina al presidente. Así el Madrid analiza muchas veces las pitadas y los gritos en contra de Florentino en el estadio, pero yo sí creo que es un punto en el que se puede juzgar la gestión entera del club, no solamente lo que hace mal el entrenador, que tiene al Madrid a 14 puntos del Barça cuando lo cogió a 5, o de la plantilla, ¿no?, con jugadores que no han dado el nivel, pero también creo que el funcionamiento del club, como ha dejado el Madrid a sus futbolistas gobernar el vestuario sin que nadie les controle, pues a mí no me sorprendería que un sector del estadio, y no solamente ex-ultras, quieran fiscalizar la gestión del club y de su presidente en el partido del jueves contra el Oviedo.
7: Antón Meana, gracias por el Canalla de esta madrugada, por entrar hoy en el Que t'hi jugues, y te escuchamos después en el Larguero.
15: Esperemos que tengamos noticias para la noche. Un abrazo para todos. Chao.
7: Seguro que sí. Un abrazo, Antón, sobre el que acaba de comentar del focus amb Florentino Pérez. Avui Tomás Roncero aquí a Catalunya ha dit que el Madrid ha pagat la mala planificació, i això assenyala el president.
16: Evidentemente el Madrid ha pagado una mala planificación que vino ya con los fichajes del verano pasado. Si fijáis, los cuatro fichajes que ha jugado regularmente ha sido Trent Alexander-Arnold, de inglés, que es verdad que en ataque no está mal, pero que definitivamente deja muchas lagunas. Encima de eso ha costado la desaparición, para mí, misteriosa e injustificable, del capitán, de Carvajal, porque desde hace dos meses está curado de la lesión y Arnold lo ha fumigado. Y luego Heisen fuera, Carrea fuera, más tanto no es un misterio de fichaje que impidió además que viniera Zubimendi en su lugar. Pues al final se fichó mal. El club, desde que se ganó la 15, y no ha ido planificando buscar una heredad digna de gente como Kroos y Modric, y son jugadores totalmente determinantes en los éxitos de Madrid, sobre todo en Europa. Y yo creo que el Madrid ha muerto de autocomplacencia pensando que por el simple hecho de traer a Mbappé, más un equipo que había ganado la Liga, la Champions, todo lo que se le ponía por delante, pues que esto ya estaba hecho.
15: ¿Ha dicho que ha fumigado a Carvajal?
3: han fumigado a Carvajal.
10: Los cielos están una mica, ¿no?
3: Es que he mirado hoy por la mañana los cielos y también es posible que hayan fumigado a otra gente.
10: Me llena,
3: a más sí. gente que no a solo a Carvajal.
18: ¿A quién?
3: Voy a todos. ¿Has visto cómo estaba el cielo? Marcado con las estelas.
18: Lo más bestia de eso es que Miguel Bosé digui que té aquesta veu per un desengany amorós.
3: Sí.
10: Es un fenómeno.
3: Los 7 kilos de otras cosas no tienen nada que ver.
10: Es, la deriva del Madrid es gruixuda, porque ara mateix, bueno, que la llum a portar sigui Mourinho em sembla poètic i crec que, vamos, auguro amb la d'entrenadors que hi ha de nivell, auguro que no els anirà gaire bé, però ara mateix estan cremant Mbappé, que no sé si és la figura a cremar, perquè em sembla que no només era l'aposta, sinó que probablement sigui el seu millor jugador, sinó que no, se filtren coses de molts jugadors, la baralla, em sembla que Fede Valverde, si marxa, que entenc que sigui difícil la convivència, seria una baixa molt important pel Madrid.
12: I tant.
10: I la referència que sigui Vinícius, que al final és el jugador probablement més odiat i el més maleducat i el més... el que menys es comporta amb rivals i amb públic, que em sembla que sigui la teva referència, continua, diguem-ne, caiguda lliure cap a baix. O sigui, bueno, caiguda deixa cap a baix, perquè caiguda cap a dalt no n'hi ha, però...
15: És que Jofre...
10: No acabo de veure quina és la direcció cap on volen tirar.
15: És que és un equip que és una mica bad boys, però sense ser tan bons com per guanyar. Aleshores, els bad boys, si no guanyen, són ridículs.
10: Però et dic una cosa, però són molt bons, eh? O sigui, Madrid té un equipàs
15: ja, a nivell però no tan bons com per bueno. ser un campió, un equip campió.
10: Ostres.
14: Per mi el Madrid està en un carreró sense sortida, és a dir, per la tornada de Mourinho no s'aguanta pel lloc, és una fugida endavant, perquè Florentino és veritat que ha entregat el club als jugadors, no? Jo crec que ha arribat un punt on s'ha cregut que amb plantilles fetes per ell, perquè li venia de gust incorporar algú aquí, algú allà, eren pràcticament... Bueno, li sortia sempre cara, fins que el futbol ha posat al seu lloc, no? És a dir... Torna Mourinho i s'està parlant, ara parlava l'Anton, no?, de buscar aquest migcampista, buscar un central, quan s'ha de pensar en qui ha de sortir. És a dir, no hi haurà cap entrenador de primer nivell que vulgui anar al Madrid fins que no li facin una neteja, perquè ara mateix aquest equip és inentrenable.
12: Ara l'has de fer,
14: és inentrenable.
12: Bueno,
14: i com que està entregat als jugadors i no la pot fer, per això arriba Mourinho.
12: Ara, Florentino el 2006 va plegar, va dimitir perquè havia malcriado a los jugadores.
14: Sí, sí.
12: En aquesta etapa, en aquests anys, s'ha passat la pantalla.
14: S'ha
12: passat el joc.
10: Però jo no crec tant que s'hagi de fer una neteja de futbolistes. El Willy, que tira el Willy.
12: No ha sigut Willy.
10: Trumpets.
18: Ha sonat com un claxon de camió, no? Sí, una cosa així.
10: Deia que no em sembla tant una neteja de nivell, o sigui, jo crec que el Madrid té futbolistes de moltíssim nivell que pot competir ben portat i amb una disciplina, sinó de convivència. O sigui, el primer problema és fer que convisquin bé i que vagin a jugar a una cosa que vulguin jugar, que serà quina vulguin, però
18: perquè,
10: la que sigui.
18: En la vostra trajectòria com a esportistes, com a futbolistes, us heu trobat alguna vegada una baralla en un vestidor que acabi amb algun dels jugadors a l'hospital?
14: Mai, jo a l'hospital no.
10: Jo a l'hospital no, però amb alguna... Amb
18: vull dir, baralles, que baralles sí, passen, baralles, però home, sí. Tan bèsties com la que ha passat ara al Madrid, no sé si ni és tan...
3: Bueno, ja he vist el
18: normal,
3: palo,
18: no?
3: Del palo de golf...
14: No és gens normal. És a dir, jo m'he trobat baralles, i el Jofre segur que també, però que acabin a l'hospital, i tenint en compte que el Madrid ha de tenir uns serveis mèdics de nivell. És a dir, que si algú surt per anar a l'hospital és perquè allà, déu-n'hi-do, eh?
10: Sí, la cosa s'ha passat de frenada. Baralles sí, més d'una, coses que s'acaben solventant. Algunes ni tan sols es solventen, perquè s'ha de conviure de la mateixa manera que has d'acabar la temporada, però em sembla que és només una anècdota més de lo malament que tenen les coses allà.
18: Va, que encara ens queda ara saludar a la recta final del Que t'hi jugues al tio Faja, que ahir va estar el Que t'hi jugues Barça, a la retransmissió especial des del Toreschi, i a la tornada, un hermano mayor amb José Mourinho.
12: Ostres!
18: Un hermano mayor amb José Mourinho.
3: Escolta, però que aquí parlen molt de què construir l'equip ha sigut molt difícil o molt fàcil. Escolta, construir és molt fàcil. Ara ho has de fer amb els materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, que donen a Material Building by MCAT. Ja ho sabeu, els preus més competitius. MCAT.cat, per ser Jofre. M'has dit número de l'1, el 78.
10: El 22.
3: 22, perfecte.
18: Ara sabreu per què.
19: Què t'hi jugues?
20: Ràdio Barcelona. Cadena Ser.
19: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
20: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
19: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
20: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
21: La teva mare sempre té raó.
22: Em compro un cotxe nou?
23: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
21: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
24: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
25: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma protegint és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
26: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a AXA.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a AXA.es.
27: Lentes progressives perfectes? Existen. Descubre Varilux XR Series. Nitidez instantánea incluso en movimiento, con transiciones fluidas de cerca a lejos. En vista óptica. Diseñadas con inteligencia artificial, personalizadas para gente real, con total garantía de adaptación y el servicio profesional y cercano de siempre. Vista óptica.
28: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
29: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
30: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
31: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
6: Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
32: No egos, because the egos kills every success.
33: Els egos maten l'èxit. La guardarem com a frase de capçalera.
6: Què t'hi jugues?
18: Una frase, Flaqui, que Hansi Flick va dir a principi de temporada com a avís.
34: Sí, senyor.
18: I li van fer cas. Sort d'això. Perquè el Barça s'ha proclamat campió gràcies a alguns matisos que ha detectat l'Àlex del Mas.
35: Del Masterclass.
18: Hem vist un Barça més controlador?
14: Un punt més controlador, sí, jo crec que és l'evolució que ha buscat Flick aquesta temporada. De fet, aquest Barça de mitjana fa 22 passades més per partit que feia la temporada passada.
18: No és tan vertical.
14: No és tan vertical, jo crec que vol conservar aquest punt de sorpresa, però ordenant-se una mica millor, sobretot quan està a camp rival.
18: Això sorprèn. És un Barça més eficient en els atacs ràpids?
14: Sí, sí, perquè hem parlat moltes vegades aquí durant l'any que potser havia baixat una miqueta en l'efectivitat a la pressió alta, no? O sigui, per les baixes de Rafinha, perquè hi ha hagut moments de bé que no han estat físicament tan bé, i la veritat és que sí, és que passa menys temps a camp rival, però en canvi és un Barça que ha aconseguit més gols després dels atacs ràpids, després de recuperació. A camp contrari, n'ha aconseguit més. Per tant, el 12,5% dels gols del Barça han vingut en atac ràpid, en recuperació, camp contrari i gol en aquesta Lliga, mentre la temporada passada estava només en el 9%.
18: Per tant, ha pujat el
14: percentatge. Ha pujat, per tant, com si estigués més estudiat, més treballat.
18: I aquesta és molt interessant. Detectes un canvi de guàrdia.
14: Sí, per mi és la lliga dels canvis de guàrdia, no? La primera, la de Ferran amb Lewandowski. Ferran ha passat de 1.100 minuts en aquesta lliga a pràcticament 1.900. Després el d'Eric, el de la consolidació d'Eric, que ha passat de 1.500 minuts de la temporada passada als 2.605 minuts d'aquesta temporada, s'ha convertit en estructural. El cas de Gerard Martín, per suposat, que passa de 1.000 minuts de la temporada passada gairebé als 2.000, doblant. I el de Fermín, que també ha pujat tant en importància com en minuts. Estava en els 1.250 la Lliga passada i està pràcticament, encara falten 3 partits, en els 1.800 ja.
18: Lo de Gerard Martín, abans del bar ho comentàvem, ha fet més mèrits Gerard Martín per anar al Mundial
33: que Dean Housen al Madrid.
14: Sí, cert.
10: Rendiment claríssim. Mm-hmm. Minuts jugats, bon rendiment, no té massa discussió si només fixem rendiment.
33: Igual que Eric García, ahir és lateral dret titular, un missatge, sí. Condé a la banqueta.
14: Sí, sí. Sí, jo era dels que creia que apostaria per Condé per defensar Vinícius, ho va fer Eric i ho va fer molt bé, tant ell com Cubarsí, que va estar molt atent a aquell costat.
33: Bruno Alemany, què tal, com estàs?
0: Hola, sí, que hola a tots.
33: Tu creus que Eric hauria d'anar al Mundial?
0: Sí. És veritat que a De La Fuente li agraden els especialistes, però el fet que et pugui jugar en tres posicions em sembla important. I ja traient això, no ha fet pitjor temporada que Pedro Porro, per exemple, del Tottenham. És a dir, podria ser lateral dret per mèrits propis a la selecció espanyola perfectament.
33: I entre Gerard Martín i Housen?
0: Entre Gerard Martín i Housen, zero dubtes. És a dir, la temporada de Gerard Martín ha estat molt millor, molt millor. Però, per exemple, també m'ha agradat més Pubill que Gerard Martín. És a dir, m'enduria
33: abans... Però Pubill ja anirà.
0: Jo entenc que sí, però... Hi ha 8 places en teoria, per laterals i centrals.
1: Jo torno a la meva teoria. Si no hi va Housen, quants jugadors del Madrid anirien al Mundial?
0: Zero.
1: Doncs ja no, s'ha acabat el debat.
10: Anirà Housen abans que Pubill, segur.
33: S'ha acabat. Perquè ha d'anar algú del Madrid.
1: Sí,
10: bueno,
1: una qüestió d'equilibris i de tranquil·litat d'entorns.
10: Del grup ja dins,
1: i perquè és un d'ell, ja, sí. Mm.
33: Per cert, Gerard Martín va estar amb el Santi Ovalla al Que t'hi jugues Barça després del partit. Va participar fins i tot en el concurs de...
2: De la
33: trades per als nostres oients, el de la porra, perquè va haver molts encertants.
3: Va enviar un oient a la gente de zona.
4: Com et sents ara mateix?
5: Molt content, molt content.
4: T'hem vist celebrar recuperacions com un boig, és un tret característic teu.
5: Sí, bueno, al final defensar també és molt difícil i crec que també s'han de celebrar les accions defensives que tenen molt valor també.
4: Té més bon regust de boca guanyar-la d'aquesta manera contra la teva rival, no?
5: Sí, evidentment. Guanyar una lliga, doncs, d'aquesta manera no es pot demanar més.
33: Poca conya, Gerard Martín, que s'ha fet central titular al Barça, sí. Campió de lliga.
14: Començava com a lateral suplent i acabat com a central titular. Fixa't que té tota la defensa disponible i Flick, i no toca aquesta parella de centrals, i desplaça Eric abans que toca Gerard Martín. Per tant, molt de mèrit a Gerard Martín, que ha evolucionat, i també mèrit a la confiança de Flick, que hi va creure des del primer dia, li ha donat la raó.
33: Li ha premiat Hansi Flick l'actitud, la feina, els entrenaments i la seva manera de ser.
10: I és una mica en la línia d'Eric, no? Jo crec que Eric és un futbolista que per aquesta generació de jugadors de la casa segurament és una mica de referència, no? El seu comportament, el compromís, segurament també l'actitud i el... Per mi, el més important que ha tingut Eric no és només superar moments on no estava tan valorat, sinó no posar cap mala cara, estigui com estigui ell, participant o no. I això, pels altres, és molt referent, molt modern.
33: Hola.
3: ¿Estáis ya de vuestras cosas, de hacerme la del trabajo?
33: Avui dona la prellista, no?, amb 55 jugadors.
0: Sí, l'únic que no fa un acte i la explica, és una cosa... interna, però
10: per
0: evidentment...
10: Per fax, la dona.
0: No ho sé, la veritat.
33: Ja ha entrenat, però, no te fica, però avui diguem-ne que presenta la prellista pel Mundial Luis de la Fuente amb 55 jugadors.
0: I tindrem els nostres detectius pendents d'aquesta llista.
1: Però ja ha entrenat avui, seleccionador.
3: Evidentment.
1: Sí. La vida s'entrena cada dia.
3: Ja ha hecho... Sí, sí, claro. Levantarse ja és un entrenament.
10: On ha entrenat, se pot dir on?
3: En mi casa.
33: Per cert, he llegit fullejat l'autobiografia de Luis de la Fuente l'altre dia.
3: ¿Te gusta?
33: La llegeixes molt ràpid. Diu que
3: pues
33: tenen
3: leer,
33: una tradició a l'estaf,
1: sí.
33: Això explicat per Luis de la Fuente, la seva autobiografia, que és fotre's una cervesa abans de dinar, sempre.
1: Ah, mira.
10: Aquesta la compro molt jo, vull dir... Moltes coses no, però...
1: Això ens agrada,
10: Això...
1: Mesura,
10: Senyal de que tens la vida bastant com la vols, si pots fer-ho cada dia.
33: Va, que l'esteu esperant. Avui estem rebentant audiència digital, Flaqui, tant a la pàgina web de la SER, a l'aplicació per a telèfons mòbils, com al YouTube, Facebook, Twitter...
1: Everywhere.
33: Tots els llocs on emetem el Que t'hi jugues...
1: Da.
33: I ha arribat el moment.
7: Primer records el tio Faja.
8: Como la de contra todos, al trabuco, al trabuco.
7: El tio Faja, gràcies.
33: Va estar ahir a la retransmissió del Que t'hi jugues Barça, l'estudi Toreschi. De fet, que sapigueu que va renunciar a anar al Camp Nou amb una entrada regalada, perquè volia estar amb els oients al Toreschi a la retransmissió del Que t'hi jugues Barça.
3: Caram. I ens va deixar segurament el millor titular de la roda de premsa d'Arbeloa.
33: I em va escriure...
3: Que és que sembla que sembla la persona que et diu quan val el nínxol. Sembla que sigui el que et diu, mira, aquest nínxol és de...
18: Em va escriure a les 22:19, em va escriure, estoy gozando. A les 12:55 em va preguntar por qué Romero tiene tan poca voz si el Madrid no ha tenido la pelota. I avui al matí m'ha escrit el Papa en luz de gas con el pueblo, Valde y Casado en canaletas con el pueblo, Pedri y Olmo con la bici con el pueblo, el Madrid es de Florentino, el Barça del pueblo, soy muy feliz. Tío Faja, ¿cómo estás?
2: Bueno, pues ya lo has dicho tú, soy muy feliz. No he pegado ojo esta noche. Sabéis que ando merodeando foros madridistas hasta altas horas de la madrugada. Bueno, básicamente hasta que me echan al grito de escoria humana. Entonces cambio de foro. No es que me voy, es que cambio de foro. Esto no va a acabar bien. Hablo de mi vida, de mi casa, de mi matrimonio. Estoy gravemente enfermo. Y bueno, ya lo veis. Lo que yo os dije en su momento, se rumoreaba que se quería vender a Fermín. Había voces muy afirmativas con el tema y yo salí al paso a decir que el Barça crea y consume pornografía, no la vende.
18: Que el Papa no iba a vender a Fermín.
2: Y tiempo después... No, si es un tema de filosofía, es un tema de juego. Ayer se volvió a demostrar un grupo de amigos contra unos mercenarios que pasaban por ahí. Están pidiéndole responsabilidad a unos futbolistas cuando el padrino ni está ni se le espera. Es que es acojonante. Es que tienen una guerra civil y el que manda no se sabe absolutamente nada de él. Que se van a matar. Que mi cuñado Miguelín va a acabar ingresado en la Valle Brón. Es que esto ya esto no es serio. Pero eso lo ha proporcionado el club. Llevan años haciendo el vago, jugando una competición de 7 partidos. Ese es el club. Y ahora se encuentra con unos jugadores que son vagos, dice el club. O sea, es un esperpento de arriba abajo. Y tenemos que aprovechar estas mieles de la vida para reírnos. Y reírnos mucho, porque hasta el último momento han estado hablando de Negreira. El enterrador, este, el que te cobra el seguro del nicho, el Arbeloa.
18: Es el que nos ha explicado ahora el Bermúdez.
2: El trabajador del ocaso. Este señor hasta el último momento ha estado hablando de árbitros, ya no solo en la Liga, sino en Copa de Europa, que lo echaban por los árbitros. Esto es no tener vergüenza ni deportiva ni de la social.
18: Tío Faja, ¿vas a llevar a los mariachis a la Rúa esta tarde o no?
2: Pues mira, yo ayer estaba invitado a la Luz de Gas, pero...
18: Lo sé.
2: No era mi fiesta. Yo es que... yo soy de poquito, pero bueno, no me gusta abusar.
18: Abusar, ya. Te tocaba descansar, pero que ya había que trabajar. Sí.
2: No sé. Pero que me estaba invitado a Luz de Gas.
18: Sí, ya lo sé, que estabas invitado, si ya me lo dijeron.
2: No era mi fiesta, ¿sabes?
18: Tío Faja, hablamos esta semana, que tendremos tiempo. Un abrazo.
2: Os quiero.
1: Un abrazo.
18: Me envíen un missatge, que no sé si circularà, perquè és una persona que ha estat molt vinculada al Barça. Des de 1990, 36 lligues, és el que hem comentat abans, Flaky. El Barça n'ha guanyat 19. No, de les 36, el Barça n'ha guanyat 19 i el Madrid 11. Sí. Això contrasta amb l'històric de les 95 lligues anteriors en què el Barça en tenia 29 i el Madrid, el Barça en total en té 29 i el Madrid 36. Val? És a dir, el Madrid té el 38% de les lligues, el Barça el 30% de les lligues, però en els últims anys el Barça ha guanyat el 53% de les lligues i el Madrid el 30% de les lligues, d'acord? I llavors afegeix el missatge, i això és l'interessant. La diferència té una explicació força evident. Des de la Lliga del 54, diu el missatge, quan en roben a Di Stéfano, fins a la 76, quan mor Franco, el Madrid en guanya 15 de 23, mentre que el Barça només 3. El Madrid en guanya 15 de 23 i el Barça només en guanya 3. És el que m'envia una persona que ha estat molt vinculada al Barça.
10: I que té memòria d'un context on segurament s'haurien de fer repassar vídeos que s'han eliminat els discos duros.
3: No hi ha imatges de la sala a bord.
33: Va, anem a Hermano Mayor.
3: Bueno, pues vamos. Vamos ya. Me fui de Madrid hace mucho tiempo y parece que sin mí no hay orden. Los jugadores se han vuelto violentos porque estás hablando de Tchouaméni y Valverde, parece que estás hablando de Mike Tyson y Sandro Martín. No entiendo. Yo les enseñé a pegar a los rivales, no a pegarse entre ellos. Es por este motivo que he recibido la llamada de Florentino Pérez para volver como un hermano mayor. Parece mentira, estamos diciendo esto de él, pero el único que lo hace bastante bien es Vinicius, que por lo menos provoca al equipo rival y no a sus propios compañeros. Enhorabuena, Vini, te voy a nombrar mi capitán.
9: Gracias, tonto gilipollas, para segunda tuta.
3: ¿Veis? Como todavía no soy entrenador del Real Madrid, me trata como un enemigo. Esto es lo que tiene que hacer. Los jugadores más conflictivos del Madrid son los siguientes. Este es Federico. Tiene tanta autoestima que se encara con Tchouaméni, que le saca 8 cabezas. No es muy bueno escribiendo comunicados, no. Le gusta pegarse con todos. Mi intención es que vuelva a ser el jugador que era, el que se pegaba en parkings contra jugadores del Villarreal. Ese tiene que ser. Os presento también a Aurelien. Para mí va a ser muy importante en el tribote, porque evidentemente voy a jugar con un tribote que te cagas. Y él me ayudará a encontrar al topo. Ah. O mejor dicho, a los topos que ahora hay en el Real Madrid. Si ya me cargué a Casillas, ahora toca ver a quién tengo que cargarme cuando las cosas vayan mal. Y ahora os presento al bueno. Este es Antonio, mi nuevo Pepe. Si Aurelien va a encontrar a los topos, Antonio directamente los va a matar. Mira qué cara de loco, es increíble. Una especie única en el mundo. Les voy a enseñar a comportarse como es necesario. Porque voy a ser su hermano mayor, pero no el hermano mayor que te convierte en buena persona, sino que te enseña a saltar supermercados.
33: Estava pensant ara que poca conya, Rüdiger, Tchouaméni i Valverde amb Mourinho.
10: Jo veig incendis a punta pala, però bueno, en fi, ja s'ho faran.
3: Va ser molt divertit.
33: Molt, sí. Hem obert la segona hora del Que t'hi jugues explicant que l'Espanyol ja ha fet oficial la incorporació de Monchi com a director general esportiu. Bruno, et sorprèn aquesta incorporació?
0: Em sorprèn perquè se l'estava vinculant molt amb el Sevilla, amb els nous compradors, amb el tema de Sergio Ramos, i em sorprèn perquè en definitiva ell va deixar, suposo que hi ha temes personals aquí, però va deixar la vida a Anglaterra, un club amb un projecte brutal com l'Aston Villa, ha estat a Espanya amb el seu club, i ara aposta per anar a l'Espanyol quan està el club en problemes importants. La veritat m'ha sobtat molt.
33: Entre jornades, l'Espanyol porta 18 partit sense guanyar, però creieu que se salvarà?

0: L'Espanyol, quan està el club en problemes importants, la veritat m'ha sobtat molt.
1: Queden 3 jornades, l'Espanyol porta 18 partits sense guanyar, però creieu que se salvarà?
2: Jo sí.
1: Tu sí, Àlex. I tu, Jofre?
3: Sí. Jo després d'aquesta jornada jo pensava que sí, ja no ho tinc tan clar. Espero que sí, però tinc dubtes.
1: Manolo, continua fins a final de temporada,
4: Continua fins a final de temporada. Aquest és el missatge que ens transmeten des del club. Sí que, i de fet, Monchi ha estat consultat també per a l'Ampeix aquest cap de setmana sobre aquesta continuïtat del tècnic de l'Espanyol, i Monchi ha apostat per mantenir Manolo al càrrec. Creuen que és la persona que millor coneix la plantilla i qui està més compromès amb el club per treure-ho endavant. Queden 3 partits, contra l'Atlètic a casa, contra Osasuna al Sadar i contra la Reial Societat a casa, i necessita puntuar com sigui l'Espanyol per confirmar aquesta permanència. Per cert, que apuntant el que deia el Bruno, els nostres companys de la Cera Sevilla també els hi ha sorprès, però diuen que és veritat que aquesta compra de Ramos del Sevilla per part de Ramos està bastant parada i que això pot haver sigut el detonant perquè Monchi s'hagi cansat d'esperar i hagi optat per decidir-se per l'Espanyol.
1: Patirà l'Espanyol, patirà també el Girona. Juga avui al camp del Rayo Vallecano. Àlex Luna, què tal, com estàs?
5: Bon dia, doncs amb les mateixes sensacions que l'Espanyol, segurament, perquè tot dependrà una mica del que passi avui, el que passi avui al partit de Vallecas.
1: Quin és l'ambient? L'altre dia explicaves a la ràdio, també tu et llegia Mundo Deportivo, que el projecte està, diguem-ne, en reflexió, que ja veurem si continua Mitchell o se'n va, s'estan sondejant entrenadors pel que pugui passar. Quin és l'ambient que perceps al club?
5: Doncs des del club jo diria que és força diferent al de l'aficionat, no? Des de l'aficionat, i sobretot tenint en compte les experiències del Girona primera, com va acabar aquella temporada d'Eusebio, que semblava que estava tot salvat, i en els 10 últims partits després de guanyar el Madrid, doncs tot se'n va en orri amb el descens a segona. En el club estan tranquils, sempre han mantingut que la figura de Mitchell doncs és la millor per treure endavant la situació. Ara bé, a partir de la temporada que ve, és veritat que hi ha una part del club, o això m'arriba a mi, que et dona la sensació, no?, de que ja s'han cremat l'un i l'altre, no? El club potser considera que potser Mitchell és normal que estigui cremat després d'aquesta situació, i no saben si el millor és un canvi d'aires, i després, per altra part, Mitchell tampoc, jo no ho sé de primera mà, però tinc aquesta sensació, no?, de que potser doncs necessita un canvi també, i l'Ajax està apretant fort. Bueno, des de Jordi Cruyff, des d'allà Amsterdam al vol, és el seu favorit, i veiem com acaba aquesta temporada. El que sí sembla clar és que ell està molt feliç aquí, però jo dubto que tingui clar la seva resposta, i ja se sabrà en principi o a l'última jornada o un cop acabi la Lliga.
1: Doncs estarem atents avui a les 9, Rayo Girona. Gràcies, Àlex.
2: Simple.
1: Jofre, Àlex Luna, tu encara no, del Mas.
6: Mira quines garres té de Barcelona.
1: Com ha mirat. Perquè volia preguntar pel Girona, o no voleu opinar del Girona?
3: Està complicat el Girona. Està complicat el Girona, i veiem a l'Espanyol pitjor per la dinàmica, però la cosa està aquí. Avui és un dia important, difícil guanyar Vallecas, però té el calendari més complicat que el de l'Espanyol, per mi.
1: Mira, estava pensant, pel Fabio, que és el futur. Tu ja ets passat.
7: Fabio. És que ja s'havia tret els auriculars.
1: Estava dret. Jofre, gràcies. Bruno, de futbol internacional van caient campions, el Barça a Espanya, altres països d'Europa. Encara falta certificar per això la Premier.
8: Sí.
1: I també la Lliga Francesa,
8: Sí, és veritat que amb la victòria d'ahir ho té pràcticament fet el Paris Saint-Germain, amb un empat aquesta setmana, entre setmana, davant el Lens. Aquest dimecres serà campió l'equip de Luis Enrique. Campions aquest cap de setmana al Galatasaray i l'AEK d'Atenes, tant a Turquia com a Grècia, l'AEK amb director esportiu català, amb el Javier Ribalta, i amb els resultats de la Premier, l'Arsenal li treu 5 punts al Manchester City. Ara mateix a l'Arsenal li queden Burnley i Crystal Palace, al City li queden 3 partits, Crystal Palace, Bournemouth i Aston Villa. Favoritíssim, òbviament, l'Arsenal per emportar-se el títol.
1: El Play Football d'aquesta setmana, que hi ha?
8: Una llista de 50 jugadors que encara no han renovat o no han signat amb cap altre equip.
1: Uau, superinteressant.
8: Que en mes i mig acaben contracte.
1: I demà podem fer una petita secció que jugues?
8: Pel que vulguis.
1: Home, 50?
8: 50 no. Us dic una cosa, porters hi ha molt pocs. N'hem trobat només 2 de porters. Interessants,
1: Val.
8: Però defensa...
1: 50 jugadors que acaben contracte.
8: Que acaben contracte i que fins ara no s'ha fet oficial. Ni que hagin renovat, ni que hagin signat.
1: Ara si Deco ens està escoltant, se li han fet els ulls com l'emoji aquell de WhatsApp, Se li han obert així.
8: Hi ha centrals esquerres, hi ha laterals, hi ha migcampistes, davanters...
1: Demà en parlem el que t'hi jugues.
8: Com vulguis.
1: I teniu disponible el Play Football a la pàgina web de la cadena SER. Fabio, tu has

0: Passat bé o no el programa?
1: Sí, molt, molt, molt.
0: Que tens 13 anys?
1: Sí.
0: 13 anys. Per què et dius Fabio?
1: Per l'entrenador del Milan, Fabio Capello.
0: Ostres, flipes, oh, o no? Flipes o no? És que el seu pare és molt fan del Milan. Ho sé, sí, pel teu tiet.
1: Sí, sí, sí.
0: Fabio ha vingut avui saltant-se escola amb permís del seu tutor, perquè sap la passió que tens pel periodisme.
1: Sí, sí, sí.
0: Què fas els caps de setmana?
1: Pues mira, jo entre setmana, a principis de setmana, miro els partits de futbol modest de Catalunya que hi ha i els que em pilla a prop de casa, perquè a molts no puc anar perquè estan lluny, no em poden portar això. I aleshores sol·licito acreditació, escric correus dient el que faig perquè sol·licito l'acreditació, i aleshores pues, vaig als partits, gravo una prèvia, o sigui, sempre vaig una hora abans als partits, gravo una prèvia, després gravo els millors moments del partit i al final del partit faig entrevistes a 2-3 jugadors que em preparo les preguntes i els entrevisto.
0: I on les penges, aquestes imatges?
1: A TikTok i a Instagram.
0: Quin és el canal de TikTok
1: el
0: que tens?
1: El TikTok és Football Generations i a l'Instagram fabio.pintauro/foot.
0: I això és perquè t'agrada?
1: Sí, perquè m'agrada el periodisme i perquè també prefereixo una 4-3 camps al cap de setmana que no està avorrit a casa.
2: Que bo.
3: Carai, tu. Impressionant.
2: Tens una vocació meravellosa, cuida-la, ja ho estàs fent. I realment, i què et diuen els jugadors quan et veuen tan jove? Ja
1: no, molts em diuen, molts em pregunten quants anys tinc. I aleshores els hi dic i es queden com al·lucinats.
0: 13 anys.
1: Sí, sí, sí.
0: Què fas, segon de secundària?
1: Sí, segon d'ESO, sí.
0: De primer, segon d'ESO. Flipes o no?
4: Sí, sí.
0: Bueno, aquí tens una llegenda de la ràdio, el Saissó. Quants anys portes?
5: 45.
0: 45 anys a la ràdio. Xavi, amb la teva experiència, ara que estàs a les portes de la jubilació, quan veus a un nen com el Fabio, que fa això els caps de setmana i que té aquesta vocació...
5: Fantàstic, és el que ha de tenir. Vocació, ganes, voler fer les coses i tirar endavant. Jo l'animo a que segueixi fent-ho. Jo crec que el camí és el correcte.
1: Gràcies.
0: T'ho has passat bé al programa?
1: Sí, molt.
0: Ha vingut a veure el bar i després a escoltar el que t'hi jugues amb el seu tiet, amb el Ramon. I quin partit tens previst veure aquest cap de setmana o encara
1: aquest
0: no ho saps?
1: Aquest cap de setmana encara no ho sé, perquè ara miraré quins són els play-offs de Tercera Federació.
2: Clar.
1: I miraré si puc anar al Badalona.
0: El Bruno està flipant.
5: Jo no estic al Badalona, Tercera Federació. La play-off.
0: Mira el Bruno, la cara
6: que fot. Estic al·lucinant, perquè... Hi ha l'amor pel futbol, l'amor per aquesta professió nostra i, a més, la personalitat que has de tenir per dir-li a un tio de 30 anys vaig a fer-te una entrevista, em sembla acollonant.
2: No,
6: diré.
2: Sí, sí.
3: Un tio que s'acaba d'estomacar.
0: Hem de cuidar perquè ens substituiran a nosaltres.
2: Sí, sí. Gallina,
0: sí,
2: perquè...
0: sí, a mi també. A mi també.
3: Que vídeo.
0: Vols riure una mica? A més, això ho faràs.
7: Tres tocs i el Saissó. Tiqui-tiqui, miau-miau.
5: Mira, futbol d'Argentina... Categoria regional. Entrevisten el crack del partit, l'MVP del partit. Jo no he estat capaç de saber què és el que diu. Atenció.
8: Estamos con Coche, Coche, la figura del partido. Contanos, Coche, què tal el partido?
9: Sí, bueno,
2: estamos contentos. No pot ser.
3: L'has posat tan ràpid, l'has posat tan ràpid.
2: És una nota de WhatsApp a velocitat 2.
3: No, que no. I jo estic entenent tot.
0: Gràcies per escoltar-nos. Busqueu l'aigua potable.
10: El Lluís Herrero s'emporta la samarreta d'en Sofati.
0: Lluís!

0: Nos presente a Luz, una mujer que lleva desde los 16 años con un compromiso absoluto a Comisiones Obreras. Entre los momentos de su vida que repasaremos juntos está su luna de miel en el calabozo y el proceso 1001. A las 11 hemos quedado con Eduardo Barba para meternos en el jardín de las mini plantas, las macetas de 5 centímetros de diámetro y las plantas que se convierten en miniatura para ser más asequibles. Y Martín Bianchi viene con la carpeta de temas de corazón a reventar y en sus 15 minutos de fama vamos a tratar de tocar todos los palos. Desde que Alba Carrillo se va de Televisión Española, pasando por el éxito imparable de Shakira en Madrid, hasta llegar a Julia Janeiro, que ha pasado de luchar por su anonimato a postular como nueva influencer. Todo esto que os he contado pasará a partir de las 10 aquí en el magazine de Hoy por Hoy. Os esperamos. Adiós.
1: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
2: Hoy por Hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
3: Bon dia, és dimarts, és 12 de maig.
4: Marc García, és de la Masia.
5: Visca Barça i visca Catalunya. Vamos!
3: Festa grossa als carrers de Barcelona, Rua del Barça, per celebrar el títol de Lliga. 750.000 persones s'hi van aplegar. Ara ho expliquem, però abans... Abans el temps, dia amb sol, a l'espera d'un canvi, núvols que aniran creixent a partir del migdia i que deixaran ruixats i tempestes al Pirineu. Temperatures com les d'ahir o una mica més fresques. Pel que fa al trànsit i al transport públic, de moment, normalitat. 750.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, desborden durant 5 hores al centre de Barcelona per la rua de celebració del títol de Lliga del Barça. Públic embogit... i jugadors eufòrics.
6: És un espectacle, bé, veure tots els culers, tota Barcelona implicada, celebrant el títol, els títols, sí que és un espectacle, és un orgull.
7: Dos anys seguits guanyant la Lliga, i bueno, ja es veu la gent emocionada que està i estem molt agraïts que tothom vingui a celebrar-ho aquí amb nosaltres.
8: Tenemos mucha...
3: Una rua que va seguir el nostre company, el Joan Tejedor, bon dia.
9: Lamin.
10: Chesney.
11: El Chesney, Chesney, Chesney.
12: Sempre Chesney, sempre Chesney.
13: Casado, Casado.
14: El Pedri.
15: Rafinha.
16: Cadascun dels assistents al recorregut circular entre el Camp Nou i la Gran Via en Passeig de Gràcia tenia clar quin futbolista havia estat l'estrella de la celebració al damunt d'un autocar descapotable en què els polonesos Lewandowski i Chesney van ser els reis de la festa compartint gelats, pizzas, hamburgueses i càntics irònics al mascaró de proa, en què Lamine, de menys a més, va recollir i fer onejar una bandera palestina al punt àlgid del recorregut abans d'unir-se a ballar amb els més moguts com Rafinha, Araujo o Fermín a la part del darrere de l'autocar mentre alguns dels catalans es partien un fuet a queixalades i Pedri brenava un plat en canari, en què el tècnic Hansi Flick, en un discret segon pla rere unes ulleres fosques, va cedir el protagonisme als jugadors en uns dies de sentiments contraposats per l'entrenador. Entre el públic, en què s'hi van poder distingir familiars dels futbolistes o l'expresident Joan Gaspar, no hi van faltar nombroses pilotes de platja com a mofa al davanter del Madrid Vinícius, ni un bon nombre de cons com a burla al seu entrenador Álvaro Arbeló.
3: D'una banda hi ha el Barça, de l'altra hi ha el Girona, i és que Cristian Estuani salva l'equip al minut 90 contra el Rayo a Vallecas. Un gol de l'uruguaià serveix als de Mitchell per sumar un punt que el situa a 2 per sobre del descens a falta de 3 jornades. Des de Ràdio Girona, Àlex Luna.
17: Bon dia, així és. El capità del Girona, Cristian Estuani, va salvar per enèsima vegada l'equip en un remat de cap que va acabar donant un punt als de Mitchell. Precisament el tècnic de Vallecas va elogiar el millor jugador de la història del Girona, que només va necessitar 5 minuts sobre el terreny de joc per donar l'alegria als catalans. Per sorpresa de molts, Estuani no va entrenar tota la setmana per un cop al genoll i va jugar infiltrat per poder ajudar com fos a l'equip. El dijous, el Girona tindrà la primera de les 3 finals a Montilivi contra la Reial Societat i, tal com està la classificació, els gironins només els pot valdre una victòria si volen encarrilar la permanència a la primera divisió.
3: Sergi López, bon dia.
18: Què tal? Bon dia.
3: Avui és dia de vaga. El sector educatiu prem l'accelerador de les protestes a 6 setmanes perquè acabi el curs. Avui nova jornada de vaga de professors de l'Escola Pública Tot Catalunya, aturada també, però, del professorat de la concertada i dels estudiants.
18: Estan cridats a la vaga tots els professors d'escoles i instituts, també el personal d'administració i serveis i els estudiants, perquè el sindicat d'estudiants de secundària ha decidit sumar-s'hi. El centre de la protesta serà Barcelona. Els professors han previst que es formin 3 columnes, 2 sortiran de plaça Espanya fins a la plaça Sant Jaume, tot i que faran recorreguts diferents. La tercera vindrà de l'estació del Clot per Meridiana, plaça Urquina Ona, per acabar també a les portes del Palau de la Generalitat. El professorat de la concertada també s'atura, però faran una marxa diferent i més matinera des de plaça Urquina Ona fins a la plaça de Sant Jaume.
3: Com dèiem, és una vaga que a la que s'hi ha sumat l'escola pública, però també hi ha la concertada i la inclusiva, Soledad Domínguez, però qui quines són les reivindicacions dels uns i dels altres.
8: Els sindicats de l'escola pública demanen una millora immediata del sou que

0: vagi més enllà dels 800 euros extra que cobraran enguany i que els salaris quedin lligats a l'IPC. Volen també que se'ls compensi adequadament per totes les feines extra que fan, des de les sortides i colònies fins a l'acompanyament en els treballs de recerca. Estan també tots d'acord que cal reduir el nombre d'alumnes per aula de manera immediata. Pel que fa a l'escola inclusiva, aquí el Sindicat de Professors de Secundària renega del sistema. Demana que els alumnes amb dificultats severes vagin a centres d'educació especial. La resta, en canvi, volen incrementar un 50% el personal que atén aquests estudiants tant als centres educatius com als serveis específics com als EAPs. Pel que fa a l'escola concertada, la reivindicació més urgent és tenir el mateix horari lectiu que els professors de la pública.
1: Anirem seguint el desenllaç d'aquesta vaga i l'afectació de les protestes al llarg de tot el matí. Crida la calma a l'Hospital Clínic després que la PCR, la dona sospitosa de tenir antivirus, hagi estat negativa. La catalana, però, continuarà en observació 42 dies i està a l'espera d'una segona prova, tot i que no té cap símptoma.
2: La segona PCR la rebrà 7 dies després de la primera, és a dir, aquest dissabte. José Muñoz és el cap de Salut Internacional del Clínic.
3: Molt bones notícies en el sentit que asimptomàtica, malalta, amb PCR negativa.
2: A més, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, ha explicat a l'Aquí Catalunya que va estar exposada al virus menys de mitja hora, un període curt que redueix el risc de contagi.
4: Tot i que de baix risc, perquè va passar molt poc temps en contacte amb la persona que després va morir, que era la viatgera dels Països Baixos, que pel seu estat de salut va ser treta del vol i va morir poc després, no? Va ser menys de 30 minuts.
2: La dona continuarà al Clínic en quarantena, igual que els 5 catalans ingressats al Gómez Ullà de Madrid. El calendari es pot modificar si algun dels passatgers confirma un contacte posterior amb un nou positiu.
1: I el govern assegura que ha fet un pla endreça a la Conselleria de Drets Socials i que els pagaments indeguts a la DGAIA ja són història. Les dues fundacions que han estat en el punt de mira, Res i Lis i Mercè Fontanilles, deixaran de fer el seguiment de les ajudes als extutelats, Oriol Soler.
5: Aquestes prestacions ara reajusten de manera automàtica i els joves cobren més o menys depenent de la seva situació laboral, creuant dades amb la Seguretat Social. I amb aquest argument el govern ha anunciat que prescindirà de les fundacions Res i Lis i Mercè Fontanilles assenyalades per pagaments indeguts per valor de 4,7 milions d'euros.
6: I en aquest nou model, la necessitat de mantenir un servei externalitzat de seguiment de la situació econòmica dels joves deixa de tenir sentit. Des de Drets Socials i Inclusió assumirem la tasca de proporcionar l'acompanyament socioeducatiu als joves extutelats amb personal propi de la Generalitat i, per tant, de gestió directa.
5: Martínez Bravo, que ha recordat que la DGAIA ha passat de 30.000 a 50.000 expedients en una dècada, lamentant que els recursos no s'han incrementat de manera proporcional.
1: I avui comença el Festival de Cannes i Catalunya hi tindrà un paper protagonista amb 7 produccions fetes a casa nostra.
2: En aquesta edició, que és la número 79, es podrà veure el primer llargmetratge de l'actriu Aina Clotet, Viva, o El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que competirà per la Palma d'Or.
1: En té tots els detalls el nostre company Pau Puig.
7: També hi participaran dos joves cineastes sortits de l'escac. Aina Callejón presenta el curtmetratge Tu, jo i la vaca, que explica la història d'una jove addicta al mòbil que ingressa a un centre de rehabilitació on treballen fent teràpia amb vaques.
8: Sí, és una passada. O sigui, estic molt contenta i bueno, és una oportunitat increïble, sobretot per donar visibilitat al curt i que arribi als espectadors, que al final és el que volem, no?
7: Per altra banda, Gerard Puig no competirà directament al festival, però sí presentarà Desfici, la història d'un jove que ha de cuidar el seu pare després que aquest pateixi un ictus.
9: Jo volia representar una mica també com a vegades les cures són una cosa molt sacrificada, molt patida.
7: Són declaracions al Tot és Comèdia de Ser Catalunya.
1: Doncs arribats a aquest punt, dediquem l'últim minut a l'Aquí Catalunya. Marina Fernández, què tal?
10: Bon dia. Hola, bon dia, com esteu?
1: Què tenim avui pel programa? Suposo que molt de seguiment d'aquesta vaga a l'ensenyament.
10: Exacte. Parlarem amb totes les parts implicades, amb sindicats, amb directors de centres, amb les famílies també, amb les associacions de famílies, de pares i mares, per veure com veuen si efectivament secunden o no aquesta protesta i si hi ha manera de reconduir-ho d'alguna manera. I abordarem el que es coneix com a estratègia One Health. Clar, els humans hem anat alterant el cicle de vida, destruint hàbitats naturals, envaint espais fins on no fa tant estaven exclusivament reservats al món animal, i això associa cada vegada més la nostra salut a la de aquests animalons. I tenim exemples ara amb l'antivirus, però amb l'èbola, la Covid, la pesta porcina, i aquesta interdependència és el que volem abordar. Ho farem amb experts en matèria, amb biòlegs i també amb sociòlegs, i escoltarem a les 10 del matí la compareixença de Pedro Sánchez al costat del director de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, en relació a aquest brot. Abans haurem debatut, com dèiem, del model d'escola catalana, i ja a les 10 el racó de pensar amb l'Oie Sherman, i a la part final del programa, el Merlos.
11: Doncs escolta, ben atents que estarem al programa. Que vagi molt bé, Marina.
10: Gràcies.
11: I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya a SER Catalunya i l'Oi per Oi a la cadena SER.
12: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
13: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
1: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
2: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
3: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
4: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dimarts. És la rua del Barça que ahir passava pels carrers de la ciutat, però sens dubte el so del dia d'avui és els talls a les rondes dels sindicats de professors que estan ara mateix tallant aquestes rondes. És un dia de vaga a l'escola, la pública, la concertada i els estudiants de secundària que s'han trobat, que també s'han afegit a aquestes protestes. Unes protestes que culminaran a la una del migdia amb diversos talls arreu de la ciutat de Barcelona i que culminaran a la plaça Sant Jaume. Abans, però, tres imprescindibles. I el primer d'ells, el trànsit.
5: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
4: Ferran Aràndiga, a banda dels talls per la vaga de mestres, on hem de tenir paciència?
6: Bon dia, doncs ara mateix hem de tenir molta paciència als voltants de Barcelona per aquests talls que es donen a la ronda de dalt, a l'altura de Mundet i al Nus de la Trinitat, en els dos sentits de la marxa. Tot plegat ens deixa aturades de més de 10 quilòmetres, sumat del tall que es fa també per Gran Via. També tot just afegim dos talls a la C32 a l'altura de Mataró, en sentit Barcelona, i també a la C31 amb 2 quilòmetres d'aturades en els dos sentits a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat. També a la C17 a Malla es fa un tall en sentit nord que obliga també a obrir desviaments senyalitzats. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
5: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelarse.com.
4: El segon és el transport públic. De moment, a aquesta hora no consten incidències. I el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
7: Bon dia. Matí assolellat, tarda en tempestes, moltes de caràcter violent. De moment, ara, temperatures semblant als darrers matins, 16 graus a Barcelona, 15 a Tarragona, 12 a Lleida, 10 a Girona. Les màximes més baixes que ahir, ens aproparem als 20 graus a gran part de Catalunya, als 25 al Pla de Lleida. I entre la tarda i primeres hores de la nit, les tempestes afectaran qualsevol punt de Catalunya, especial atenció per al litoral, ja que en alguns casos podran deixar quantitats de més de 50 litres per metre quadrat en poc temps. Tempestes que a més aniran acompanyades de fortes ratxes de vent, calamarsa i pedra.
3: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
4: Dia de vaga a l'escola pública, a la concertada, primària i a secundària també s'hi han afegit els estudiants, demanant millores salarials i més recursos. Doncs marxem cap a l'Institut de Sants perquè allà hi ha la Soledad Domínguez. Soledad, quin és l'ambient que hi ha a aquesta hora?
8: Hola, Gisela, bon dia. Del balcó que hi ha damunt la porta principal d'aquest centre, que té entre 4 i 5 grups per cada grup de

0: Secundària penja una pancarta que ja ha perdut el color, però encara podem llegir lluitant vaga 11F. Febrer va ser la primera aturada d'aquest any, després els docents han sumat 5 jornades de vaga més i ara tenen previstes altres 15. Des que ha obert el centre hem vist entrar una mitja dotzena de docents i amb molts pocs alumnes a la porta esperant. Ens deien ahir que el fet de que el sindicat d'estudiants també s'assumi a la convocatòria d'aturada facilitarà avui l'organització perquè tots els alumnes a partir de tercer de l'ESO tenen dret a sumar-se a aquesta protesta.
1: Gràcies, Sole. De fet, fa una estona pels micròfons de l'Aquí Catalunya passava la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
2: Mira, el que no és acceptable és que nosaltres ens ofereixin 60 euros bruts no, aquest any i que, per exemple, als Mossos d'Esquadra se li ofereixi 300 ja aquest any. Home, aquí hi ha una, diguéssim, desnivell molt gran, no? Una desigualtat molt gran.
1: De fet, a la mala maror que hi ha entre els professors s'hi ha sumat aquests darrers dies la infiltració de policies a les seves assemblees. La consellera d'Interior, en aquest sentit, ha dit que estan revisant internament aquesta decisió. Sergi López, bon dia.
3: Hola, bon dia. Diu Parlon que no descarta prendre accions al respecte. Ara bé, ha ratificat la seva confiança en el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Insisteix que no va ser decisió d'ell, la infiltració, perquè no és una decisió política, sinó operativa.
1: I la Generalitat fa servir en el seu dia a dia 31 sistemes d'intel·ligència artificial. Són algoritmes que serveixen, per exemple, per diagnosticar malalties, predir si un pres tornarà a cometre un delicte o simplement ajudar els ciutadans a fer tràmits burocràtics.
3: La majoria funcionen amb supervisió d'un treballador perquè encara no tenen un rendiment 100% fiable.
1: Pol Valero.
4: La Generalitat recull tots aquests sistemes en un registre públic en què detalla com han estat entrenats i quina eficàcia tenen. També els seus perills, en funció dels possibles errors de processament, la possibilitat de filtració d'informació i, sobretot, de si fan servir dades personals dels ciutadans. Per exemple, tenen risc alt els algoritmes de detecció de malalties o el sistema que genera informes de pobresa energètica. Quan la IA té un impacte en drets fonamentals de la ciutadania, sempre hi ha verificació humana després.
5: No és el mateix que siguin decisions informatives que decisions que acaben, per exemple, amb una prestació o amb una resolució administrativa per part de la Generalitat.
4: És el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Hort, en declaracions a SER Catalunya.
1: La IA té aplicació en gairebé tots els àmbits. Un dels que crida més l'atenció és el sistema RiscCanvi, que ajuda a predir la conducta dels presos, Pol.
4: Sí, concretament prediu el risc que un pres torni a cometre un delicte, s'autolesioni o trenqui la condemna. El sistema s'alimenta amb dades personals i informació extreta d'entrevistes amb l'intern que recullen actituds, passat o plans de futur. L'algoritme ha anat millorant el seu rendiment i ara se situa entre un 70 i un 90% d'encert. També es fa servir intel·ligència artificial, per exemple, per predir el volum de trucades d'emergències que rebrà el 112. També per detectar si els conductors fan servir el cinturó de seguretat, per agilitzar les ajudes per plaques solars i mobilitat elèctrica o en els bots de conversa. I el registre també hi ha classificat el Copilot de Microsoft i, de fet, la Generalitat adverteix que un dels seus riscos és l'excés de confiança dels treballadors en aquesta eina que pot generar contingut incorrecte.
1: I avui el president Salvador Illa, que comença un viatge cap a Califòrnia als Estats Units amb el que recupera ...operarà la seva agenda internacional.
3: Ja visitarà empreses catalanes presents als Estats Units... ...com unes vinyes de Codorniu o la planta de Grífols... ...també es reunirà amb Disney. Tindrà més contactes polítics amb el govern de Califòrnia... ...que encarna l'oposició a Donald Trump.
1: Són les 7:58. Arnau Montserrat, bon dia.
6: Bon dia, Gisela.
1: El Barça que va celebrar la 29a Lliga... ...amb una rua multitudinària pels carrers de Barcelona.
6: Bogeria entre els jugadors... ...entre el públic... Més de 750.000 aficionats culers es van acostar per poder celebrar la Lliga i veure de ben a prop els seus ídols. Molts MVPs de la tarda, els primers, Lewandowski i Chesney.
7: En García, és de la Masia!
6: Van menjar gelat, pizza, hamburgueses, el porter fumant vàper, llançant fins i tot cigarretes, vaja.
1: I una imatge que donarà la volta al món és la de Lamine Yamal i la bandera de Palestina.
6: El 10 del Barça va fer onejar la bandera palestina, mentre que Lewandowski, Joan García o Eric García van agafar el relleu d'Íñigo Martínez i han fet onejar una estelada, una rua amb els càntics tradicionals... I amb algun record pel Real Madrid. I tota la premsa amb la rua, passió culer a l'esport, marea blaugrana a Mundo Deportivo o, aquest m'agrada, els carrers seran sempre del Barça de Flick a la Vanguardia.
1: Però no tant és tot, ha estat festa, el Girona empata i juga amb foc. Arribem així a pràcticament les 8. Gràcies, Arnau.
6: Fins ara.
8: Que pierdo durante el día y que mi cuerpo no genera de forma natural. Va, un brindis por elegir el agua que nos llena de vida y de...
9: ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!
10: Fonvella, la única reconocida por expertos en nutrición.
11: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: ver el coche, el vuelo, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. La vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
1: A Mecanocamp volem fer-te més fàcil la feina amb tota la gamma de maquinària i eines per al teu hort i jardí.
2: Desbrossadores, robots tallagespes, motoaixades, bufadors i molts més en primeres marques com Estil, Onda, Toro i Sequi.
1: Al nostre taller hi trobaràs recanvis i reparacions de tot tipus de màquines i servei de lloguer.
2: Mecanocamp, al Parc Comercial La Creu del Batlle, al 973 26 28 44, a mecanocamp.es i a xarxes socials.
3: Albert Soler, tot en construcció.
4: Eines i materials amb entrega i càrrega ràpida.
3: Guixos, ciments, morters especials, arenes, teules...
4: En impermeabilitzacions i aïllaments. Bany, griferia, rajoles, parquets... Albert Soler t'innova.
3: En ferros i acers, formigoneres, embestides, big bags, carretons, maquinària...
4: Albert Soler, a Lleida, Torrefarrera i a albertsoler.com.
5: Al Monestir de les Avellanes Ecoresort us portem el curs d'Enneagrames impartit pel professor Lluís Serra i Llançana, psicòleg, teòleg i filòsof. L'Enneagrama és un sistema mil·lenari d'autoconeixement pel creixement personal i la millora de les relacions amb els altres, com la família, amistats i fins i tot el treball. Del 22 al 24 de maig, Enneagrama nivell 3. Reserveu al 973 43 80 06. Monestir de les Avellanes Ecoresort, Os de Balaguer.
6: Primavera, moment de traslladar els moments importants i d'oci a l'exterior. A Comercial Pintures trobaràs tot el necessari per fer lluir i renovar jardins i espais exteriors. Protectors de fusta, revestiments de façanes, pintura per piscines i barbacoes, impermeabilitzants i, evidentment, la més àmplia varietat de pintures per interior i papers pintats. Aprofita el bon temps i prepara't per gaudir també pintant. Visita les nostres botigues a Lleida, Balaguer, Osca i Monzón.
7: El valor de ser d'aquí, de les Terres de Lleida. Ningú és profeta de la seva terra? Al contrari, a Grup Assisum creiem en el valor d'estar a prop, cara a cara, escoltant-vos i responent com només ho pot fer algú que és d'aquí. Oferim els serveis de rectificadora i components reconstruïts d'automoció com motors, turbos, culates, injecció, caixes de canvi, diferencials, filtre antipartícules i radiadors. Tallers de Lleida i comarques, comptem amb vosaltres i vosaltres amb nosaltres. Grup Assisum, creixem junts, a casa. A Lleida.
8: Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
9: Estamos en modo avión.
10: Ningún problema.
9: ¿Cómo?
8: A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
11: Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena SER y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.
8: Cadena SER. El poder de la conversación.

0: Hoy por hoy.
1: La declaració de la renda ja és aquí. Centre Gestor mirarem al detall totes les possibilitats de que estalviï fiscalment. Eficiència i qualitat en la gestió. Demani cita personalitzada al 973 27 97 00. Centre Gestor, Rambla d'Aragó 23, Lleida. També declaracions a Tremp, Barcelona i Fraga. La seva renda en bones mans.
2: I parlant de jardins, has vist el de la Marta? És preciós. Aconsellada per Albert Soler. Ara fa un goig. Podat, desbrossat, abonat, retallat... El secret està en la maquinària Husqvarna, fabricada pels experts.
3: Albert Soler, distribuïdor oficial d'Husqvarna a Lleida i albertsoler.com.
4: Escolta, et passa això de que hi sents, però no ho acabes d'entendre tot?

0: Sobretot quan hi ha soroll.
1: Doncs jo estava igual. I al final em van recomanar Miró Centre Auditiu.
0: I què tal?
1: Ramon i Marian m'han atès fantàsticament. Em van escoltar amb calma, m'ho van explicar clar i vaig decidir tranquil. Miró Centre Auditiu. A Lleida. Escull el camí. T'acompanyem.
2: Profetes a casa nostra. Diuen que ningú és profeta a la seva terra, però a Grup Assisum fa més de 40 anys que treballem per demostrar just el contrari. Acompanyem els tallers de Lleida i comarques oferint components d'automoció reconstruïts com motors, turbos, culates, injecció, caixes de canvi, diferencials, filtre antipartícules, radiadors i un servei de rectificador amb solucions pensades per a les necessitats reals del nostre territori. Grup Assisum, aquí, a casa nostra, la vostra confiança és la nostra millor garantia.
3: Gudú y Aranmanoth, o Paraíso Inhabitado. Estuvo nominada al Nobel de Literatura y fue finalista del Premio Andersen.
4: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: 12 i 10, que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a 50 minuts escoltarem Hansi Flick en directe al programa. Santi Ovalle, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: L'entrenament del Barça ha començat a les 12 del migdia. Entenc que serà curtet perquè es manté la roda de premsa de Hansi Flick per la 1 del migdia.
1: Espero que sigui curtet perquè encara no ha començat. O sigui que imagina't si és llarguet, cap a quina hora es pot marxar a la roda de premsa. Veig uns conos i unes piques i no hi ha ni porteries. Per tant, jo calculo que entre 10 i 12 minuts.
0: Ah, perquè l'entrenament, els primers minuts els podeu veure.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És poètic que hi hagi uns conos ara mateix a la gespa del camp d'entrenament del Barça, no?
1: És que entre les crispetes i els conos estem enviant missatgets tot el dia. Però sí, sí. Jo no crec que duri gaire. De fet, el camp no està preparat, com sempre, amb les activitats que es fan després d'aquests 15 minuts oberts. No estan les porteries posades, perquè ens entenguem. Jo crec que faran una sessió suau d'activació després de la festa i que a la una podrem escoltar Hansi Flick.
0: Un Hansi Flick que ja ho va explicar el Santi Ovalle ahir a la tarda a la SER. Renova amb el Barça fins al 2028 amb una temporada més opcional, és a dir, amb possibilitats d'allargar-lo fins al 2029, Santi.
1: Sí, volien tancar-ho just després de ser campions, si no van trigar ni 24 hores. Ahir van reunir-se a Pinizà de Videco, ho van deixar tot tancat, i és un fet, només falta la confirmació oficial i la rúbrica. Però hi ha un acord absolut, total, i es pot donar per tancada aquesta renovació de Hansi Flick fins al 2028, més un any més en funció d'objectius i ampliable per part de totes dues parts. És a dir, totes dues parts poden decidir si, en funció dels objectius, si Flick continua o no continua. El Barça és una bona notícia i Pinizavi és el representant també de Robert Lewandowski, que ja ha anat explicant al Nil aquests dies com està la situació. També vaig preguntar si hi ha resolució i formal, oficial, no hi ha resolució. Diuen que encara necessita més temps.
0: Doncs en una estona ampliem l'anàlisi sobre la situació esportiva del Barça i els plans de futur. Els endrecem una mica perquè ja els hem anat explicant al llarg d'aquestes últimes setmanes al que t'hi jugues, i m'agrada que el Barça, diguem-ne, el primer, asseguri la continuïtat del seu entrenador i a partir d'aquí anar construint per millorar la capacitat competitiva de l'equip. Flaqui.
2: Notícia esperada i ja pràcticament tots la donàvem per feta, però ara es confirma. Em sembla una excel·lentíssima notícia, una grandíssima notícia, que el Barça tingui ganes de Flick, com no pot ser d'una altra manera, i que Flick segueixi tenint aquestes ganes de Barça. Sembla que aquella declaració que va fer fa unes setmanes de què vol ser l'entrenador del Barça quan el Camp Nou estigui acabat és tota una declaració d'intencions d'un Hansi Flick que, igual que els seus jugadors, manté la fama intacta, que té reptes per davant. Es tracta de fiançar el projecte, d'encertar en la presa de decisions en aquesta complicitat que l'ha d'unir amb Deco i que ara en parlarem de cara a aquest proper estiu per poder fer el salt a Europa i per seguir fent créixer una generació de futbolistes encapçalada per Lamine Yamal i apadrinada pel propi Hansi Flick que ens donarà moltes alegries, n'estic convençut.
0: Demà el Barça juga a Vitoria contra l'Alavés a les 21:30, 21:45 de la nit, ja amb la Lliga a la butxaca. Un títol que va celebrar pels carrers de Barcelona ahir a la tarda i que va cobrir l'Adrià Soldevila amb el Nil Solà. Solde, què tal, com estàs?
3: Molt bé.
0: Quants quilòmetres vau fer caminant?
3: Doncs mira, no ho sé. No ho he mirat. Puc mirar-ho, a la meva salut aquí del mòbil.
2: A veure, tampoc és tant, del Camp Nou a Plaça Catalunya
3: no,
2: i tornar, doncs...
3: No, una mica de muntanyeta i tal. 20.000 passes.
0: 20.000 passes vas fer ahir a la
3: 20.000 passes, sí.
0: 20.000 passes.
4: Jo admiro més el dia de les eleccions, el sondeig del Solde de les eleccions.
2: Sí, aquest, no, això, allà,
4: sí que, això sí que és insuperable.
0: I la va clavar. I la va clavar. O sigui, el tio que va clavar el resultat electoral va ser el Soldevila, sí, amb un paper,
2: sí,
0: i un boli.
2: Clavat, eh?
3: Sí, sí, paper i boli.
0: O sigui, gent contractant empreses que es dediquen a fer sondejos, sí, sí, electorals... Sí, sí. I qui la clava és un tarat que va amb un paper i un boli preguntant-li a tot Déu a qui ha votat a les eleccions del Barça.
4: És el bebé del gos fort, diguéssim.
0: És meravellós.
4: El del bebé del
0: ahir vas
4: fort.
0: Fer 20.000 passes.
3: Sí, em surten uns 14 quilòmetres.
0: 14 quilòmetres.
3: Més o menys.
0: I estàs bé o tens cruiximents avui?
3: Estic bé, perquè, i a més, després d'allò vaig anar a jugar un partit de futbol.
2: Molt bé.
0: És
3: fort. Quina soledat.
2: És mi soledat.
3: He de dir que estic fet una merda.
0: Per tant, 14 quilòmetres caminant, amb moltes anècdotes, no, Solde?
3: Bastantes, sí. Anem a explicar,
0: va.
3: Perdona, Santi Ovalle, per copiar-te el format.
1: Endavant, endavant.
3: El format. El primer càntic de tots abans que comenci la rua pels carrers de Barcelona l'entona un eufòric Joan Laporta. Fotografia de grup al davant de l'autocar amb la plantilla, staff i alguns directius. I els primers salts del president electe. Campions, campions. En català. Rafa Juste de seguida el segueix i bona part de la plantilla també. Hansi Flick, amb ulleres de sol i gorra, entre la porta i Juste prefereix no votar. No votar en bé alta. Perfil baix, ens diuen. Dia d'emocions contràries per l'entrenador que en poques hores, de diferència, ha perdut el seu pare i ha guanyat la seva segona lliga amb el Barça. A l'autocar, millor deixar el protagonisme als jugadors. Chesney i Lewandowski s'acomoden al davant de l'autocar, estirats i juganers. Queremos la cabeza de Joan.
0: Això ho cantava Chesney.
3: Ho cantaven Chesney i Lewandowski, també. D'allà no es mouran a les 5 hores de la rua. Cantant, menjant, bevent i, en el cas del porter, també fumant. Acompanyant la gresca dels aficionats que no li paren de cantar el crit que ja coneixem i que ell també vol entonar.
5: Chesney fumador! Chesney fumador! Chesney fumador!
3: Això al micròfon de Gigantes. No sé si és un gran exemple pels nens, però vaja, avui potser gairebé tot s'hi val. El que sí que és un exemple és Lamine Yamal, fent onejar una bandera de Palestina, un referent per a les noves generacions i un ídol internacional abraçant el dolor d'un genocidi. Al darrere de l'autocar, Rafinha i Koundé tampoc es mouen en tota la rua, custodiant la Lliga i la Copa. A Koundé no sé si li fa massa gràcia la festeta, no sembla massa eufòric. A diferència de Casadó, Fermín o Araujo, que no paren de saltar, de passar-se una pilota de platja i de cantar. També algun càntic que les últimes setmanes ha generat certa polèmica.
5: Perico Ibero, que enciende! Que eres la gloria! Te juro que pasé los años, nunca nos vamos a olvidar!
3: Aquest era Araujo. 5 hores, molta calor i cansament, perquè la nit anterior ha estat llargueta. Per això, potser millor avui no fer excessos. Aigua, refresc de taronja, de Coca-Cola i alguna cervesa molt puntual. I així evitem algun moment històric, ja decidireu vosaltres si és una llàstima o no evitar-lo, com aquell moment que tant recordem i que Pep Guardiola també deu recordar.
6: Querían las tres, acá están las tres, y el año que viene vamos a seguir y vamos a ganar todo. Muchas gracias por todo, visca Barça y visca Cataluña.
3: Avui s'ha decidit acabar així, amb Araujo esperant les masses.
5: Ole, ole, ole, ole, se le pasa, amigo que ha. Ole, ole, ole, ole, se le pasa, amigo que ha.
0: A la rua, on es veien molt Lewandowski i Chesney, perquè van estar tota la rua a la part de davant de l'autocar,
2: tota.
0: Hi va haver un moment que feien patir perquè Lewandowski es va posar a ballar de peu al sostre de l'autocar i una frenada el podia haver tirat a terra, com aquella Copa del Rei de Sergio Ramos.
7: Sí.
0: Hi va haver també algun moment on passaven molt a prop dels arbres i s'havien de tirar perquè no els toquessin les branques.
7: Tutaneros.
0: A Dazón, Lewandowski va parlar sobre el seu futur.
8: Para Dazón, para la final, ¿qué puedo decir más? Hemos ganado otra vez la Liga. Y estoy muy feliz, muy orgulloso, y vamos a disfrutar, no todos los días, pero no lo sé, qué puede pasar después.
9: ¿Oye?
8: Pero muchísimas gracias.
0: No sé si us passa, però quan escolto Lewandowski també em recorda l'Albert Bermúdez.
2: Sí, sí, tots.
7: Gràcies. Sí, de fuerte.
0: Sí, ara vinc amb tu. Però el Martí Juncà va fer una enquesta a Lo Solde preguntant a la gent quin era el seu ídol. I el resultat ens ha sorprès.
2: Ai.
10: Com en dius?
11: Cristian. Genís.
12: Sara.
13: Biel.
14: Joan Martínez.
15: Martina.
16: Candela.
17: Alejandro.
18: Carlos.
19: Soc Daniela.
20: Martina.
21: Santi.
22: Ana.
23: Bruno.
24: Clara.
25: Lucía.
26: Mia.
27: Adrià.
28: Àlex.
29: Nico.
30: Lucía.
31: Martí.
32: Arlet.
33: Mauro.
34: Emma.
35: Dalia.
10: I què has vingut a veure avui? Quin és el teu jugador preferit?
21: A Lewandowski.
22: A Cubarsí.
23: Lamine Yamal.
24: Lamine Yamal. A
21: Pedri i a Rafinha.
25: El
26: Gavi.
27: El Gavi.
28: Rafinha.
29: Pedri.
30: Pedri.
31: Pedri.
32: Chesney.
33: Pedri.
34: Pedri.
35: Pedri.
36: El Pedri.
37: Pedri.
38: Lamine Yamal.
39: Pedri. I també m'agrada molt Gerard Martín.
40: El Lamine i el Gavi.
41: Lamine Yamal.
42: Lamine.
43: El Pedri.
44: El Lamine Yamal i el Ferran Torres.
45: Lamine Yamal.
46: Lamine.
47: El Pedri.
48: El
49: Gavi.
50: I el Gerard Martín.
0: són bastants nens. Pedri guanya Lamine Yamal. Pedri primer, Lamine Yamal segon, Gavi tercer.
9: Porque la rúa no se hace en Rocafonda.
2: Sí, clar.
9: Si haces la rúa en Rocafonda, gana Pedri i...
2: Però jo li he preguntat al Sol de Vila què en pensa, quines valoracions treu d'aquesta enquesta.
3: No són 1.500 persones.
0: Home, però són unes 50.
2: No, no, però són moltes, però hi ha molt, no, hi ha no, molt Pedri, bé, molt bé, realment, bé. Hi ha molt Pedri.
0: Sí, sí, sí, sí, hi ha molt Pedri. Sí, sí. Més que Lamine Yamal, sí, bastant sí. equilibrat, però sorprenent que Pedri, diguem-ne, entre els nens, surti per sobre de Lamine Yamal en les seves preferències. Estan molt apretats, eh? Pedri i Lamine. I després Gavi, també diversos nens, Rafinha.
2: Gerard Martí.
0: Gerard Martín, sí, sí, sí. Gerard Martín i un que diu Chesney.
2: I un Ferran Torres. No, no, molt bé, molt bé. I un Lewandowski.
12: Sí, a mi també em venieron a ver. Yo estuve en la ruación de campeonativos y con Chesney pasamos bien rato, sí, en el capó, sí, sí, del autobús.
2: Sí, sí, sí.
12: Pregunté, ¿tú sabes que seguramente día miércoles eres titular? Y me dijo, pues comió hamburguesa. E cioccolata de vapor, e cioccolata de cigarrazione, e cioccolata de puro. Questo è in polacco è come dire "Nie ci smiecio", che in spagnolo sarebbe come "me suda cojones". Sería passamos por debajo de árboles, tenemos que acochar.
2: Sí.
0: Molt bé, en
12: català. E mucho polio en Barcelona.
2: Sí, molta allergia, sí.
12: Mucho partículo suspendido, aria. Mucho allergiación, un poco de polen tocó Christensen, estará 7 meses de baja. Se ha roto 3 músculas, 2 dedos de pies, pero día mucho tranquilo. Ayer incluso aprendí diferencia entre Joan García y Eric García fuera de entreno. Mira. Normalmente diferencia es quien lleva guantos, pero ayer estaba ¿quién es quién? Todos igualos. Cantamos Joan García, sí. Es de la Masía, pero luego pensamos que tenemos que vigilar con sensibilidades todos.
2: Sí.
12: Y también cantamos queremos la cabeza de Joan. Queremos para hacer un poco todo.
2: Para compensar.
12: Compensar. Vino también Laporto, presidente, sí. Que no ha pasado desde casa de por domingo de mediodía. No ha pasado todavía, le comenté, creo que necesitas una ducha, y abrió 2 botellas de champán. Por último, aproveché a preguntarle, oye, creo que el año que viene tenemos que hacer algo, busco trabajo o me quedo aquí en Barcelona, pero últimamente estoy tan lento que se me escapó. Se puso a correr y no lo atrapé. Y así fue el día, entonces todo está muy bien. Muy bien, mucho contento de ganar 2 ligas consecutivas y hacer...
0: ¿Cómo?
12: Sí. De los puños.
2: Sí,
12: puños wow, fuera. Puños dentro. Mazinger griega.
2: Mazinger griega.
0: Tira, Willy.
13: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: Ai, comencem pel Girona, que va ser un punt vital per la permanència a la Llecas. Àlex Luna, què tal? Bon dia.
14: Bon dia, Flaqui. Sí, tensió, nervis, imprecisions i després el de sempre, fent el de sempre com sempre, perquè Estuani va salvar el Girona Vallecas en un nou partit sense producció ofensiva. Estuani, que per cert va jugar infiltrat, no va entrar en tota la setmana i Mitchell no va tenir més remei que preguntar-li com estava per intentar arreglar el desastre després del gol del Rayo al minut 86. Molta gent parlava de por a perdre, d'intentar assegurar el resultat, així ho va veure Mitchell.
15: Por no. La realitat és que el Rayo venia en una situació molt important, històrica per a ells, i s'ha vist que estaven en una situació de molta seguretat en el que feien, i nosaltres veníem de 3 de derrotes. És difícil igualar i Vallecas es nota molt, i no hem pogut fer la nostra millor versió, però la sensació és que ells han tingut 2 ocasions molt clares i nosaltres també.
14: Més enllà de si van tenir por o no, que jo crec que el Canguelo sí estava activat, sí. Especialment alguns jugadors que semblen no saber com afrontar aquesta situació, vull aprofitar per donar les gràcies a Gerard Gombau, que és més gironí que el cul de la Lleona i que va desaprofitar 3 accions claríssimes, 2 sí, i una centrada.
4: M'envia una...
14: Sí, no, i per mi descarat. Però, en fi, 3 finals per davant. La primera, aquest dijous a Montilivi contra la Real, després tocaran al Metropolitano, i l'última, rebre l'Elx, en la que podria ser una autèntica final per la permanència, amb el punt d'ahir, 2 per sobre del descens i empats amb Espanyol, Mallorca i Elx amb 39 punts.
0: Ara mateix, com diu l'Àlex, el Girona és 17è, 39 punts, a 2 del descens, la frontera la marca l'Alavés, que en té 37... Hi ha un quàdruple empat, Mallorca, Elx, Espanyol, Girona, 39 punts. El Girona és l'últim d'aquests 4 perquè el perjudica els múltiples empats, sí. No, Àlex?
14: perquè és una lligueta. Quan és més d'un equip, o sigui, si fos només empat contra l'Espanyol, el Girona estaria per davant de l'Espanyol, però com són més de dos equips, llavors és una lligueta entre ells, i és que el Girona té perdut el gol a veraix amb gairebé tots, jo crec que tots els equips de la part baixa.
0: I què has dit que tenia Estuani, que va jugar infiltrat?
14: Tenia molèsties al genoll, de fet no va entrenar tota la setmana, sembla que se li ha fet una ressonància i sembla que no té res, però la realitat és que no havia entrenat, és més, portava més un entreno a Abel Ruiz, que sí que portava un entreno complet amb l'equip, però Mitchell se la va jugar amb Estuani i menys mal, perquè va sortir bé, i el de sempre, no? amb gairebé 40 anys, salvant per enèsima vegada el seu equip.
0: El Girona va empatar al camp del Rayo, que es va avançar a 10 minuts del final, un altre gol de Alemão. Afortunadament pel Girona, Estuani va poder rescatar un punt i queden 3 jornades per patir. Gràcies, Àlex.
14: Gràcies a vosaltres.
2: Del Girona a l'Espanyol, on el nou director esportiu, Elena Diego, bon dia. Monchi,
16: bon dia,
2: envia un missatge d'optimisme a l'afició.
16: Sí, ja treballa com a nou director general esportiu de l'entitat i demà tornarà a l'RCD Stadium per veure l'Espanyol Atlètic. Confia, diu, en la salvació de l'equip.
17: Estoy aquí porque, desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente, y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Pero yo creo que el Espanyol se va a salvar porque tiene argumentos deportivos para ello, ¿no?
16: Un Monchi que compaginarà la direcció general esportiva de l'Espanyol amb la presidència del San Fernando, el club de la seva ciutat, mentre negocia quin serà el seu vincle amb Velocity Sports, que és el fons d'inversió propietari tant de l'Espanyol com del Barley.
0: I el projecte amb Sergio Ramos per dirigir el Sevilla, com ha quedat?
16: Doncs...
2: Hi ha hagut una reunió molt llarga, que crec que ha superat les 10 hores, i pel que expliquen des de Sevilla sí que sembla que està més propera ja la, no, la contractació.
4: Sí, fueron 10 horas, pero las primeras 9 fueron yo intentando entender cómo funcionaba todo. O sea, al final fue una reunión de una hora con un prólogo,
2: un
4: prólogo de 9 horas yo intentando entender los números.
0: I Monchi s'ha cansat, no?
16: Malgrat
4: això. Bueno, Monchi s'ha ido al Espanyol. No me quiere venir pintura.
16: Monchi i Ramos sí que havien tingut converses per veure si s'unia al projecte del Sevilla, com Ramos, per exemple, està implicat al del San Fernando. Diguem-ne que Monchi no volia limitar-se a ser un secretari tècnic, que volia tenir una mica més de poder, com sí que el tindrà l'Espanyol, i això amb el Sevilla de Ramos, que ens diuen els nostres companys de Sevilla que ell vol prendre decisions a la secretaria esportiva, doncs no era massa compatible amb que pogués haver-hi un director general.
0: És a dir, la compra del Sevilla per part de Sergio Ramos avança, el que passa és que Monchi volia manar més del que podia manar al Sevilla amb Ramos i prefereix la proposta de l'Espanyol, on sí tindrà, diguem-ne, molta ascendència.
16: Exacte, perquè com explicàvem ahir, sí que es manté tota l'estructura, segueix Fran Garagarza, que actualment està de baixa com a director esportiu.
0: Bueno,
16: i
0: segueix,
16: Monchi...
0: entenc que és perquè no el poden fer fora perquè està de baixa, no?
16: Exacte. Sí, sí, sí. I Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza i de tota l'estructura esportiva que ja treballava aquests mesos a l'Espanyol.
0: El missatge que va rebre Fran Garagarza és que tu segueixes, però t'anem posant a tot Déu que manarà per sobre teu. Per tant, segueixes fins que decideixis marxar.
4: Yo no puedo añadir nada más al respecto, porque lo único que sé es que yo tenía el San Fernando porque me hacía gracia con la rima de los huevos colgando.
0: O del ratito a pie...
4: No, el de los huevos colgando.
2: No le feia tanta gràcia, le feia gràcia la...
4: El de los huevos colgando, aquesta. Efectivamente.
0: Gràcies, Elena.
2: Més coses, Ana Palet, bon dia.
18: Bon dia,
2: Flaquim. Tant Girona com Espanyola estaran especialment pendents de la jornada de Lliga que arrenca aquesta tarda.
18: Amb la permanència, com hem dit, més ajustada que mai, 5 equips separats per 3 punts o menys del descens. Avui Celta de Vigo-Levante a les 7 de la tarda, Betis-Elche a les 8 i Osasuna Atlético de Madrid a 9:45. L'Oviedo, per cert, ja és matemàticament el primer equip que baixa a segona.
2: La catalana Paula Blasi parla a la SER de la seva fita històrica a la Vuelta.
18: Convertint-se en la primera ciclista espanyola que guanya la Vuelta femenina, un creixement meteòric per una ciclista que fa 2 anys no era encara ni professional. Als 23 anys, Blasi ha crescut en esports diferents com el duatló, triatló, esquí de fons o el futbol. En una entrevista, l'Arguero respon si es veu guanyant el Mundial.
19: Claro, es que es una buena pregunta, porque igual que la semana pasada si me preguntaban ¿te ves con el maillot rojo? Pues claro, ojalá que sí, pero no me lo creía yo cuando si lo tenía que haber dicho hace una semana. Pero viendo ahora, claro, pues ojalá poder estar disputando por el arcoíris. Sería una locura, pero también sé que está muy caro. Yo siempre digo lo mismo, en una carrera si he sido capaz de dar mi 100% y hay alguien que está más fuerte que yo, chapó por ella. Pero yo me voy a ir contenta si puedo sacar mis números, sacar un poco el espectáculo que siempre me gusta dar y dar un poco de emoción en la carrera.
18: Amb el dubte encara de si disputarà Giro o Tour, la seva pròxima competició confirmada serà la Volta a Catalunya femenina del 19 al 21 de juny.
1: En bàsquet, els Lakers eliminats dels play-offs amb un possible comiat de LeBron James.
18: Els Lakers tornen a perdre contra els Oklahoma City Thunder amb un contundent 4-0 a la sèrie. Final de temporada per LeBron James, que acaba contracte el juny i el seu futur és una incògnita. Inclús es parla de possible retirada als Estats Units. Avui, per cert, derbi català a la Lliga ACB Girona Baxi Manresa a les 8 del vespre.
1: I en handbol, el Barça serà avui el seu rival a la Final Four de la Champions.
18: Sorteig a les 3 de la tarda, Magdeburg, Fuxe o Alborg són els possibles rivals a les semifinals i un apunt de tenis, Rafa Jodar està disputant ara mateix els quarts de final dels Master 1000 de Roma contra l'estatunidenc Tien.
13: El quiosc del Marcos.
0: Hola Marcos López.
2: Hola Marcos.
5: Hola, buenos días. Sí que buenos días, está aquí. Nada nuevo en Francia, o sí. Ousmane Dembélé recogió ayer el trofeo como mejor jugador de la Liga Francesa de esta temporada, según informa el diario deportivo L'Equipe. El asunto es que ha jugado solo 20 partidos, se ha perdido 10 por lesiones o enfermedades y en dos encuentros ha sido suplente, pero apenas ha necesitado 960 minutos para marcar 10 goles y repartir 6 asistencias, suficiente para ser elegido de nuevo como el mejor futbolista que habita en el fútbol francés. Pese a un tiempo de juego limitado, el delantero del PSG se ha llevado el premio, escribe José Barroso en la página 6, indicando que de esos 20 encuentros tan solo ha sido titular en 9. Para entender la dimensión de estas cifras, Lamine Yamal, por ejemplo, ha jugado más del doble con el Barça. Lleva 2.270 minutos de liga, 16 goles, 12 asistencias y ha sufrido dos lesiones importantes, de aquella pubalgia inicial a la muscular que le tiene ahora de baja.
2: Aquesta li agradarà al Bermúdez, eh?
0: A veure.
2: Té 12 anys, 6 mesos i 26 dies. Es diu Faustino Oro. És argentí, però establert, atenció, a Badalona, i ja és el segon gran mestre més jove de la història dels escacs. Ho ha aconseguit recentment a Sardenya. Faustino va aprendre a jugar a escacs en el confinament de la Covid amb tutorials de YouTube. Tenia 6 anys. El 2024, atenció, va guanyar en una partida ultraràpida d'un torneig virtual el número 1 del món, Magnus Carlsen. Molts grans mestres el veuen com a futur campió del món, ja que a la seva edat mai ningú ha arribat al seu nivell. De moment, Faustino s'ho pren amb calma, juga a escacs i a futbol, amb els amics de sempre, amb la samarreta del seu equip preferit, que no és altre que el Vélez Sarsfield.
0: Faustino Oro.
2: Oro.
0: Sí, quants anys?
2: 12 anys. 6 mesos i 26
4: és que,
2: dies.
4: És que, ojo amb els crios en els escacs, eh?
2: Sí, sí.
4: O sigui, no hi ha res pitjor que jugar a escacs contra un nen. Saps que et vapulejarà. O sigui, jo no he celebrat mai un resultat d'escacs tant com un empat contra un nen de 7 anys.
0: I entre tu i la Nausica, qui guanya?
4: Ella. Ella és bastant millor. Ella juga des de fa molt més que jo. Per tant, sí.
0: I com ho portes?
4: Com ho porto? Fantàstic. Si és que és millor que jo, no passa res. Lo que hay.
0: Quin gran esportista que és el Bermúdez.
2: Sí, senyor. Jo ric molt, quan el veig abans de moments de tensió jugant a escacs, eh?
0: Sí, tremendo. És tremendo. Abans d'un programa allà amb no sé quantes persones de públic i tal, el veus al mòbil i no us penseu que està enviant missatges. Sí, està jugant als escacs.
2: Està concentrant.
4: Bueno, a veure, t'hem fet una mica en tot.
6: Es va fer viral fa uns mesos un torneig d'escacs a Menorca o Mallorca, crec que era, Setién fent trampes amb una nena.
2: Què dius?
0: Sí, en sèrio?
6: A veure, fa...
2: Quique, per favor.
6: No, estan jugant així en una partida d'aquestes ràpides. Jo és que no entenc d'escacs.
4: Sí? Però
6: en una partida ràpida i fa un moviment ràpid que es veu que no es podia fer.
4: Ostres. Fa una il·legal. Sí, sí,
6: una il·legal.
4: Sí,
0: una
4: sí,
0: il·legal.
4: Sí. Que la il·legal, és a dir, em pots fer una només.
6: Ah, vale.
2: Però què vol dir fer una il·legal?
6: No,
4: doncs, per exemple, si jo t'estic fent... No, però si jo t'estic fent hack, per exemple,
2: sí.
4: I tu mous una altra peça que t'estic fent hack, és a dir, això és una il·legal. No compta com que has perdut la partida, però és com... Jo et canto una jugada il·legal, o, per exemple, si tires una peça al terra, jo et puc cantar una il·legal. O si en un enroc toques abans...
0: Si cantes una il·legal, què passa? Que has de tornar a fer un altre moviment?
4: És a dir, clar, has de fer un... És un moviment que no toca. I, per exemple, si en
0: un... Si fas dos il·legals, perds.
4: Exacte. Vale, si tu en un enroc toques abans la torre que el rei, és il·legal.
2: Ah, sí? Per què?
4: Primer el rei, després la torre.
2: Per què?
4: Perquè és el que hi ha.
2: I a la vegada, tampoc?
4: No, perquè només
0: primer
4: pots
0: rei,
4: amb una mà.
0: La torre.
4: Amb la mateixa mà has de tocar les peces i amb la mateixa mà has de tocar el rellotge.
0: Ah, no pots utilitzar les dues mans?
4: No.
2: L'enroc l'he fet tota la vida malament, jo.
0: Primer el rei, després la torre.
7: Sí.
0: Si ho fas al revés, és la il·legal.
7: Ah, efectivament.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
11: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
20: Arroba que t'hi jugues.
0: Hi ha un vídeo de la Rua que van gravar el Solde i el Nil que va... per les més de 4 milions de visualitzacions,
44: Núria. I estem a les 5, i només dir-vos que el que t'hi jugues és internacional, perquè ara ens han escrit del... És en sèrio, això? Del Daily Mail, a veure si els hi podem fer arribar el vídeo, que ens citaran.
2: Caram!
44: Ja el tenen, per tant, veurem un vídeo...
0: És un vídeo on es veuen a Lewandowski i Chesney.
44: Ballant. Sí, un vídeo de la Rua d'ells dos ballant, i l'han vist des del Daily Mail.
0: A on ens l'han vist? Al TikTok, Instagram?
44: A Instagram és on... Sí.
2: Que és on tenim les 5 milions de visualitzacions.
44: Correcte. I ara ens han demanat aquest vídeo, hem posat el logo del que t'hi jugues allà ben gran perquè quedi clar que és nostre.
2: Ara.
44: I ja el tenen des del Daily Mail, per tant, el que t'hi jugues sortirem.
0: Bé.
2: A la Robert,
44: està bé, no? Internacional.
12: Sí, és que és bailació.
44: És que
12: bueno,
44: vas treure els passos prohibits,
12: jo tengo passos del TikTok.
44: Vaig a dir que molt bé aquell ball, eh?
0: Sí, balla bé, Lewandowski.
44: Ens vas fer patir que no caiguessis d'allà, eh?
12: En pandèmia, et feia tic-tics.
44: Què feies?
12: Tic-tics. TikToks, però con tec.
44: Deixa'm dir-vos, sí, que flaqui, que hi ha molts oients que al xat de YouTube ens expliquen que ahir van ser aquesta rua del Barça i que s'ho van passar molt bé, eh? L'Adrià, quina rua la d'ahir. La gent està molt il·lusionada amb aquest Barça. Per exemple, l'Iacir també ens diu que la rua d'ahir va ser molt maca i la majoria d'espectadors sí que en algun moment van anar a veure aquesta rua ahir a la tarda.
0: Permet-me una vacilada, una petita llicència, però em va escriure el Nil Solà.
2: Sí.
0: Dient que estava al·lucinat amb la quantitat de gent que se li apropava.
44: És una estrella,
0: és que aquí penses
44: sí,
0: que és el que t'hi jugues, tio. Clar, aquest ve de Girona, ara està descobrint Barcelona, el Nil Solà.
2: A mi em va dir que va ser el gran triomfador de la Rua, ell.
12: Què dius?
2: Això em va dir, Nil.
0: Estava absolutament al·lucinat. Com que li agrada, el Solde no, veus?
2: El Solde no tant.
0: El Solde li agrada més un perfil baix.
2: Sí.
0: No...
2: Però el Nil
0: no és d'aparentar ni d'aparèixer massa.
6: Podria ser cantant i és bateria.
0: Exacte. És el que està darrere, però... el més important de tots.
6: Totalment, sí, sí. Peça clau.
0: El Willy ha quedat tan flipat que no sabia ni on hem d'anar.
7: No, bueno, si vols et dic que podem escoltar algun oient.
0: Ens escriuen... Gràcies, Vermo.
7: Aquest missatge arriba des d'Almeria. En català.
0: Des d'Almeria?
7: En perfecte català.
21: Bon dia, sóc el Sergio d'Almeria.
2: Hombre, Sergio.
21: El 20 de març del 92, minut 111, estava fent la mili a Saragossa. Estava de guàrdia i vaig donar un crit que... Bueno, me'n van arrestar, normal. I va ser la segona vegada, perquè la primera va ser amb el gol de Vaquero, del Kaiserslautern, que estaven fent maniobres i va passar el mateix. Un crit a mitjanit i... Meses, arrestat! Molt bé, a sus órdenes.
0: 6-6-32-72-11, si voleu venir al Que t'hi jugues especial que farem dimecres vinent, 20 de maig, a l'Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges. A l'Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges, a partir de les 12 del migdia, Que t'hi jugues especial amb José Mari Vaquero, el seu llibre Mi pròxima parada, gent del Dream Team, per parlar d'aquesta biografia original, una lliçó de vida de José Mari Vaquero, amb companys seus al Dream Team i els oients que ens vulguin acompanyar. Anirem explicant sorpreses en els propers dies d'aquest especial del proper 20 de maig al Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges. Si voleu venir, ens envieu un missatge amb el vostre nom i quanta gent vindreu al 616-32-72-11. 616-32-72-11. Se t'ha girat molta feina o què?
7: Se'ns està girant bastanta feina, sí. I mira, una abraçada per cert al Tomàs, que ens ha dit que és un oient que ve cada programa que pot, i aquest cop no podrà venir perquè té un procediment mèdic, de manera que des d'aquí una
0: abraçada. Es disculpa perquè té metge i no pot venir.
7: Totalment.
0: No passa res, Tomàs.
7: No passa res.
0: Ens escoltes des del metge. Correcte. Des de la consulta o després
2: si
0: des de casa.
2: I si no, vine amb el metge.
7: Sí, no. Ja.
0: Seria bo, eh?
2: No.
0: I que li faci la visita allà.
2: Sí, espero que no sigui res greu i...
0: Bé, desitgem que no ho sigui. Toquem fusta.
8: Que t'hi jugues. Amb el sic-sic-sique i el flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-
3: Què t'hi jugues?

0: de Mourinho por el Madrid, para que un club tan grande como el Benfica, ayer en una rueda de prensa, todo el mundo que está allí dé por hecho que el entrenador del club más grande de Portugal se va a marchar sin mucha más explicación.
1: Doncs que d'honor espera que sigui oficial el fitxatge de Mourinho pel Real Madrid, pel que ens expliqui l'Anton.
2: El top al final, l'Anton?
1: No te lo va a decir. No te lo va a decir.
2: ¿Puedes decirme quién era el top?
1: No te lo va a decir.
3: Oye, Anton,
2: ¿quién será en el próximo?
3: ¿Hay que pagar cláusula? ¿Hay que pagar algo por Mourinho o no?
0: 3 millones de euros.
3: 3 millones.
0: Eso es lo que dice Gestifute. O sea, la empresa de Méndez dice que hay una cláusula que él podría dejar Benfica por 3 millones de euros.
1: Anton, te escuchamos en El Larguero.
0: Gracias, un abrazo.
1: I, Bruno, suposo que tan sorprès com l'Anton Meana, no?, amb el fitxatge de Mourinho pel Madrid.
4: Sí, estic flipant bastant. Aquí s'ha de dir, és molt important això, que no és pròpiament una elecció de Mourinho, sinó anant descartant entrenadors, uns per una cosa i uns per una altra, acabes arribant, el camí et porta a José Mourinho.
1: Donarà per a que facis un especial del Play Football, això de
4: sí,
1: Mourinho, segurament.
4: Farem,
1: el que
4: sí.
1: Has fet aquesta setmana, ens ho comentaves ahir, és analitzar, el teniu disponible a la pàgina web de la cadena SER i a l'aplicació per a telèfons mòbils. Una llista de 50 jugadors que acaben contracte.
4: Sí, sí.
1: 50 jugadors, ha trobat el Bruno Alemany, n'hi ha més, però aquests entenc que són els que més t'han cridat l'atenció. Nosaltres t'hem demanat que d'aquests 50 jugadors que els oients poden descobrir si descarreguen el Play Football, ens en diguis quants i quins podrien ser interessants per al Barça.
4: El Barça és una exigència màxima, per tant hem fet una cinquena part. 8 d'aquests 50 crec que serien útils pel Barça. En algun context uns i en algun altre context uns altres.
1: Vale, comencem, quins són aquests 8?
4: Comencem per Marcos Senesi, central que de fet ja ha sonat pel Barça, central de 29 anys del Bournemouth, sembla que ho té a prop el Liverpool, tot i que encara no està tancat, internacional amb Argentina, insisteixo, 29 anys, i des que van marxar Zabarni i Hausen, el líder de la defensa del Bournemouth.
1: Marco Senesi.
4: Per mi, si el Barça no té diners per fitxar un central, per mi aquesta seria opció número 1. Opció número 2, Rafael Guerreiro, lateral esquerra. No hauries de negociar amb un Al-Hilal de la vida, com li passa al Barça amb Cancelo. És veritat que té lesions Guerreiro, però a mi em sembla un tros de futbolista. 32 anys, encara jugador del Bayern de Múnich. Un nom molt poc conegut, Zeno van den Bosch, central de 22 anys de l'Amberes, acaba contracte també. Central jove, seria una aposta més que una altra cosa, però trobo que seria un futbolista també interessant. Us sonaran alguns noms que direm, per exemple, diré dos ràpids que us sonen molt. Bernardo Silva, 31 anys, sí. Migcampista. Si el Barça té un forat al mig del camp, Bernardo seria, crec que, un tros de fitxatge.
1: Aquest ja vam explicar que havia estat ofert, sí. I el Barça diu que el mig del camp ara no és una prioritat reforçar-lo.
4: La informació és que no té equip. A hores d'ara encara no té equip i està encara escollint la millor opció Bernardo Silva. I l'altre és Dusan Blachowicz. Si pel que sigui el Barça no vol gastar diners en el davanter centre, jo insisteixo que per mi seria una opció interessant.
1: Quants anys té Blachowicz?
4: Blachowicz té 26 anys.
1: Aquest t'agrada, Flaqui.
3: Bueno, com a opció low cost, sí.
4: És que, a veure, per tenir... Si tens a Ferran Torres, una segona opció pot ser Dusan Blachowicz. Harry Wilson, jugador de 29 anys del Fulham. Juga d'extrem per la dreta, podria ser un bon suplent per Lamine Yamal, per mi de més nivell, força més nivell que Rooney Bardghji.
1: Harry Wilson.
4: Sí, cantera, planter del Liverpool, 29 anys i actual jugador del Fulham. Sam Maximán, extrem del Lens, 29 anys.
1: Sam Maximán?
4: Sí. Ve de Mèxic. Per mi aquest seria un perfil de suplent de Rafinha. És a dir, tu
3: a tens...
4: Sí, tu tens un extrem esquerre que per canviar-te partits, per revolucionar-te partits, com Maximán, et surt de regats i et pot fer un rebombori important.
1: Sots aquests acaben contracte,
3: Nom de superheroi,
1: sí, sí, Sam Maximán.
4: Sam Maximán. I aquest últim reconec que és debilitat. Aleix Febas, jugador de l'Elx, migcampista.
1: Aleix Febas.
4: Per entendre'ns, si acaba marxant Marc Casador,
3: relleno, no?
4: Tens una opció d'un Aleix Febas.
3: Profunditat de banqueta.
1: Però que sigui debilitat i jugui a l'Elx vol dir que tens informació privilegiada de com és entrenant i com a company i jugador d'equip Aleix Febas?
4: Tinc bons informes d'Aleix Febas. Però
1: és important no només el que veus, sinó la informació que t'arriba.
3: El que saps.
4: També et dic que ho té bastant encaminat d'un altre equip de Barcelona.
1: Epa! Ah, sí?
4: Bastant encaminat.
1: Amb l'Espanyol?
4: No, no et dic fet.
3: Amb l'Europa.
4: Que hi ha bons informes també de l'Espeva a un altre equip de Barcelona.
1: Molt bé, molt bé. Per tant, Marco Senesi, Rafael Guerreiro, Van den Bosch,
4: sí.
1: Bernardo Silva, Blanc,

0: Vlahovic, Harry Wilson, San Maximán i Aleix Febas. 8 jugadors d'aquesta llista de 50 que teniu al Play Football de la cadena SER i que el Bruno Alemany considera interessants per al Barça, tenint en compte el context i les necessitats que té
1: apunti
0: l'equip.
1: Apunti, Deco, apunti.
0: Va, pausa i seguim.
2: Què t'hi jugues?
3: Ràdio Lleida, cadena SER. Quan un diagnòstic no pot esperar, hi ha un nom de referència a Lleida. Centre Mèdic Alomar.
4: Totes les proves diagnòstiques en un sol centre. Servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera.
3: I circuit especialitzat per a la dona. Centre Mèdic Alomar.
4: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Necessites solucions amb la mobilitat de casa teva?
6: A Mecanocamp tenim scooters elèctrics, cadires, plataformes per pujar escales. T'ho instal·lem ràpidament i sense obres. A més, disposem de taller propi i servei postventa.
5: I et fem un finançament a mida i pressupost sense compromís.
6: Mecanocamp, el parc comercial Creu del Batlle.
5: Mecanocamp, solucions per viure còmodament.
7: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'albaquina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Adquireix el nostre oli d'albaquina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb denominació d'origen protegida a les Garrigues o, si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a olidoplesgarrigues.com. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
8: Sents la cultura?
9: Cada cop costa més que ballin.
10: No m'ho puc creure, això.
11: Com està aquí, doncs?
9: Està aquí, gravant.
11: Sobretot també quan anem a punxar llocs que de repent són com més joves, perfil una mica més pijet de repent, te n'adones que quan els agrada molt alguna cosa, treuen el mòbil.
12: Però què enfoquen?
11: A nosaltres. I llavors, en plan, jo li feia codazos a la Inés i li deia, però els agrada o no? I pues, treuen el mòbil, deu ser que sí. O sigui, no sé.
12: És la prova de l'algodón.
11: La prova de l'algodón.
13: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
14: Es la una mediodía en Canarias. El presidente canario Fernando Clavijo acusa al gobierno de España de ocultar que había contagiados de antivirus en el Ondius. Eso ha dicho en la sesión de control que se está celebrando en el Parlamento canario, donde no ha aportado ninguna prueba que sustente esta afirmación. Canarias, Eric Pestano, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. De hecho, el presidente canario se ha remitido a las publicaciones de medios de comunicación para defender un argumento que le ha servido para expresar su profundo dolor desde el plano político, pero también personal, ha dicho, hacia el gobierno de España y en concreto hacia el ministro y expresidente canario Ángel Víctor Torres.
16: Bien, que la lealtad que yo, como expresidente en su momento y ahora como presidente, le he mostrado al señor Torres en todo momento, ha quedado fuera de toda duda. Ahora, lo que sí ha quedado claro es que la deslealtad de Ángel Víctor Torres con el gobierno de Canarias, con Canarias ocultando esa información y conmigo personalmente, es una afrenta que jamás olvidaré.
15: Le respondió así Clavijo a Sebastián Franquis, el portavoz socialista canario, que no ha desaprovechado la oportunidad para echarle en cara el uso que a su juicio ha hecho de esta crisis.
17: Usted no protegió a Canarias, la utilizó, señor presidente. Y la utilizó de una manera vergonzante para los intereses de esta comunidad, que se ha llegado a atrever, para justificar una posición del gobierno, a utilizar la inteligencia artificial para demostrar y justificar que los ratas y los roedores nadaban y estaba en peligro la población de esta comunidad autónoma.
15: Son las preguntas del antivirus en la sesión de control. Mañana Clavijo va a comparecer a petición propia sobre este asunto en el segundo día de pleno.
14: Clavijo, que sigue criticando al Ejecutivo, mientras que su partido, el PP, sigue rebajando el tono con la gestión que el gobierno ha hecho de esta crisis, después de que, por ejemplo, Alfonso Rueda reconociese ayer la seria y buena actuación de España. Dijo, Cuca Gamarra ha deseado una pronta recuperación al primer paciente español que ha dado positivo y ha hablado sobre estas palabras de Rueda.
18: Bueno, yo creo que él ha mantenido una relación con el ministerio y con algunos ministerios, ya que algunos de los de las personas de nacionalidad española que viajaban y que en ese buque son gallegos y evidentemente nada que decir, responderá sin duda alguna a su propia experiencia en la relación que ha mantenido durante las últimas semanas, ¿no?
14: Del exterior, se ha conocido esta mañana, Israel ha aprobado la pena de muerte para juzgar a los palestinos que ellos entienden que participaron en los atentados del 7 de octubre del año 2023. Hay más de 300 detenidos en cárceles israelíes detenidos por este motivo, Sara Aranda.
1: La ley aprobada por el Parlamento israelí contempla la creación de un tribunal militar especial con sede en Jerusalén para juzgar a supuestos militantes de Hamas implicados en el 7 de octubre. Se calcula que hay entre 300 y 400 palestinos detenidos que, de ser declarados culpables de genocidio, se enfrentarán a la pena de muerte. La norma recoge que los juicios sean públicos, se van a retransmitir en directo en una página web y contarán con la presencia de los supervivientes del ataque. Organizaciones de derechos humanos israelíes se han mostrado en contra de la ley y advierten del peligro de convertir estos procesos en un espectáculo.
2: Cadena Ser. Servicios informativos.
10: Dale, José. Venga, va. Hola, nana.
19: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
20: Renault.
21: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
22: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
23: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
24: Sí.
23: Ponga el PIN.
24: No, póngalo usted, 4504.
25: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
26: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes o magro de cerdo 50% Duroc Origen España a 6,99 euros el kilo. En tienda web y app.
27: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
26: Precios válidos en Península y Baleares.
28: ¿Qué te jugas? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaqué.
0: 1:04, Flaqui, és mirar que a la pauta hi ha una menció de MotoGP i ja em fa riure.
1: Ja imaginar-se això.
29: És aquest cap de setmana! És més que un circuit! És del 15 al 17 de maig! Viu tota l'emoció de MotoGP, el Gran Premi Monster Energy, el circuit de Barcelona-Catalunya, amb temes a la venda del circuit.cat, i parla Hansi Flick!
0: El clatellot per després, això,
1: vale, okay.
0: En directe Hansi Flick, Santi!
30: Comença a parlar l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
31: Gràcies.
0: Ai...
31: Of course... From Wizardry, our goal is
0: more. Imagina't, Hansi Flick.
31: El nostre objectiu és 100 punts, i per arribar als 100 punts hem de guanyar els 3 partits, i és el nostre objectiu per aquests 3 partits. Hem celebrat, ho hem celebrat molt, però també es pot seguir jugant bé.
0: Objectiu 100 punts.
32: Hola, Hansi, Santi Valle, en directe al Quet i Joves de Ser Catalunya. Felicitats per aquesta nova lliga. Bueno, coneixem que... Res. Coneixem que has arribat a un acord amb el club per renovar el teu contracte fins al 2028 més una més. Quina valoració fas d'això i per què aquest més un opcional que després del 2028?
31: We totally announced that, no.
0: S'ha anunciat això, la Ramos.
31: I'm not sure, you know, I had the last days I have
0: ho sento, però different things to els últims dies he tingut diferents coses al cap i en qualsevol cas estic molt content amb això i que l'equip, que el club em doni la confiança per seguir treballant 1 o 2 anys més.
31: I think a lot of coaches are
0: I crec que molts entrenadors estan contents quan els donen un contracte per 3, 4, 5 anys. Però en aquest cas jo crec que sent el Barça és bo també limitar-ho i jo ho valoro molt. I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret a parar-ho, jo també, jo crec que és un bon acord per totes les parts. També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent, i el meu equip, la meva família.
31: I per això vull seguir així per la temporada vinent. És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. I és el que puc dir. De moment, res més que per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí. Uns anys més. Gràcies.
3: Hola, Hansi. ¿Qué tal? Alejandro Segura, de Radio Marca. Lo primero de todo, enhorabuena por la Liga. Después le quería preguntar, usted ha hablado de la Liga de los 100 puntos, de intentar llegar a los 100 puntos en este campeonato, ganar los tres partidos que quedan, pero me gustaría preguntarle también por los objetivos individuales que también hay hasta final de temporada, como por ejemplo el trofeo Zamora de Joan García, que lo puede conseguir, portero menos goleado, trofeo Zarra, máximo goleador español para Ferran Torres, si esto es algo de lo que ustedes han hablado en el vestuario. Gracias.
4: No, because for me it's always
31: no. Perquè per mi el més important és l'equip. El que passi individualment també té a veure amb l'equip, perquè quan l'equip no juga a un nivell alt, llavors ningú no guanya res. Per això jo crec que el que importa és l'equip, i no he parlat de fet ni amb l'equip ni amb el personal tècnic d'això.
5: Hola, Hansi, Francesc Latorre en directe al canal Esport 3. Vostè moltes hores de premsa ha parlat del tresor que és la Masia per al Barça. Amb la Lliga sentenciada, no sé si se'ls ha passat pel cap a vostè i al seu staff en algun moment dels tres partits que queden tenir 11 jugadors de la Masia al terreny de joc, com va passar ara fa ja 14 anys.
4: No, we don't do this because I think it's
31: no,
4: only this.
31: No ho hem pensat.
4: You know, it's about the combination, about La Masia.
31: Perquè jo crec que l'important també és la combinació de La Masia amb jugadors de primera classe mundial que el club ha fitxat. Jo crec que és això el que hem de buscar. Tenim aquest ambient, aquesta actitud, aquesta mentalitat de La Masia, però també necessites jugadors top i tenim aquesta combinació aquí.
6: Hola, señor Flick. Ángel Pérez, de Mundo Deportivo. Le quería preguntar por dos nombres propios que acaba su vínculo con el Barça en poco tiempo. Uno es Robert Lewandowski y el otro Marcus Rashford. Quería saber si le gustaría tenerlos a los dos la temporada que viene con usted en la plantilla. Gracias.
7: Gracias por preguntar.
31: Bé, això ja ho he dit, que al final de la temporada ho analitzarem tot plegat i veurem què passa.
4: I appreciate a lot. I think
31: jo Marcus gave us els valoro molt. Crec que el Marcus ens ha donat molt aquí, bones xifres, i estic molt agraït i ho valoro molt. I amb el Robert, què puc dir? Ha guanyat tots els títols, ha guanyat tots els títols que es podia amb el club amb ell, i simplement estic agraït de poder entrenar un jugador tan increïble. Però bé, ho hem d'analitzar i hem de mirar què passa la temporada vinent.
8: Què tal, Hansi? Què tal, mister? Muy buenas. David Bernabéu, Diario Sport TV. Felicidades por estas dos ligas seguidas contra el Madrid de Mbappé. Quería preguntarle por una frase con la que usted inició esta temporada, que ha terminado tan bien, especialmente en la Liga, cuando dijo después de un partido en Vallecas, que el Barça había empatado, creo, que el ego mataba el éxito, ¿no? Seguramente porque igual veía cosas que en aquel momento no le cuadraban o no le gustaban demasiado. Con el ejemplo que está pasando, que tenemos muy cerca en Madrid, ¿usted cree que eso está superado o siempre hay que estar atento para seguir ganando y para que el ego no mate al éxito? Gracias.
4: I'm always looking about my team. I don't care about the other
31: teams. Jo sempre miro el meu equip, no em preocupen els altres equips, i crec que tots els entrenadors tenen molta feina a fer amb els seus propis jugadors, amb el seu equip. Per això jo no penso, la veritat, ni un moment en el Real Madrid.
9: Hi, Hansi. Juli Claramunt, live for Gigantes. Hope you're doing better. Estos días hemos visto, bueno, que Koundé se quedó en el banquillo. No sé cómo él estuvo, cómo le viste después de conocer que no era titular, y si le ves tú como tu lateral derecho titular la próxima temporada aquí en Barcelona.
4: This is a long time to.
31: Bé, això és
2: we are starting the next season.
31: Molt a la llarga, encara queda per estudiar la temporada vinent.
2: After the game,
31: jo sí que ho vaig dir després d'un partit ja, que era molt difícil decidir qui jugava en aquesta posició, perquè el Jules ho dona tot per aquest equip, per aquest club, i no sé si no estava satisfet amb això, amb aquestes decisions, però el cas és que ho va acceptar. I som un equip i necessitem tots els jugadors. És així. I ja veurem doncs què passa demà també.
7: Hola, Hansi, Laia Cervelló de The Athletic. Enhorabona pel títol de Lliga. Jo volia preguntar-te per Diego Cochen. És un dels pocs jugadors que no ha debutat encara amb el primer equip i em preguntava si ara que la Lliga està sentenciada podria veure algun minut de part seva. Gràcies.
2: No.
31: No. No.
2: You know, I respect him, no. He gives everything.
31: El respecto i ho dona tot, i tenim porters joves fantàstic també, però al final tenim clar que el Joan és el número 1, el Tec és el número 2. És a dir, que si canviem alguna cosa, el primer seria Tec.
0: Hola, Hansi, bon dia. I algú li pot preguntar si jugarà Chesney demà,
10: si
0: plau?
10: Tenia alguna esperança.
0: Per què pregunten per Cochen i no per Chesney, que va primer?
11: Però mica en mica s'anirà parlant més del mercat. La pregunta és clara. Hansi Flick té clara quina és la prioritat en quant a posició a reforçar durant aquest estiu? Merci.
2: Of course. And not only
31: sí, és clar. I no només jo.
2: Deco and I,
31: en Deco i jo i tot l'equip hem parlat molt en les darreres setmanes i mesos. Parlem d'això, del que podem fer, però encara no ho hem enllestit.
12: ¿Qué tal, Hansi? Nacho Jiménez para Basquetblotas. Pero todo enhorabuena por el título de Liga. Te quería preguntar un poquito por la situación de Alejandro Valde. La temporada pasada era titular indiscutible en el carril izquierdo. En esta segunda vuelta, con la llegada de João Cancelo, el portugués se ha sentado en esa banda izquierda. No sé cómo estás viendo a Alejandro, si has podido hablar con él, teniendo en cuenta que su rol ha cambiado respecto a la temporada pasada. Gracias.
2: Of course I spoke with
31: sí,
2: him,
31: és clar, és clar que hi he parlat. Venia també d'una lesió i en aquest temps ha canviat molt tot, perquè el Joao també està jugant fantàsticament, està tenint un gran rendiment, donant-nos més opcions en atac en els partits que ha jugat. I quan veig el Valde la temporada passada respecte a aquesta temporada, crec que ha millorat molt, que ha fet un pas endavant, però també li he dit que encara n'ha de fer un altre més de pas, i l'estem intentant ajudar, entrenant-lo perquè pugui millorar, perquè això és important. I és un jugador fantàstic, però ara ho ha de demostrar també, no s'ha de rendir, i sempre es tracta d'això, de seguir millorant dia rere dia, i és el que li demano.
13: Últimes dues preguntes, last two questions.
14: Hola, Hansi, aquí Jarboda de Culemanía. Yo le quería preguntar sobre la Rúa, que vivió ayer. ¿Qué significó para usted, sobre todo en un momento tan duro, para usted personalmente? ¿Y qué piensa de que jugadores como Lamin Yamal muestren su postura política, en este caso enseñando la bandera de Palestina?
0: No, es una cuestión política, ¿eh? Es una cuestión humanitaria.
2: This I normally don't like. No, this is
31: normalment no m'agrada massa això, i vaig parlar amb ell i li vaig dir: si ho vols fer, és la teva decisió, ets prou gran, tens 18 anys, però jo crec que juguem a futbol i sabem, es veu el que la gent espera de nosaltres, i quan veia la multitud al carrer tenien llàgrimes als ulls, era molt emocionant, increïble, però vaig veure això, que estaven molt i molt contents d'haver tornat a guanyar per segon any seguit aquest títol fantàstic, i per això estem aquí, per jugar a futbol, per fer contenta la gent.
2: I
31: per mi això és el primer que hem de fer.
2: I'm really proud about that.
31: I estic molt orgullós d'això, perquè és per als jugadors, també els hi deia avui. Estic orgullós perquè estan fent una temporada fantàstica, i no ha estat una temporada fàcil perquè hem tingut moltes lesions, alguns jugadors clau que
2: that they are able to play.
10: No sempre han pogut
2: so, Lamin,
10: jugar.
2: Out, Rafinha, out,
10: Lamin,
2: it's like that, and,
10: que venia i marxava, Rafinha també, so Pedri, Frenkie. O sigui que és increïble, tot i així, la temporada increïble que hem fet. I al final ja ho deia també a la roda de premsa després del partit, que hem millorat molt en els darrers dos mesos. I és genial, això, i és la clau també de perquè al final hem guanyat aquest títol contra el Real Madrid, perquè vam jugar a un gran nivell, no només en atac, sinó també en defensa, i em va agradar molt veure això, perquè crec que ara mateix som l'equip, de fet, amb menys gols encaixats, i potser ningú s'esperava això a mitja temporada.
15: Hola, mister. Marc Núñez, en directo para el Chiringuito de Jóvenes. Enhorabuena por la Liga. El gran objetivo que sigue un poco ahí pendiente es el de ganar la Champions. Hace unas semanas admitías que quizá para lograr ese objetivo podían faltar algún líder. Está claro que el líder del proyecto eres tú, pero no sé si en este tramo final de temporada has encontrado ese líder de vestuario que pueda ayudar a ese objetivo. ¿Quién es y si os haría falta buscarlo en el mercado? Gracias.
2: It's not an easy.
10: Bé, no és una pregunta fàcil, perquè tenim diferents tipus de líders o líders de tipus diferents.
2: I think when Gavi arrived,
10: quan va arribar el Gavi després de la lesió,
2: you can see,
10: per exemple, es veia
2: is the heart of this team,
10: que és el cor d'aquest equip, tots els entrenaments quan hi era,
2: you know, the level of the quality,
10: nivell, la qualitat de l'entrenament augmentava de tots els jugadors. És a dir, que passàvem de nivell. Seria, doncs, un tipus de líder, però després Pedri amb la pilota també és un líder. L'Eric també podria ser-ne un altre. I, òbviament, tenim els capitans, el Frenkie, el Ronald, el Rafa, que també són líders. Per mi es tracta més de la comunicació al terreny de joc, la comunicació amb el jugador que tinc al costat, amb el company, i de sentir la responsabilitat d'aquesta posició i veure què passa a la meva esquerra, a la meva dreta, al davant. I si em comunico bé i tinc aquesta comunicació també sobre la gespa, la mateixa que tenim al vestidor, això ho fa tot molt més fàcil per tot l'equip, perquè de vegades simplement es tracta d'estar un o dos metres a l'esquerra o a la dreta, o pressionar aquí o atacar així, i això és crucial al final quan vols arribar al màxim nivell. I crec que anem per bon camí i hem de millorar també això la temporada vinent, i ho farem.
16: Doncs fins aquí la roda de premsa de Hansi Flick.
0: Acaba la roda de premsa de Hansi Flick. Hi ha algunes reflexions interessants, d'altres que permeten un debat. Aviam, per parts. Diu que l'objectiu és aconseguir els 100 punts a la Lliga, que està content per la renovació, Flacky, que són dos anys més i que el club té el dret de parar-ho el 2028 o ell, i que ja li agrada, i que m'ha agradat molt aquesta frase. Els últims dies li han demostrat que està al lloc adient pel carinyo de tota la gent, que tothom té el somni increïble de guanyar la Champions. Ell continua mostrant obertament que és un somni aconseguir la Champions amb el Barça, no s'ha mullat sobre el futur de Lewandowski ni Rashford. Entén que al lateral dret és difícil prendre decisions sobre qui juga, Eric o Koundé, i que Koundé, perquè li han preguntat, estigui doncs molest, tot i que ell ho va acceptar amb total desportivitat, no ser titular contra el Madrid. Escolta'm, li podem preguntar per Cochen, però que em sorprèn que ningú li hagi preguntat si Chesney jugarà demà. T'ho pregunto tu, Santi, Chesney jugarà demà o no?
30: No en tinc ni idea, vale. Jo també esperava la pregunta, però resulta que crec que en 12 tons de pregunta no hi ha hagut temps.
0: No, li han preguntat si Cochen jugarà demà, no Chesney, Cochen. Clar, ha dit que no, ha dit clarament que Cotxen no jugarà, que primer Joan Garcia i després va Chesney. Me falta saber si demà jugarà Chesney o ho farà Joan Garcia. Sobre si té clares les posicions a reforçar, dit of course, que evidentment tenen clar el que s'ha de reforçar, però que han de fer una última conversa quan acabi la temporada, el que ja us havíem explicat. D'altra banda, amb Valde, missatge per Valde, que és molt bo, però que ha de seguir millorant i ha de fer un pas endavant, no s'ha de rendir i millorar dia a dia. Que Gavi és el cor d'aquest equip, li encanta, Gavi.
17: Perquè m'ha cridat l'atenció que pregunta oberta de qui pot ser el líder.
0: Ell primer, ha citat el primer, Gavi.
17: El primer nom que li vingui al cap sigui el de Gavi. I a més amb un somriure a la boca ho ha dit, Gavi, Pedri amb la pilota, Eric García i els capitans. Sí, sí.
0: Gavi
17: en aquest ordre.
0: Ha dit
17: el primer,
0: que
17: Gavi
0: és el cor de l'equip i que quan ell va tornar a entrenar, la qualitat dels entrenaments va millorar, sí, de tots els jugadors, com que contagia els altres jugadors. I deixo pel final una frase que a mi no m'agrada, la respecto, però no m'ha agradat,
17: a
0: que Hansi Flick hagi dit que no li va agradar massa que Lamine ensenyés una bandera palestina, que ho va parlar amb ell i li va dir, si vols fer-ho, endavant, però que no li va agradar massa. Evidentment ho respecto, no ho comparteixo, ni m'agrada, no sé si la influència de Pini Zahavi aquí té alguna cosa a veure amb la reflexió que ha fet Hansi Flick ara. Ho dic perquè Pini Zahavi és jueu.
17: Sí, sí.
0: En tot cas, és la seva opinió
17: i
0: la meva és que no m'agrada, ho dic perquè molts jugadors mostren moltes coses i justament només aquesta és la que no agrada i provoca que es parli fins i tot amb el jugador. És a dir, tan transcendent és com per parlar amb Lamine Yamal i dir-li que si ho vols fer endavant, però no, perquè és el que ha deixat entendre.
17: Sí, sí.
0: Li va traslladar a Lamine Yamal que no li agrada que ensenyi la bandera palestina.
17: No, si ho ha entès bé, i la traducció ha estat fidedigna, que intueixo que sí, ha dit això, que va parlar amb Lamine i que a ell personalment no li agrada que es facin aquestes coses.
0: Entenc que és un conflicte complex, però ja ho he dit abans, és una qüestió d'humanitat. I en tot cas, cadascú que faci el que vulgui, no? Igual que es mostren altres banderes. No sé, m'ha sorprès que hagi parlat amb Lamine Yamal sobre aquesta qüestió. No sé, pensava que era més, no? Cadascú que faci el que vulgui. Santi, alguna cosa més?
18: A mi m'ha agradat, sí, comparteixo això últim que dius, m'ha agradat moltíssim. A la primera pregunta, la de la renovació, o la segona, jo l'he vist emocionat,
17: sí,
18: la veritat,
17: sí,
18: en el moment que diu, en aquests últims dies, amb el que ha passat, m'he adonat que el meu lloc és el Barça, em sembla una frase per la posteritat, la veritat. I després, una curiositat, després de la roda de premsa, ha dit que felicitats a tots els periodistes perquè ahir, jo no, però els que hi van ser, van fer, el Sol de Vidia i el Nil, van fer molts quilòmetres al costat de l'autobús, que
0: 14,
18: li sembla molt difícil,
0: 14
18: quilòmetres. I que ens veu molt frescos aquí a la sala de premsa, així que moltes felicitats i que l'any que ve potser la fa amb nosaltres.
0: Segur que la pot fer i no tindria els cruiximents que tenia el Sol de Vila avui.
17: Segur que no.
0: Perquè
17: segur,
0: el tio amb 60 i pico anys està finet,
17: Sí, sí.
0: Està en bona forma,
17: Està en bona forma.
0: Més porta l'anell aquest que controla diferents paràmetres per estar bé físicament, Heu vist que porta l'anell aquest negre?
17: No m'he fixat.
0: Sí, no. sí, el porta des de fa temps. Allò que et controla la son, les hores, la qualitat, Santi?
18: Sí, ho porten tots, crec. Sí. Crec que són, o sigui, no sé si hi ha algú a l'equip, a la plantilla, que no el porti, i l'entrenador no podia ser menys.
17: I després la naturalitat amb la que ho deies tu, sí que, i que em sembla que també li faria moltíssima il·lusió poder complir aquest repte i aquest somni, que és portar la Champions. Fa l'efecte que Flick es mor de ganes de ser l'entrenador que porti de nou la Champions a Barcelona. I ho verbalitza, no és la primera vegada, és el gran somni, és el gran repte, són molts els que el compartim. Fa l'efecte que, o sigui, que ell és conscient que aconseguir això deixaria el seu Barça ja amb un record encara molt més etern del que està a camí de deixar, no?
18: I no ha deixat sobre Lewandowski, no ha volgut dir què passarà amb el seu futur, però hi ha una frase que m'ha agradat molt, que diu, què vols que digui del Robert si tot el que he guanyat ho he guanyat amb ell?
0: Mm.
18: I és veritat, no hi ha ni un títol que Hansi Flick no hagi guanyat sense Robert Lewandowski al camp.
0: Per cert, et trasllado alguna pregunta que fan els oients sobre el seu pare. Ho dic perquè ahir va estar la rua de celebració, avui fa la roda de premsa, demà dirigirà l'equip. Quan és l'enterrament del seu pare? O és que Hansi Flick no hi va?
18: Sí, sí que hi anirà. No sé quin tipus de cerimònia és, però és cap a final de mes. És a dir, no és imminent la cerimònia, serà més tard, és un homenatge que fan i és cap a finals de mes i això fa que fins aleshores, fins als últims dies d'aquest mes, no vagi cap allà.
0: Alguna cosa més des de la Ciutat Esportiva, Santi?
30: No, avui entrenament poca cosa, molt relaxats, bones sí, cares, tot
0: poquíssim,
30: i la festa.
0: No? Perquè a les 12:10 no havia començat i a la 1 ja estava Flick amb nosaltres.
30: Sí, 10-15 minuts no deu haver durat més. Ja et dic que no hi havia ni porteries. Tu has vist alguna vegada un entrenament sense porteries? Doncs això és el que han fet
1: sí,
30: avui.
1: Sí, el Getafe.
30: I prou.
17: I Alexander Klepp.
0: I Alexander Klepp.
30: Gràcies. I ja està, i demà viatja cap a Vitoria i seguim.
0: Que vagi bé, Santi.
30: Adeu.
0: Adeu, són la 1:27.
19: Home, i a més, escolta, jo vull ja celebrar la Lliga de la millor manera possible, que és estrenant un Cupra León híbrid. Si vols celebrar la Lliga, estrenant un Cupra León híbrid, escolta, vés a Cupra Letamendi Motor, on tenen unitats en estoc amb entrega immediata. Tal qual, bum, au, ja el tens teu. A més, en tots els models Cupra tens tot tipus d'unitats noves per endur-te a casa, que si els vols elèctrics, mecànics, combinats, Cupra Letamendi Motor. És el concessionari Cupra Balmes en Mallorca, a Barcelona.
0: Pausa, la tornada al Clatellot. No us el perdeu, l'hem guardat per després de Hansi Flick perquè val la pena escoltar-lo. I Florentino Pérez li ha fet una carta a José Mourinho.
1: Ah, sí?
20: Sí, para pedir, bueno, pots pedir-li nada, però explicar-li com està el tema.
1: Deu ser llarga.
20: Sí, és una carta que... un pergamino.
21: Què t'hi jugues?
22: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
23: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
24: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
25: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
24: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
25: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
26: Torna la Fira Verd Lloc, la Fira de l'Alimentació Saludable, Sostenible i de Territori de Ponent. El diumenge 17 de maig, a Bell-lloc d'Urgell, demostracions de cuina en directe amb Maria Nicolau, Mercè Camins i Sergi Caelles. Activitats familiars, tastos i dinar popular de cassola de tros, gentilesa de plus fresc. Diumenge 17 de maig, Fira Verd Lloc, a Bell-lloc d'Urgell. Més informació a firaverdlloc.cat i a @firaverdlloc.
27: Al Monestir de les Avellanes i Corresort us portem el curs d'Enneagrames impartit pel professor Lluís Serra i Llançana, psicòleg, teòleg i filòsof. L'Enneagrama és un sistema mil·lenari d'autoconeixement pel creixement personal i la millora de les relacions amb els altres, com la família, amistats i fins i tot el treball. Del 22 al 24 de maig, Enneagrama nivell 3. Reserveu al 973 43 80 06. Monestir de les Avellanes i Corresort, Os de Balaguer.
28: Comercial Pintures. Compromesos amb la salut. Noves pintures ecoinòcues amb la salut. Pintures alimentàries. Pintures sanititzants i també pintures que t'ajuden a assolir punts en els més exigents certificats de sostenibilitat en els teus projectes. I recorda, ara posem al teu servei box de recollida 24 hores, aïllament tèrmic líquid, un nou espectrofotòmetre i morters acrilsiloxànics. Sol·licita atenció personalitzada amb l'equip amb més experiència i coneixements en pintura de la província. Comercial Pintures. A Lleida, Balaguer, Osca i Monzón. I a pintures.com. Com. Vaig a bar en bar, vaig a festa en festa,
29: muntejant la sort per intentar trobar-te amb una d'elles. Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.
32: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
33: Valorado.
32: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
33: En España.
32: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
34: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
35: Yo tengo muchas ganas de hacer un Last Dance.
0: Sí, yo sé.
35: Sí. Last Dance es lo que yo me gusta que mis jugadores le rompan a los jugadores del Barça. Last Dance.
0: Last Dance.
34: ¿Qué te jugas?
0: 1:31, recordo que dimecres vinent, 20 de maig, amb José Mari Vaquero, a l'Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges. Si voleu venir, 606-32-72-11, 606-32-72-11.
2: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
0: Hi ha bastants missatges, del tema de maig.
20: Perquè com que el 20 de maig avui hem començat parlant de què estàvem fent, doncs mira, tenim per exemple el Xema.
3: Pues yo el 20 de mayo del 92 a las 10:20 de la noche lo que estaba haciendo era encerrar a mi madre en la cocina porque llevaba todo el santo partido tocándome los huevos diciendo que no íbamos a ganar, que íbamos a perder como siempre. Y cuando vio que Koeman iba a tirar la falta, estaba yo nervioso de pie dando saltos, ya empezó a decir que lo iba a fallar. La encerré, me giré y metimos el gol. Caramba. Y campeones.
17: No vas fer algo similar, tu, això?
0: Sí, la meva mare no la deixava sortir de l'habitació als partits del Barça perquè portava mala sort. Però no era el 20 de maig en concret, era a tots.
20: Tots, era directament. Sempre, no, ja? En fi.
0: Si voleu venir a l'especial de la setmana vinent, ens envieu una nota d'àudio o un missatge explicant-nos quants vindreu al 606-32-72-11.
20: Nom i cognoms i va de sobres. Qui també ens explica, el Bernat.
4: Doncs jo tenia 8 anys, recordo veure una televisió petita en blanc i negre, encara, imagina't. I quan va acabar no tenia cap samarreta, no tenia cap banderola, no tenia res. I vaig agafar un pal d'escombra, ho recordo, un full blanc. I vaig pintar les franges blaugrana, vaig enganxar aquell full amb cel·lo al pal d'escombra i jo sol, com si fos una bandera, recordo, imagina't si devia ser tard, recordo celebrar-ho sol davant de la tele.
0: Ai, quin record.
1: Sí, noi.
0: Saissó, per qui va el clatellot d'avui?
1: Doncs mira, avui m'emporto a les regles de joc que envolten l'Eurolliga de bàsquet, perquè la inclusió de Dubai, del Dubai Bàsquet ja va portar soroll en el seu moment, però fins ara no era una amenaça real pels equips grans de la competició. Però atenció, perquè han donat un pas endavant. Aprofitant els petrodòlars i la manca d'impostos, l'equip dels Emirats vol guanyar l'Eurolliga i vol trencar el mercat. En aquesta cursa per fitxar, el Barça surt perjudicat. Diallo i Francisco, dos jugadors que apuntaven al Palau, estarien a punt de fitxar per Dubai. A més, Xavi Pascual també hauria estat tocat. Pascual té una clàusula de sortida de 300.000 euros. Calderilla per Dubai, tot i que la sensació és que el tècnic de Gavà es quedarà a Barcelona per iniciar un nou projecte guanyador. Tot plegat és surrealista i preocupant a la vegada, com ho és, atenció, que el Hapoel de Tel Aviv pugui tenir l'any vinent un pressupost de 76 milions. 76.
0: 76?
1: Sí, sí, per intentar també guanyar. En aquest cas, són diners privats d'un propietari. Les fitxes al tauler poden variar si els clubs propietaris de l'Eurolliga no es posen seriosos d'una vegada.
0: Clar, que el Hapoel pugui tenir un pressupost de 76 milions d'euros o el Dubai pugui fitxar jugadors als que paga sense impostos...
1: Clar, és que això deixa, doncs, perquè ens fem una idea, tot i que en molts casos no és públic, el Real Madrid o el Fenerbahçe o equips poden tenir 38, 40 milions, que ja és molt. El Barça ha baixat, l'any que ve tornarà a pujar, però clar, és que si el Hapoel té 76 milions...
0: Perquè el Dubai pot fitxar alguns jugadors que volia el Barça. Com està la renovació de la plantilla al Barça?
1: Doncs mira, en aquests moments, a dia d'avui, Pascual, com dèiem, té la clàusula aquesta, està tocat, però la sensació és que es quedarà, no en vol parlar fins a final de temporada. Seguiran segur en el Barça Juan Núñez, Juan y Marcos, Toko Sengelia, Joel Parra, Kevin Panther, Bill Clyburn i Darío Brizuela.
0: Aquests segur.
1: Aquests seguiran. No seguiran Cale, Miles Cale, Miles Norris, Fall, Billy Hernán Gómez, tampoc seguiran. Aquests, en principi...
0: Billy Hernán Gómez no segueix.
1: Sembla que hi ha molt poques possibilitats de que continuï. Hi han dos dubtes, que són Satoransky i Vesely. Aquí a Vesely li podrien fer una oferta a la baixa. Satoransky és un jugador de molta confiança de Pascual. Pascual el voldria, però físicament Satoransky ha tingut molts problemes. Veurem què passa. Fitxatges. De moment, crec que segur només hi ha el de Moses Wright, el jugador del Zalgiris. S'ha parlat de Josh Nebo, un altre interior que ara s'ha lesionat, però que també tindria moltes possibilitats. I després hi ha el tema de Mike James. Mike James, hi ha un sector del club que el veu un jugador conflictiu, ja molt gran, 36 anys, però és un jugador que ja va coincidir amb Pascual al Panathinaikos. I sembla que Pascual el volia. Aquest és una mica seria el mapa a dia d'avui.
0: Escolta, i a la penya?
1: Bueno, la penya també està en aquesta situació, no? Perquè, per exemple, hem de saber què passa amb Ricky Rubio. Ricky Rubio decidirà també a final de temporada si vol acabar aquí la seva experiència amb la penya o vol continuar un any més. Veurem què passa. Hanga sembla ser que no continuarà.
0: Adam no continua.
1: Sembla que no continua. I acaba en contracte Jabari Parker, que té poques possibilitats també de continuar, Guillem Vives, Drell, i recordem, quan vam parlar amb Pau Ribas, que Rusic ha tingut una oferta molt important de la Lliga Universitària Americana, amb tot aquest tema. Veurem. Sí,
0: la molt penya... interessant el tema que vau fer la setmana passada.
1: Intenta la penya mantenir-lo, però ja veurem. I a nivell de fitxatges, de moment, podria Nicola Provítola donar el salt altra vegada a Badalona, i Xavi López Aróstegui sembla que de València podria tornar també a Badalona. I s'està movent molt la situació, però veurem, perquè les properes setmanes són decisives.
0: Gràcies, Xavi. 1:37, el Xavi Cazorla tancarà el programa d'aquí a uns moments amb la seva secció, el que t'hi jugues que l'heu cagat. Abans, el que us havíem promès, la carta de Florentino a José Mourinho.
5: Querido José Mourinho, has nacido para entrenar al Real Madrid. También te medio echamos, así que diremos que has renacido para entrenar al Real Madrid. Porque llevas toda la vida soñando con entrenar al Real Madrid, como ya lo soñaba Mbappé, aunque comienzo a pensar que lo de Mbappé es que es sonámbulo y últimamente tiene algo de insomnio. La cosa está tal que así. Tienes que arreglar un percal histórico y sin precedentes, pero estoy convencido de que sabrás reconducir la situación. Al que estaba conduciendo el trasto, a Álvaro, le voy a poner igual de segundo para que te recoja los conos, valga la redundancia. Entonces, el primer tema es que Valverde y Tchouaméni tienen que hacer las paces por el bien del Madrid. Arbeloa ya probó lo de encerrarles en una habitación hasta que no se den un abrazo y la cosa acabó con Valverde presuntamente dándose un golpe contra una presunta mesa con bíceps. Luego, tienes que enderezar un poco a Álvaro Carreras. No vendría a ser el mejor lateral, ni ganará nunca un premio Nobel, pero hemos pagado mucho dinero por él, así que no podemos decir que es un fiasco. Lo mismo con Mbappé, evidentemente, tienes que conseguir que le apetezca algo en la vida más que tocar los huevos. Con Rüdiger ya no te digo nada, porque es un jugador que ha nacido para ser entrenado por un entrenador de tu talla. A su lado, Pepe, te va a parecer Nelson Mandela. Y si quieres fichajes, que sepas que este verano el fichaje eres tú. Un abrazo y bienvenido a Madrid, José. Posdata, de lo tuyo con el Benfica sin clasificarte por Europa, no te preocupes. Aquí intentaremos que no se vea la luz. ¿La luz? ¿Lo has entendido?
0: Sí, lo he entendido.
5: ¿Eh? Aún tengo sentido del humor.
1: Sí,
5: todo.
1: Sí.
0: Barcelona, ja sabeu que hem tret crispetes per seguir l'actualitat del Real Madrid. Què et passa, això?
1: No, que parlàvem de Vesely, m'apunta tant l'Helena com el Toni Camacho, acaba de denunciar que ha retirat la final de temporada.
17: Què dius,
0: Vesely?
17: Ostres.
0: Estava esperant que fessis tu la secció.
1: Sí, estava esperant que jo fes, per tant, Vesely...
0: Es confirma el que ja havies dit.
1: Es confirma que...
17: Ha anat pimpava, això.
0: Ja t'ha esperat, Vesely t'ha esperat.
1: Ja no es dubta, ja.
0: No, devia estar escoltant el que t'hi jugues, aviam quan diu el Seixó que no seguiré, i ja ho anuncio jo oficialment que no seguiré.
1: Notícia d'aquest tema.
0: Demà escoltem l'entrevista que li has fet al president del Consell Mundial de Boxa, Mauricio Suleiman, més enllà de la conya de que va estar l'altre dia a la llotja del Camp Nou i que hi ha hagut molt jijijajà pel cop de puny de Tchouaméni a Valverde. Més enllà d'aquesta conya, és interessant perquè té projectes per la ciutat.
1: Sí, vol fer un gran esdeveniment aquí a casa nostra, i jo m'atreviria a dir que potser és un mundial o bé de Cristóbal Lorente o bé de Sandor. Ja veurem. Però és la primera visita i no és casual que Suleiman hagi vingut a Espanya, no és casual, demà l'escoltem.
0: Demà, Mauricio Suleiman, president del Consell Mundial de Boxa, el que t'hi jugues, entrevista que li ha fet el Xavi Seixó, aprofitant que va estar el cap de setmana a Barcelona, i diumenge a la llotja del Clàssic.
6: Què t'hi jugues que l'has cagat amb Xavi Cazorla?
7: Anda, ja cagat.
5: Acaba d'intentar el Flaky, el pitjor triple de la història, tirant un... O sigui, no, avui, no has tocat ni aro,
17: no, tio. No, fatal. El d'abans l'he ficat.
5: Però és que els acabats són molt importants.
17: Ja, jo els acabats en bàsquet els porto molt malament. Què em recomanes?
5: I els acabats en construcció,
17: en
5: com
17: tot.
5: Els portes?
17: Home, està intentat construir un triple i mira com ha acabat.
5: Doncs ja saps que la solució la tens a MCAT, a Material Building by MCAT, que té els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, jardineria, ferreteria... a més, amb els preus més competitius... Material Building by MCAT.
17: Allà aniré, per construir-me una cistella amb un aro tan gran.
5: Ara.
17: Amb uns acabats tan perfectes.
5: Que l'hagis de fer amb grua. MCAT.cat.
17: MCAT.cat. Cap allà vaig. Adéu.
0: Ja estan totes les mencions, no?
7: Tot fet.
0: Perfecte,
7: molt bé.
0: Així ja estic tranquil.
7: Molt bé.
0: Perquè es veu que si me les salto a les 7 del matí d'un dia que tinc festa, rebo un missatge del Bermúdez. O les 8 del matí.
7: Eren les 9 i 40 i pico. Perquè a les 7 del matí no estic a la, no estic a la ràdio.
0: Anem cap a la...
8: Va, som-hi! A més, ara ja sí que el Barça el tenim campió de Lliga i, com deia la porta, no ha sigut una Lliga contra tot i contra tothom. El Barça ha guanyat. El que no m'imaginava és que el contra tothom també feia referència a un paio que habitualment era molt optimista, com era el Cristóbal. Habitualment era una persona molt optimista, però divendres va treure el seu costat més cagón.
9: Ens ho passarem de conya.
10: Diumenge canaletes.
9: Serà tan bonic diumenge.
10: Serà un festival.
9: O sigui, el pitjor és que, si pel que fos perds, què?
10: Aviam, toquem una miqueta perfil baix.
9: Què te passa?
10: Que estem massa eufòrics.
9: Però i si perds què?
10: No. Que el Barça pot guanyar, que guanyarà. Sí.
11: Està, ja està.
10: Però, escolta'm, això que deia el Santi, que els jugadors estan amb emoticones de crispetes i tal...
9: Però com prepares un partit?
10: No sé si m'agrada.
9: No me jodes, Manolo. Com ha sigut avui l'entreno del Barça?
10: Però creieu que el Madrid vindrà aquí i es prestarà a que tinguem la festa grossa?
12: Correcto!
13: D'entrada, no.
10: D'entrada, no. Arribarà. Però haurem de suar sang per aconseguir la Lliga.
14: De verdad que no había tanto miedo en Barcelona desde la cena de Navidad de los Mossos d'Esquadra.
8: Què ha passat amb el Cristóbal?
10: No ho sé.
8: Va, jo sí que ho sé.
0: Ha après del qui és Mbappé.
8: Ah, aquí, culpa teva sí que li vas fotre tantes bronques de qui és Mbappé,
10: qui és
8: Mbappé.
10: Ja, però si un dia,
0: mira,
10: es podia dir era aquest.
8: Sí. I a més, fa dos anys que podia anar preguntant qui és Mbappé.
0: Correcte.
8: I no ha passat res.
0: Millor, perfil baix. Estic amb el Cristóbal.
8: Perfil baix. Qui ha agafat una mica el seu...
11: Però qui és
10: Mbappé? No. Acabem de signar la recuperació de...
8: No. Però a més, quan prescriu aquest àudio, ja, vull dir, falta molts mesos.
0: És igual, millor no el tirem.
8: Qui ha agafat una mica el seu relleu, tot i ser d'un altre equip, és el Gonzalo Álvarez.
10: Va, sisplau, anem al tema. El tema Monchi, què? Tu què? ¿Et fa trampa?
15: Bueno, yo primero de todo, que mañana el equipo sea capaz de ganar después de cuatro meses y medio.
10: No,
15: es lo
10: Sevilla,
15: único que me preocupa.
10: El Sevilla, cuidado, ¿eh?
15: ¿El Sevilla? ¿Quién es el Sevilla? ¿Quién es el Sevilla que va por detrás?
16: Lo ha dicho.
15: ¿El Sevilla quién es el Sevilla? ¿Quién es el Sevilla? Un respeto al español, ¿eh?
16: Pues es un equipo...
18: Pues recorda tú, Cristóbal.
10: Espera. Mira, ¿cómo sabía? A ver, el Sevilla. Sevilla, Gonzalo.
15: ¿El Sevilla quién es el Sevilla que va por debajo nuestro? Un respeto al español, ¿eh? Que está por encima y aún con toda la crisis que tenemos, tenemos mejor equipo que ellos este año.
11: ¡Hola!
19: ¡El Sevilla! ¡Marcó a Corada! ¡Marcó el Sevilla! ¡Sevilla 2! ¡Español 1!
10: ¿Quién es el Sevilla?
8: ¿Quién es el Sevilla? El Sevilla.
0: Perfil baix sempre abans dels partits.
8: Sempre. Al final va passar doncs, el que sabem tots. Divendres també es va parlar bastant del tema Valverde-Tchouaméni. Un programa que va comptar amb la presència de l'Ivan San Antonio, que va estar molt fi perquè anava portant el comentari que requeria sempre al moment, no? Per exemple, el Meana va explicar que el vestidor del Madrid era una anarquia, no? Doncs va aparèixer el San Antonio per dir això.
10: Muy pocas luces de Fede Valverde, sinceramente.
21: Anton, es que has començat dient anarquia.
22: Estén muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena.
21: I no és anarquia. L'anarquia és un sistema polític i social...
10: Ah, bueno.
30: ¿Qué me dices? Por favor.
11: Ah, bueno.
31: Si no, la clase... Ciències polítiques.
11: No, ho dic perquè no cal pervertir el terme.
31: El doctor en ciències polítiques.
11: O sigui, és un sistema que busca organitzar-se a través de la cooperació voluntària, cosa que no existeix al vestidor del Real Madrid.
36: Interessant.
11: No, perquè les paraules són importants. O sigui, el que passa al Madrid és caòtic. És el caos, no és una anarquia. Vale? Això d'una banda, perquè em sembla que era important.
10: Acostumar a
31: dir. No, és claríssim.
37: El milenarisme va llegar. Déjame hablar, dije. Ya deja hablar la minoría si nerviosa.
0: D'on ha tret aquest últim tall?
8: Aquest era el... Com es deia? L'Arrabal, em sembla que era un senyor que
0: va... L'Arrabal.
8: Que va pujar a una taula.
0: Sí, que portava una torta.
8: Joder, la portava.
0: El dia d'aquell programa. Doncs et dic una cosa, em sembla molt interessant l'apunt del Sant Antoni.
8: Sí? Doncs aviam si et sembla interessant també aquest, que va descol·locar encara més el personal.
38: Ens acaba de dir el Meana nos acaba de dir que ni ayer ni hoy... Florentino ha aparecido por la ciudad deportiva.
31: Está bien.
38: Que ha mandado a Gas, que ha mandado al hermano, al primo, al tío, al cuñado.
31: Está bien.
37: La madre de Carmen Rigao, que ustedes conocen, que es amiga de Ángeles, que está aquí.
31: Meana, ¿está bien como Florentino Pérez, como comparecer?
0: Sí.
31: Físicamente está bien.
0: Sí.
38: Lo vimos en Múnich hace dos semanas.
31: No, está bien.
38: Lo vimos al Ben Beura Múnich, ¿no?
31: No, está bien.
11: A Múnich hace dos semanas.
21: Está bien yo con Valverde.
38: ¡Ja!
31: No, no, no creo, no creo.
1: Jo suposo que a la de Valverde ningú li agafa per sorpresa, perquè però... hi havia uns antecedents que s'han posat moltes vegades en dubte.
21: Això és com quan els de Podemos i d'això sorprenen, ara...
2: Però què m'estàs container?
21: No, sí, que quan es sorprenen que els jutges... els de Podemos, o sigui, a Madrid, que sorprenen que els jutges vagin contra ells, quan des de fot anys van contra els independentistes.
10: Estic molt perdut amb tot això, jo.
8: No sé, estava un altre programa, el San Antonio. Bueno, és igual, la setmana passada també va ser de fer entrevistes, eh? Per exemple, vam entrevistar l'Ansu Fati. Sí. Va estar molt bé l'entrevista. Encara em va agradar més la prèvia de l'entrevista, el dia abans, on vau dedicar una hora i quart, més o menys, a endevinar qui era l'entrevista.
17: Pares.
0: Doncs mira, et donaré una pista.
17: A veure.
0: He arribat a un lloc on, quan he entrat al pàrquing per deixar el cotxe, m'he creuat dos Porsches i l'he deixat al costat d'un Lamborghini.
17: Caram.
3: Esplugues.
0: No és Esplugues.
17: Calent o fred? Bé o anem malament?
0: Fred. Vols una altra pista?
17: Sí, home, sisplau.
0: Avui comença la fira de l'automòbil exclusiu més important del món.
7: El Prat de Llobregat, t'ho dieu?
4: Havia caído en una trampa de la que no podria escapar.
0: Podria ser el Prat, perfectament. Tinc ara mateix davant una samarreta on a la part de darrere es llegeix aquesta inscripció. Daguer Muñegu.
12: Un andalú, això era un andalú.
0: Daguer Muñegu és el crit que fa l'afició del club on estic ara.
13: No tengo ni puta idea, jo què sé.
0: A un futbolista que ha marcat 29 gols amb el Barça.
7: I fins quan ha de durar l'obra?
0: La seva trajectòria esportiva. Llarga, tot i que encara és molt jove.
17: Sí, tant.
7: El programa d'avui va destinat íntegrament a...
17: No.
20: Perdoneu, que algú ho havia de dir!
8: Va semblar, eh? Va semblar que almenys la primera hora era íntegrament...
3: Això és perquè el Bermúdez, que és hiperactiu, ja quan perd la concentració diu...
7: Jo, generació TikTok.
8: Omitir introducció, tota l'estona. Molt bé. I com no havia perdut prou temps, doncs vau decidir perdre més encara parlant de tonteries de Mònaco.
17: Sí que, gràcies.
7: Passa pel casino, també, si et va bé.
0: Sí, home, sí. No, compta'm amb... Sí, fa tan bon temps a Mònaco que no val la pena estar dintre de cap lloc, saps? És millor passejar pel carrer.
7: Al vespre, home, al vespre, ja coneguis la tonton.
17: Entrar al casino val la pena, juguis o no.
0: Algun número, Ramon, algun número?
23: El 17!
7: El 9.
0: El 9, vale.
7: No fiquis la targeta de crèdit, eh? Has de agafar una targeta especial. Jo vaig ficar la de crèdit, se la va tregar la màquina.
23: Te jodes i bailes!
17: Doncs vés a refer una reclamació en nom de Sant Diovall.
7: Passeja, ha fet un bon estic tàrtar i menja bé i el que convingui.
0: Ara, un bon estic tàrtar aquí, Ramon, em pot costar 200 euros.
7: Però el Jordi Martí diu que endavant.
17: Sí, sí, Jordi diu que ja el pagué ell. No paga la
0: ràdio.
24: No podem pagar més. Si tu creus que te'n tens que anar, tens les portes obertes.
0: Per cert, ahir va venir a buscar ja la samarreta firmada per Ansu Fati, l'oient que la va guanyar.
7: El Lluís Herrero, que ens va enviar, no sé si ho tenim per aquí, la nota de veu, concretament, era aquesta. Era un sorteig pur sobre la
0: samarreta. No està preparada, no és igual. Requadrem que va guanyar Lluís Herrero.
7: Ah, exacte.
17: Vas fer l'estic tartar al final o no?
0: No, vaig fer un plat de pasta.
17: Vale.
8: En lloc de dir el nom del guanyador, podríem haver fet una endevinalla, aviam si encertàvem el nom del guanyador possible. Hauria estat molt bé. Però l'entrevista important, de veritat, aquesta ara sí que sí, va, anem al tema, va ser la Josep Maria Bartomeu i Floreta. He fet un resum de l'entrevista només dels moments on es va menjar síl·labes. Tot l'altre a mi no em va interessar, però m'he quedat amb els moments en què es van anar menjant síl·labetes.
25: Perquè els advocats diuen que abans de respondre públicament haig de... anar, doncs, a l'interrogatori que fan els jutjats. Sandro Rossell, en aquella presència, evidentment, també vam dir, però les paraules d'herència ens va durar un any. L'any següent ja teníem la responsabilitat de hauràs d'anar augmentant la massa salarial, com vinguin renovacions, que feia molts anys que ell trucava al club sempre. M'agradaria venir un dia al Barça. I no era tan conegut el món de les xarxes socials. No, que el Barça, tradicionalment, sempre ha tingut un servei de monitoratge de la xarxa social. Sí que és veritat que hem vist ara que hi ha una sèrie d'informes que són o missatges o atacs. Una contraprestació econòmica, per tant no puc respondre el que digui el senyor Enriquez, perquè em va dir no hi ha res, amb que si el Barça tenia millors o pitjors arbitratges. Crec que comença el 2013. Tot el camp, o la policia, o la Guàrdia Civil, perdó, l'ha fet. Fan l'investigació del 2013.
26: Clar, és que això, jo entenc que la gent no ho entengui.
7: Sí, això és realment és o no?
8: Bastant.
7: Les xarxes socials?
8: Les xarxes socials. El senyor Ríquez, m'agrada molt aprofitar la R per ja fer Ríquez.
17: Ja tira el podre, eh?
8: Senyor Ríquez.
7: Senyor Riqueira. Claro.
8: És increïble.
7: Senyor Sique Rigue.
17: Sique Rigue.
7: Senyor Chaborla.
8: Chaborla.
7: Senyor Chavisó.
8: Chavisó.
17: Chavisó està bé.
8: Chasó.
7: Chasó. Senyor Juqué.
17: Juqué, que mola molt
7: Juqué. Senyor Leniego.
8: Si agafes totes les síl·labes i les paraules, millor dit, que es van anar menjant síl·labes...
7: Senyor Nal.
8: I les...
7: Senyor Nal.
5: Guillem Arnal.
7: El tècnic.
5: El Willy.
7: Senyor Nal.
5: Senyor Anal. El que acabes de fer.
7: Sí. Què tu què és?
8: Fa pinta que algun dia se li dirà així algun, el Willy.
5: Algun dia? L'acaba de rebatejar, per sempre. Fins que es mori.
8: Si agafes totes aquestes paraules que es van anar menjant síl·labes al senyor Bartomeu i les fiques seguides... et surt una frase amb, bueno, un sentit diferent.
25: L'interrogatori Alexandre Rossell, evidentment, també vam dir, però les paraules herències va durar un any. La responsable de mantenir la massa salarial, com a renovacions, el Barça i el món de les xarxes socials, no és un servei de monitoratge de les xarxes socials, una contraprestació econòmica, són o missatges o atacs, que digui el senyor Enriquet, són pitjors arbitratges. Tot el que fan l'investigació del 2013.
6: T'expliques fenomenal.
8: És el resum de l'entrevista.
7: Vam fer un servei de monitoratge.
8: Però el curiós és que hem acabat entenent-lo al final, eh?
17: Sí,
8: va,
17: sí.
8: Que va costar al principi, va ser com un xoc, però al final ja està bé, ja l'hem entès. Bueno, davant.
7: Per cert, vols el senyor... El senyor...

0: Que va costar al principi, va ser com un xoc, però al final ja està bé, ja l'hem entès. Bueno, davant.
1: Per cert, vols el senyor Lluís Herrero, que ha guanyat la samarreta al sofà?
2: Què?
0: Ah, el tall del senyor que ha guanyat la samarreta. Sí,
3: ah, que ja l'ha trobat, el senyor Anal.
1: Va fer una punta, el senyor Anal, ha trobat la... Sí, ja he trobat l'àvio del senyor Llorero.
3: Què ens va enviar, el Lluís Herrero?
1: No recordo, perquè va ser un seig pur. Un seig pur. I bé,
4: hola, Ansu. Em dic Lluís i a mi m'agradaria saber quina relació tens amb el Lamin, què et sembla que ell porti el 10 del Barça i quin número agafaries tu en cas de tornar?
3: Mira, ho va respondre a l'entrevista. Sí. Té molt bona relació, són molt amics amb Lamine Yamal. Va parlar sobre quan va heredar el 10 de Messi i ara porta el 31 al Mónaco, el va portar també al Brighton, és el primer dorsal que va estrenar amb el Barça, per tant, triaria segur el 31.
1: L'Ansati i el Lamine Yamal es porten bé. Si són Fred Forever.
0: Són què?
1: Fred Forever.
0: Ah, Friends Forever.
3: Caram. Gràcies, Anal, per trobar el tall.
0: Un dels que era present en aquella entrevista va ser el Sol de Vila, que va estar bé a l'entrevista, no? El tema cosa a cosa, el Sol de ho treballa bé. El que porta una mica pitjor és entendre els seus propis guions.
5: En handbol, el Barça, de nou, vuitena Final Four de la Champions consecutiva.
6: En un partidàs del Palau Blaugrana, el Barça va vèncer el Nantes per 31 a 21, fent bona la victòria per 2 gols de l'anada a França i confirmant la...
7: Paran, relájate, respira.
6: No sé què hi ha escrit aquí. La vuitena classificació per una final four de la Champions.
3: Però si està escrit a màquina, a ordinador.
8: Sí, és que ja passa una cosa verdaderament notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra.
1: A màquina.
0: A màquina.
1: Mecanografia. Amb una letra.
0: Va, canviem de tema radicalment. L'altre dia el Moisés Hurtado ens va fer una confessió molt personal.
3: Els que tingueu mala memòria o els que us hagueu incorporat al que t'hi jugues més recentment, els històrics, potser us recordeu, el Saissó va fer una entrevista a un atleta que era, no sé si campiona d'Espanya o del món, Sandra Corcuera, gràcies Elena, corrent d'esquena.
9: Eso es tela marinera.
3: Era la campiona corrent d'esquena i l'entrevista li va fer corrent d'esquena.
10: Yo lo practico, ¿eh?
11: ¡Paren las rotativas!
3: ¿Correr de espaldas?
10: Andar.
3: ¿Andar de espaldas?
10: Andar de espaldas con pendiente.
11: ¡Jodo!
3: ¿Y por qué lo practicas más?
10: Para las rodillas, para trabajar de forma excéntrica el cuádriceps y para rodilla va muy bien.
3: ¿Andar de espaldas?
10: De espaldas con pendiente.
12: Tienes ahí un problema morrocotudo.
13: Sí, subiendo, o sea, o bajando.
10: Es como, ¿qué es subir en este caso? ¿Qué es bajar? ¿Qué es?
14: Esa es la gran pregunta.
3: ¿Y dónde lo haces? Que te vendré a ver un día.
10: En el gimnasio. La gente a veces me mira. Chaval. No, pero va bien. Va bien para las rodillas.
12: El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
1: És que imagina't, estàs a una rampa i veus un tio caminant d'esquena. Pujant d'esquena.
0: Però, o sigui, no fa el mateix servei pels genolls pujar d'esquena una rampa que baixar-la, no? O sigui, joder, tant per tant, baixa-la. Deu ser el mateix, no?
1: No, perquè en una frenes...
0: Ja, bueno, però...
1: Els genolls hi deuen anar al revés.
12: No li treguis la il·lusió a Moisés Hurtado de fer aquestes coses.
1: Jo ho començaré a fer.
0: Però pujaràs o baixaràs?
1: A partir d'ara em trobareu fent... Tot carregueta de Barcelona que faci pujada, el faré.
3: D'esquena.
0: Molt bé. Va, ara un moment d'aquells en què quedeu retratats perquè ens intenteu colar algun gol als oients i al final passa que no. En algun moment del dijous veu dir que el Saissó no hi era. Perquè estava fent una entrevista o no sé quina història. Però, oh, sorpresa, 2 minuts després, doncs va passar això.
12: Qui és el comodí imbècil avui?
15: El comodí imbècil ets tu.
12: Ah, jo?
15: Sí, el comodí imbècil.
1: Sí, perquè jo la setmana passada...
12: No, i a part tu estaves entrevistant un de l'hoquei, o sigui. No podies estar aquí, Saissó, però bueno, ja està, el Saissó està aquí.
15: No som pitjor!
12: La màgia de la ràdio.
15: Fem una cosa, jo crec que es mereix el comodí imbècil. Jo crec que Saissó avui, com a mínim,
1: apunta Cazorla, ja són tres.
15: Aviam.
3: Després de 40 anys i...
11: 1.000 vacunes!
12: Entrevista com un rigorós directe.
15: Fins i tot jo havia sentit la veu del Saissó i encara he dit, no, tu, Flaqui, tu.
3: Has intentat dissimular.
16: Doncs, noia, si ningú m'ho explica, és impossible que me n'assabenti. Això és una puta merda com cada vegada que fem alguna cosa d'aquesta.
12: Hòstia.
0: No sé què va passar aquest dia, un micro obert, ja es veu que algú no sabia que estava el micro obert, però bueno, coses que passen a vegades, una entrevista gravada, dir el Saissó no hi és, el Saissó sí que hi és, bueno, coses d'aquestes. I ara una excusa d'un merengue esborrant-se del programa amb el, jo diria, el top 3 d'excuses menys creïbles que he sentit mai.
17: Doncs he parlat amb l'Alberto Peinado, l'excusa... És que li venen a instal·lar la fibra. Ara trucarem.
12: Ah, bona que se mire, veus?
17: El Barça pot guanyar la Lliga i contra
15: tenia
17: el Madrid.
15: Tenia que ser avui.
17: No, que si la fibra...

0: Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita. Radio Lleida, Cadena SER.
1: Aquest any la Festa Major de Lleida té nom propi, Autostar. L'exposició més gran de vehicles d'ocasió arriba amb ofertes pensades per tu. Models de BMW, Mercedes, Kia i moltes més marques. I tot a mida. Finançament, prevenda, postvenda i un equip de professionals que t'ho posa fàcil. Autostar. Celebra la Festa Major de Lleida estrenant cotxe.
2: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
3: La força de reconstruir. Diuen que ningú és profeta a la seva terra, però a Grup Assisum fa més de 40 anys que treballem per demostrar just el contrari. Som experts en la reconstrucció de motors, turbos, caixes de canvi, diferencials, injecció dièsel, radiadors, filtre antipartícules. Oferint als tallers de Lleida i comarques qualitat i servei immediat. Grup Assisum. Aquí, a casa nostra, reconstruïm components i reconstruïm lligams.
4: El teu sofà demana la jubilació? Doncs apropa't a Hipopòtamo perquè el fabriquem com tu vulguis. Forma, mides, color, qualitat i a un preu imbatible. Ens avalen 46 anys d'experiència. I per cert, no el pagues fins a l'agost, tot i més a Hipopòtamo. Alcarràs, hipopòtamo.com.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
6: Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
7: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
8: ¡Valorado!
7: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
8: 100% asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: En Movistar, el fútbol no descansa. Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Prepárate para vivirlo con toda la pasión. Ahora, con tu paquete fútbol, tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
10: Haz tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Caribe, sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
11: Ser Catalunya.
12: Pots parlar, que deies que si està aprovat.
13: No, sí, està aprovat, sí.
12: Està aprovat. Bona tarda, Alfonso.
13: Bona tarda, com estàs?
12: Molt bé. Bueno, una mica nerviós, perquè pel llapis de memòria han passat molts músics. Ara, músics aristòcrates, crec que ets el primer.
13: Ah, sí?
12: Home, no sé si n'hi ha més.
13: No, jo tampoc ho sé. Però, en fi, és un detall secundari.
12: És un detall secundari, o sigui, no he de fer cap mena de tractament de dir-te, jo què sé...
13: No.
12: Don Alfonso, muy señor mío...
13: Don Alfonso, no.
12: Algú t'haurà dit Don Alfonso a la teva vida?
13: Sí, m'ho diuen bastant, però un poc en plan broma, però sí. El que no m'agrada és el senyor Alfonso.
12: No t'agrada aquest?
13: No, perquè això és... En català sí, però en castellà... Senyor Alfonso és una catalanada, diguéssim, no?
12: Que efectes pràctics avui dia, el 2026, que siguis, a més de músic, baró de Maldà i Maldanell, no sé si ho he dit bé, i de Segur, què comporta?
13: Què comporta? Bueno, poca cosa. Jo crec que som sobretot el que fem, no? Aleshores, bueno, jo ara ja estic més, diguéssim, establert, per dir-ho d'alguna manera, però al principi, quan vaig tornar als Estats Units i tal, que estava pues, començant a fer coses per aquí i tal, sempre sortien el que aleshores eren les pàgines Salmó de La Vanguardia, te'n recordaràs per paredat, però no sé quan fa que no existeixen ja, però era un poc la cosa social. No?
12: La societat, eh?
13: Sí, ecos de societat.
12: Premsa Salmó. Que està a prop de la rosa, no?
13: Sí, exacte, sí. Salmó, rosa salmó. I, doncs, sempre sortia allà, no? I, clar, bueno, no sé quantos, tal, tu família... I la veritat és que al final em cansava. Quan ja em trucava, em feia una entrevista i deia, bueno, però parlem de música, no? Que és el que jo faig, no? Que és més important del que tu ets...
12: Clar, t'ocupava tot una mica, no? De dir que la teva carrera com a músic es topava amb això.
13: Era el principal, diguéssim, m'entens? I clar, això no... No sé, és com si a ti et diguessin... En lloc de... Bueno, el que fas, doncs et diuen el que feia el teu avi, jo no sé.
12: Ja. Yeah. Clar, però també has d'entendre, doncs, que hi ha cert morbo, no sé si dir-ho, perquè clar, tu, per exemple, et dius Alfonso en homenatge al rei Alfons XIII, besavi del rei Felip.
13: Bueno, jo no. El meu pare sí que es va dir Alfonso per Alfonso XIII, que eren amics amb el meu avi. I era com una mica ajuda de càmera al meu avi d'Alfonso XIII. Aleshores, el meu pare sí es va dir Alfonso, i jo em vaig dir Alfonso pel meu pare.
12: Doncs ja està, tu també. Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del músic i baró de Maldà i Maldanell i també de Segur, l'Alfonso de Vilallonga.
14: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Com no podia ser d'una altra manera, encetem el llapis de memòria de l'Alfonso de Vilallonga amb una peça de, efectivament, l'Alfonso de Vilallonga. Es tracta de la cançó Feeling Lonely on a Sunday Afternoon, que l'Alfonso va crear juntament amb la britànica Alani per a la banda sonora de la pel·lícula La Libreria d'Isabel Coixet, com estic avui, mare de Déu, i per la qual, Alfonso, del Canto d'un duro, que no t'emportes al segon Goya, eh?
1: Sí, bueno, això dels premis...
0: Estàs nominat.
1: No se sap mai. Sí, la Lani és la noia que la canta. Diguéssim que la cançó la vaig fer jo i ella va ser la intèrpret. I la veritat és que la va fer estupenda.
0: I de totes les creacions que has fet per cinema, per què t'has quedat amb aquest tema, precisament?
1: Doncs pues mira, m'he quedat amb aquest tema perquè... Bueno, perquè és una cançó... que tampoc n'he fet tantes cançons pel cinema, he fet molta música instrumental, i perquè la pel·lícula de La Llibreria va ser bastant, no sé, dintre de les altres bandes sonores que he fet, és una de les meves favorites, si no la favorita, per tot, no? Per el moment quan la vaig fer, no sé, per una sèrie de coses, li tinc un carinyo molt especial en aquesta banda sonora.
0: Crec que un dels motius que fa especial la banda sonora que vas fer per La Libreria és que de les moltes que has fet amb la Coixet, aquí va respectar el teu ordre, de dir, aquest tema jo el veig per aquesta part de la cançó.
1: És veritat, sí, sí.
0: Que això no... Crec que abans
1: ara
0: era així.
1: Ara no me'n recordava, però tens raó que aquesta jo diria que és la que té més, diguéssim, l'ordre, les cançons són meves, les dues que surten... no sé si surt alguna més, ara no me'n recordo, crec que no. I sí, és poder el més fidedigne a el que jo vaig fer i voler fer, no?
0: O sigui, a les altres tu li feies un ordre i ella deia, molt bé, Alfonso, molt bé, seu aquí.
1: Bueno, sí, a veure, però això també forma part de la feina entre el director i el compositor, no? Al final... Vulguis que no, sempre mana el director, que és el que ha parit tota la pel·lícula, no?
0: Que com i quan comença el teu idil·li professional amb l'Isabel Coixet? Perquè heu col·laborat moltíssimes vegades.
1: I, mira, l'altre dia estàvem a Roma, l'any passat.
0: L'altre dia.
1: Bueno, l'altre dia, sí, fa uns mesos. I estàvem dinant, i de cop i volta penso, ostres, estem al 2025... La primera pel·lícula que vas fer amb ella era Coses que nunca te dije, l'any 95. I de repente digo, oye, brindamos por 30 años de col·laboracions. Ostres, és veritat. I vam brindar. O sigui que sí, fa molts anys. No, per una casualitat, com passen quasi totes les coses. La gent es pensa que quan més... material en vis a tot arreu, saps? Normal, jo també he passat per això. Més possibilitats tindràs de que et contractin per fer una banda sonora o per... I la veritat és que normalment no passa així. Si sempre és a través d'una casualitat o d'algú que coneix algú i... Saps? I això va ser una amiga comú, diguéssim, que em feia de manager en una època. I va, mira, hi ha una noia que va fer una pel·lícula ara en Los Ángeles, tal... Es catalana también como tú, no sé cuántos, y no sabía quién era, supongo que tampoco sabía quién era yo. Y bueno, y le vas a pasar una caseta, porque encara...
0: Claro, le vas a pasar, no, le habrías de una mà o enviarle por correo.
1: Sí, le vas a una mà, vas a la casa seva, le vas a una mà una caseta. Y yo, con que anaba mal casc, va agafar la caseta i va dir adéu i va tancar la porta.
0: Sí. Et va confondre amb el repartidor.
1: Sí, es va passar que era el repartidor, perquè, clar, anava amb el casc i tal, i, bueno, adiós, pum. Ja em vaig oblidar. I al cap d'un mes o així em va trucar i em va dir que... Bueno, la meva mare em va dir que li havia agradat molt i que podria fer, tant.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui que...
0: Que a més, amb la Coixet també has creat la banda sonora d'altres pel·lícules molt xules, com per exemple Princeses, de Fernando León d'Aranoa, allà estàs ficat.
1: Ah, sí.
0: També, ara t'has recordat, no?
1: Que és del 2005, aquesta.
0: I Blancanieves, de Pablo Berger.
1: Pablo Berger.
0: Avui teníem el dubte, Berger. Que per aquesta sí que et vas endur al Goya, i també et va brindar l'oportunitat de fer una supergira, que això és una cosa molt estranya en una pel·li.
1: Sí. això és un cas curiós perquè ja quan em va proposar de fer la banda sonora d'aquesta pel·lícula muda, que dura 104 minuts i la música gairebé no para mai, és tot música...
0: Wow, bon repte, aquest.
1: Sí, sí. I em va dir, però és que a més d'això, jo amb això, aquesta pel·lícula vull fer events, o sigui, concerts en directe, en teatres grans, projectant la peli i amb el grup de música que facis la banda sonora, que al final ha sigut una orquestra sinfònica, més un quartet flamenc, i jo que toco amb l'orquestra, toco el piano, l'acordeó, l'ukulele, tal. I bueno, pues va ser, i encara en fem. O sigui, ara al juliol tenim dos concerts a Suïssa.
0: Que fort, però si han passat, què?
1: Han passat 14 anys. Sí, sí, és molt fort.
0: Que
1: es va complir el que ell, el seu somni, no? Que era fer aquesta banda sonora, aquesta pel·lícula, i a més, Blancanieves Live Concert.
0: Que crec que agrada molt per a Europa.
1: Sí, ostres, és un espectacle, quasi t'hi diré que és catàrtico, eh? Els alemanys. És que tenir una pel·lícula nova, diguéssim, o sigui, nova, que no sigui una pel·lícula de l'any 20, amb l'orquestra tocant, no? Veient la pel·lícula, després un quartet flamenc, després allà el compositor per allà, no sé què, és un acte... A mi mai m'han aplaudit tant com en aquests concerts. La gent es posa en peus i estan ahí 15 minuts.
0: Mai fa mal que t'aplaudeixin.
1: No, a mi em fa una mica de vergonya al cap d'una estona, quan ja és massa llarg, saps? Allò, bueno, tampoc ho he patat. Però bueno.
0: Que diria que en aquesta gira, puntualment en alguns concerts, hi havia una noieta, una tal Rosalia,
1: sí,
0: que venia amb vosaltres.
1: Sí, sí, ja fa 10 anys, l'altre dia ho pensava. La Rosalia va venir... Clar, perquè al principi en feien bastants, per Europa i tal, i la Rosalia no me'n recordo quants va venir, 4 o 5.
0: I tu ja vas ensumar-te allà, que allò era un portent?
1: Home, no fins a aquest punt. Jo crec que ningú, ni ella ni ningú s'ho podia imaginar. Però sí que veia que era una noia molt jove, que cantava molt bé i que tenia molt de rotllo, no?, cantant. El que no sabia era la seva faceta que ha desenvolupat, no?, i el bé que s'ha rodejat, diguéssim, envoltat, i tot, o sigui, tot el que ha fet i està fent. O sigui, no, no.
0: Chapó per la Rosalia.
1: Bé, t'ho diràs.
0: A tot això, Alfonso, actualment tu estàs ara amb la banya posada en alguna banda sonora, d'alguna pel·lícula...
1: En aquest moment no. L'última que he fet és Tres Adioses, d'Isabel Coixet, que ja s'ha estrenat fa uns mesos i que està anant molt bé. Ha agradat molt, tant a Itàlia, però és una pel·lícula mig italiana.
0: Per això estava a Roma, no? Fa
1: exacte.
0: Uns mesos o...
1: Per això estava a Roma, sí, exacte. I aleshores ara, en aquest moment, no estic fent... Estic en un moment que estic escrivint, bueno, una mena de llibre, una biografia, un cancionero, no sé molt bé què serà, però bueno.
0: Unes memòries musicals?
1: Sí, es podria dir així, unes memòries musicals i vitals. Tampoc és que, vull dir, no soc prou gran per fer les meves autobiografies.
0: Per començar a escriure-les...
1: Però bueno...
0: Bueno.
1: Com que ja començo a oblidar-me d'algunes coses i vas començar molt jove, pues bueno, m'he ficat una mica... Tinc un parell de propostes editorials i tal, i bueno, pues m'he posat. I a part d'això estic fent concerts, i de moment pel·li, pues espero que aviat tingui alguna cosa després de l'estiu, però de moment no.
0: Doncs aquí t'esperarem, que aquest programa al final no deixa de ser això, unes memòries musicals també.
1: Clar.
0: I parlant de pel·lícules, aquí ja triguem a fer-li un biòpic, perquè déu-n'hi-do, quina vida més mogudeta, és el cantautor belga Jacques Brel.
2: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps, des malentendus et... Le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi,

0: pa.
1: Ne me quite pa, de Jacques Brel, sonant el llapis de memòria del músic i aristòcrata també, l'Alfonso de Vilallonga, que és una cançó basada en fets reals viscuts pel propi Brel, que va escriure el Ne me quite pa quan la seva dona el va deixar. Aleshores, això era l'any 59, va gravar una primera versió i 9 anys més tard, el 1968, quan imaginem que ja se li havia pesat una mica el discurs al pobre senyor, la va tornar a gravar i, de fet, és la versió que està sonant ara mateix i la més coneguda, que tu t'enganxa amb 6 anyets, eh?
2: Sí, sí, sí. És la primera cançó que jo vaig sentir, que me la va posar la meva mare, que era molt afrancesada, i la va posar un dia a casa, jo em vaig posar a plorar. Clar, jo ho entenia perquè, clar, jo anava al Liceu francès, aleshores el francès, bueno, ja l'entenia, com l'espanyol, no? I el català no tant, aleshores.
1: Que al Liceu francès no hi havia català, no?, en aquella època.
2: No, que va. Bueno, hi havia, clar que hi havia catalans, però vull dir,
1: no
2: s'ensenyava. No, molt poc. Però, bueno, i aquesta cançó em va emocionar com a nen. Me'n recordo que la meva mare em va dir... Em vaig posar a plorar, què te passa? Jo vaig dissimular, ja amb 5 o 6 anys, ja dissimulaven les nostres emocions, no?
1: Bloquegem, eh? Bueno, bloquejàvem sobretot la gent, no?, de la teva generació.
2: Què cosa, no? Sí, sí, li vaig dir, no, és que me duele no sé què.
1: Me duele el hombro, mama.
2: Me duele el brazo.
1: Como la quería.
2: Sí, exacte.
1: Què tal això de criar-se en una família d'aristòcrates?
2: Bueno, aviam, nosaltres no vam tenir una infància aristocràtica. Nosaltres vivíem en un piset de la plaça Bonanova, molt senzillament, i els diumenges anàvem a casa dels meus avis, que ells sí vivien en un palauet molt gran, amb un gran jardí a Sant Feliu de Llobregat, que es deia Casa Falguera, i allà sí que els diumenges eren aristòcrates, aristocràtics. El resta del dia de la setmana eren més normals. Saps?
1: Però com era aquell palauet? O sigui, si ens l'hem d'imaginar, és quasi un conte medieval?
2: Bueno, no sé si medieval, però home, tenien un palau bastant decadent, però molt gran, amb una terrassa impressionant, on havia vingut Alfonso XIII i tota aquesta gent a fer els festejos i coses i tal, i després hi havia 3 o 4 llacs. Hi havia animals, tot. Després, l'any, una mica més tard, es va vendre el meu avi una part, però era enorme.
1: Clar, podia segmentar-ho.
2: Hombre, i per allà, clar, i estava, clar, envoltat de... Bueno, el poble de Sant Feliu de Llobregat, que aleshores pues era molt més, diguéssim, molt menys desenvolupat que ara, no? Ara Sant Feliu està molt bé. Aleshores, bueno, era un poble bastant... Bueno, industrial, bastant gris... Recordo els nens que s'hi ficaven així a mirar, a veure a dintre, saps? A veure els gossos, els llacs...
1: Que era anacrònic.
2: Sí, sí, ja aleshores ja era anacrònic, és a dir... i els marqueses, mis abuelos, que llegaven allà en el cotxe con el xòfer, i jo crec que els nens devien flipar. Ja. La marquesa, dicen que tiene 100 anys. Clar, per ells era com un conte... Per mi no, perquè, clar, jo formava part...
1: Tu anaves tots els diumenges...
2: Sí, però vull dir-te que ja et dic, que diguéramos que era aristòcrata a tiempo parcial.
1: Que el teu tiet, el José Luis de Vilallonga, el veies això els diumenges quan anaves allà al Palauet?
2: No, perquè ell no vivia aquí. Ell vivia a França.
1: Sí, ell el veies de tant en tant.
2: Sí, quan ell va tornar del seu exili l'any 76, quan va morir Franco... Aleshores, no vas començar a veure més a Madrid, perquè vivia a Madrid i tal, i al final aquí. Però sí, sí, no.
1: Bon feeling amb el tiet?
2: Sí, bueno... Sí,
1: Estàs pensant, eh?
2: Bueno, molts feelings, no? Però sí, era un tio divertit.
1: Que, com ens deies, tu eres aristòcrata a temps parcial, tu vivies a la Bonanova. Mm. Quins records tens d'aquella Bonanova i també de Barcelona en general, de finals dels 60, principis dels 70, que és quan tu ets un xaval, un criu?
2: Sí. Bueno, jo vaig, com et deia, vaig créixer per la plaça Bonanova, anava al Liceu Francesc, que estava a Pedralbes, anava en autobús, de l'escola, i després es va mudar a Tres Torres. Bueno, barris, Tres Torres molt avorrit. Un barri molt avorrit. La veritat és que jo quan baixava, els diumenges baixava a les Rambles, al principal palacio, és igual Frontón, com a nen, baixava en metro, i quan veia les Rambles i l'ambient, ostres, aquesta és la ciutat que m'agrada, no? Bonanova, Tres Torres, eren barris molt avorrits. Ni tan sols era, si me dices que vives en Avenida Pearson, pues bueno, pues també és avorrit, però bueno, és més, no sé, més com més residencial, de més tal. Però nosaltres, Barrio Tres Torres era avorridote.
1: I a tu quan de petit et deien, Alfonso, tu què vols ser quan siguis gran? Què deies?
2: Jo volia ser torero.
1: Molt bé.
2: I actor, també. Com que el meu tiet no era actor, però havia sortit de moltes pel·lícules, José Luis de Villayonga, havia sortit a Breakfast at Tiffany's con Audrey Hepburn, havia salit una de les grandes pel·lícules de la història del cine, no? Era un galant, no era molt bon actor, però no calia.
1: Tenia planta, no? I
2: la planta, havia sortit amb Fellini, bueno, jo què sé, moltes coses. Aleshores, jo crec que a través d'ell, que el meu pare, jo crec que li feia una mica de ràbia que volia ser com el meu tio. Però ja et dic, volia ser torero, actor, però clar, la música al final, pues, de seguida va ser el que... Perquè que el meu pare ens va ensenyar a tocar, a cantar, les meves germanes i a mi, i bueno, pues claro, ja fue lo que sempre hi ha.
1: I alguna cosa relacionada, jo què sé, crupier, jugador de pòquer, això no t'ho vas plantejar?
2: No, de ser crupier no, però sí que es jugava molt a casa nostra.
1: De fet, dius que la teva educació té dos pilars, sí, que és la música...
2: La música i els jocs.
1: I el joc.
2: Sí, és veritat. No el joc de taures, de casinos, però sí que es jugava molt bé a tot a casa. Es jugava al mus, al pòquer, al backgammon...
1: Campió d'Espanya, no? Ets tu, del backgammon?
2: Havia sigut, sí, però no sé si era júnior o què era... No, jo tenia com 20 o 21 anys. Sí, va ser campió d'Espanya. Ara no jugo, ara jugo molt poc. Però sí, i al bridge també jugava. Passa que el meu pare en un moment donat va dir, oye, esto de las cartas, esto es la tumba de la música, me dijo, porque estás todo el día. I sí. Aleshores ja em vaig anar als Estats Units a estudiar i ja dejé un poco lo de las cartas.
1: Però jugàveu amb cigrons o jugàveu amb peles?
2: No, jugàveu amb peles.
1: Amb les setmanades, eh?
2: Amb les setmanades, sí. Tots ens devien pasta uns als altres.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí. Però jugàvem bé. Vull dir, no era per passar l'estona, sinó ens agradava.
1: De fet, tu dius que la vida no t'ensenya res sobre el joc, però el joc sí que t'ensenya bastantes coses sobre la vida.
2: Clar, si fóssim tan llestos, però tampoc és veritat, perquè, jo què sé, els grans jugadors de pòquer, si a la vida, saps, apliquessin la seva intel·ligència en el joc, els diria de puta mare.
1: Sí, feu lins, anar a farol...
2: Però moltes vegades els jugadors a la vida són uns desgraciats.
1: Bueno, diuen això, no?, d'afortunat en el joc,
2: desafortunat en amor.
1: Que, a més del backgammon, crec que he llegit, que tu has escrit el palíndrom amb sentit més llarg de la llengua castellana.
2: Això és el que jo em pensava. Fins un moment
1: donat... Fins que
2: ho
1: vas comprovar.
2: Fins que vas conèixer a los del Club del Palíndromo Internacional, que són una gent de la qual formo part... És una cosa... Però, vull dir, hi ha bastanta gent que està per tot arreu, en llengua castellana i també en català, també, que fan palíndroms i fan concursos de palíndroms i tal. És una mena d'associació que una vegada a l'any ens trobem. Jo quasi mai puc anar-hi, però bueno, de vegades hi he anat. I són gent que fan palíndroms.
1: Però tu tens el teu palíndrom estrella?
2: Jo tenia el meu palíndrom estrella i a un moment donat... Tonto de mi, me pensava que nadie havia hecho nunca, però ara he vist cada palíndrom d'aquests que han dedicat tota la vida,

0: Y claro, mi pariente me está muy bien, pero bueno, ara no te sabria recitar.
1: Ni és llarg.
2: Sí. I com dèiem, a casa de l'Alfonso de Vilallonga hi havia moltíssima passió per la música, fins al punt que el seu pare despertava a l'Alfonso a altes hores de la matinada per anar a cantar a festes de l'aristocràcia on cantava cançons com El limpiabotas. Oye.

0: El limpiabotes, que ara, perdoneu per aquest so, que ha començat, després s'ha anat, ha tornat, coses que passen, però, en fi, el limpiabotes és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'Alfonso de Vilallonga. És un tema que pel so podreu haver deduït que té uns anys, és dels anys 30 i la van crear els mexicans el trio Calaveras, o almenys feien la versió, i això ho cantaves tu, Alfonso, crec que amb alguna germana teva i amb el teu pare a les festes de l'aristocràcia.
1: Bueno, la cantàvem a tot arreu. A casa, però nosaltres assajàvem a casa. Érem com un grup professional, encara que no eren professionals aleshores, però al meu pare li encantava, el que li agradava era assajar. Aleshores, assajàvem a casa i després, pues, ja et dic, ens portava a festes, a coses benèfiques i tot. Érem molt petits, eh? Jo vaig començar amb 12 anys o així, la meva germana 11 i la meva germana, la tercera, en tenia 5.
0: Tu ets el gran dels germans?
1: Sí.
0: I després tots són noies?
1: Sí.
0: O sigui, és el que antigament és un hereu, com la copa.
1: L'hereu, vamos, de llibre.
0: Però pel que tinc entès, el teu pare us despertava del llit. En plan, venga, niños, sí, que sí, ens sí. Anem a la festa.
1: Sí, sí, al meu pare li agradava... S'avorria tant en les festes, si no hi havia música, saps? Les festes aquestes de societat l'avorrien molt. Ara, si ell cantava i tocava... A ellos ja li agradaven. I si anàvem nosaltres, entonces ja el bingo, no? Aleshores, de vegades ens havia despertat, sí, sí, però a una del dematí d'un dia que el dia següent hi havia col·legi, i, vamos a una fiesta, no sé quantes i tal, però papà, què era això? I ens posàvem l'abric a sobre del pijama i ens n'anàvem a casa de no sé qui, on estava ple de borratxos, a la una i mitja, que veien arribar aquests nens de 12 i de 8 anys, no sé què, amb les bates, i començaven a cantar perfectament assajats qualsevol cosa d'aquestes.
0: Deurien flipar.
1: I que flipaven.
0: I el dia següent, quan anaves a l'escola, tu ho explicaves? I, mireu, perdonar-me.
1: Bueno, no, ja, sí, ja ho sabien. Els amics ja ho sabien que era així, no?
0: I al teu pare li agradava tant la música que va muntar el Maldà. El que ara és el Teatre Maldà, no?
1: Sí, ho va muntar ell, sí, sí. Passa que ho va muntar l'any 94 i va morir el 97. Però, bueno, mentre que va durar, diguéssim que sí, sí, feien allà concerts amb la meva mare, amb el Miquel Milà, aquest gran dissenyador que era molt amic seu i que va morir fa un parell d'anys, i amb una altra amiga i tot. Pues sí, sí, feien allà concerts i per la gent...
0: I ara el Maldà entenc que els pirates te'l lloguen a tu.
1: Sí, a nosaltres, sí. Sí, sí, clar, el local és nostre, diguéssim. I passa que ara ho porten ells des de ja fa bastants anys i fan les seves coses, la seva programació i tal. Jo em guardo unes quantes dates a l'any i, mira, ara el mes de juny faré segurament uns concerts allà.
0: Al Maldà?
1: Al Maldà.
0: Home, doncs fes promo. Que per això
1: claro,
0: estem també aquí.
1: Tens raó. Jo sóc com el meu pare, que no es promocionava.
0: Sí, el mes de juny, l'Alfonso de Vilallonga actuarà sí. A casa, no?
1: Actuarà a casa.
0: Exacte. Que és el Maldà. Que,
1: els dilluns. Els dilluns.
0: Els dilluns. Bon dia per la música, no? Que...
1: Sí. És el dia del descans de l'actor i aleshores els actors poden venir.
0: Mira, que bé. Que això sí, el teu pare va morir als 90, per tant sí que va veure... molt de temps, com veu muntar aquest duet, no?, amb la teva germana, amb la Cristina, que era un nom molt original, Alfonso i Cristina, us vol dir, aquest duet.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Com es crea aquest
1: bueno,
0: grup?
1: Nosaltres vam, després amb la família, diguéssim, vam anar a cantar, un dia a la setmana anàvem al Sausalito, que era el pub que tenia l'Eugenio.
0: Sí.
1: Saps la pel·lícula que han fet de l'Eugenio? Surt...
0: Lo saben aquel.
1: Sí, el saben aquel. Bueno, pues l'Eugenio tenia un pub on ell actuava amb la seva dona. I, bueno, no sé com ens vam conèixer i nosaltres anàvem amb el meu pare i les dues germanes meves i jo tots els dimecres durant, no sé, un any o
0: alguna cosa. A cantar anàveu.
1: A cantar allà, sí, sí, a cantar en família i tal. I ahir va venir, allà va venir un ejecutiu de CBS, no, el jefe de CBS.
0: Que era una discogràfica, entenc.
1: Sí, CBS, claro. Tomás Muñoz era, yo qué sé, la época de El Bosé y Julio Iglesias, todo esto, era Tomás Muñoz, que ha muerto ahora hace poco, era el gran gran empresario, bueno, empresario, ¿cómo se llama esto?
0: El magnate, sí.
1: Sí, de la CBS, el number one. I entonces ell ens va veure i aleshores, pues, bueno, ens van fitxar. Passa que ara nosaltres érem el meu pare i dos germanes i jo. Però clar, el meu pare no estava per aquests trotes i al final la meva germana Elena era massa petita. Aleshores, pues, ens van fitxar al final Alfonso i Cristina, que érem, teníem, pues, no sé, 18 i 17 anys o alguna cosa així. I, bueno, vam ser el duo aquest. I vam anar a Madrid i ens vam pagar molts diners per signar per 3 anys i 2 discos. I, bueno, i així. I així vam fer...
0: Pel que tinc entès, vau vendre 30.000 còpies. Qui en les pillara, eh?
1: Qui les pillara ara, sí, exacte. Sí, sí. No. Ara ja no se venden discos. No. O vens a gran escala, però en plan... O si no, vendes 3, no?
0: Que crec que després CBS sí que et va proposar com que iniciessis la teva carrera com a solista.
1: Sí, el que passa és que aquest home, Tomàs Muñoz, que és el que creia en nosaltres, i sobretot en mi, perquè era l'època de los... Així com ara totes són mujeres que canten, abans era l'època dels cantants masculins, no? Pues yo qué sé, pues Miguel Bosé, tal, todo esto. Y a las horas, pues yo creo que él volía promocionar una mica como a solista, ¿no? Pero después aquel tío va a marchar al Brasil y al segundo de a bordo de CBS ya no estaba tan interesado. Y bueno, y es va a quedar en aquel disc que vam treure amb la meva germana. Y después yo ya me vaig anar a Estados Unidos a estudiar. Per sort no vam triomfar massa i això em va permetre, pues, anar a estudiar i aprendre una mica, perquè si no, imagina't.
0: Però de fet diria que tenies a José Luis Perales escrivint-te cançons per tu.
1: Sí, sí, sí.
0: Però vas dir, mira, jo me'n vull anar a estudiar.
1: Sí, sí, sí. No, i a més, com que el disc aquest, ja et dic, aquest senyor va marxar, el disc no va funcionar tan bé... I, de fet, va passar el millor que podia passar per la meva carrera.
0: Que marxessis a Estats Units, amb el vistiplau de la família, entenc.
1: Amb el vistiplau i l'ajuda. Els primers 2 anys m'ho van pagar els meus pares.
0: Vas estudiar música?
1: Sí, sí, sí, música.
0: Doncs va, marxem cap als Estats Units, la terra on conviuen des de West Side Story a Tom Waits, i, de fet, conviuen i fins i tot es barregen a la cançó Somewhere.

0: Somewhere és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'Alfonso de Vilallonga, que és un tema que forma part de la pel·lícula West Side Story, que a l'Alfonso sempre li havia semblat cursi fins que la va sentir versionada per Tom Waits. I és clar, Alfonso, quan qualsevol cançó la Tom Waitses...
1: Bueno, no sé si qualsevol, però...
0: No et deixa diferent.
1: Aquesta en particular realment li va donar la volta completament. Perquè per això la força de les versions, no? És a dir, quan dius cançons, el que et deia abans, les meves cançons favorites són cançons, però són una versió en particular d'aquella cançó, no? Jo no diria mai que aquesta cançó és una cançó favorita meva, però aquesta versió d'aquesta cançó sí que és una de les meves temes favorits.
0: Quan la vas descobrir? Perquè crec que és la del 71, és dels primers discos, no?, de Tom Waits.
1: Bueno, la cançó la coneixia de West Side Story de sempre.
0: Però quan passa de ser cursi a ser una
1: del
0: de les
1: 71,
0: teves...
1: Del 71, no.
0: Doncs me l'hauré patillat.
1: Ah, no sé.
0: Pel que he llegit és dels primers discos de Tom Waits. Però sí? Qui sap, sí. Potser el 71 Tom Waits tenia 12 anys i jo ara m'he tirat un triple.
1: És un disc que es diu Blue Valentines, em sembla. Ara, no, jo diré que és una mica més tard, però bueno, és igual.
0: En tot cas, quan tu topes això amb Tom Waits i dius, uau, així sí.
1: Sí, exacte. No, jo la primera vegada que vaig sentir Tom Waits va ser a la ràdio, no amb aquesta cançó, amb una altra que té, que es diu My Piano Has Been Drinking. I, ostres, quan va sentir aquesta veu, jo em pensava que era un negre, així, gordo. I era Tom Waits.
0: Un senyor blanquet.
1: Un senyor blanquet, així petitó, i d'ascendència irlandesa.
0: Ens havíem quedat quan marxes als Estats Units a estudiar, te'n vas a Boston. T'adaptes bé a la ciutat?
1: Bueno, és que clar, vaig arribar allà i havia d'estudiar tant i li ficava tantes hores a la setmana que, bueno, la ciutat estava allà, però, bueno, en realitat és que era perfecta perquè a Boston fa molt de fred l'hivern i bueno, per estudiar és un lloc perfecte. Caps de setmana només que festes de músics on tocava tothom i tal, i després a continuar jornades de 12 o 14 hores de practicar. Hi havia uns piano rooms allà, hi havia com 100 o 200 com petites gàbies amb un piano, que senties tots els pianos dels altres, però dava igual. Com anaves allà practicant i tancaves allà durant hores i hores a practicar.
0: Que arribes amb 21 anys i suposo que també va ser com una oportunitat de ser l'Alfonso que tu volguessis ser, perquè allà ni barons ni mandangues.
1: No, que va. No, jo anava a menjar-me el món, però claro... clar, ja havia tret un disc, ja em deien des de petit que jo cantava tan bé i, bueno, jo era com... No te diré un niño prodigio, però bueno, un poco...
0: Un Joselito, ¿eh?
1: Un Joselito, no. No, però bueno, vull dir que vas arribar allà i digo, no, aquí me lo como todo y tal. Claro, arribes allà i, bueno, veus que hi ha tanta gent, tant de nivell, tota la música negra d'aquell moment, el funk... los pedazos de pianistas que había por allí, vocalistas, toda la cosa. Bueno, dices, vale, bueno.
0: Bueno, pues el teu lloc.
1: A ver qué puedo hacer. Clar, pues el teu lloc. I després sí que, pues, 3 o 4 anys més tard, pues sí que vaig començar a compondre una mica i fer espectacles.
0: Cabaret, no?
1: Sí, vaig començar fent cançó francesa, perquè allà a Boston el francès és com molt xic, saps? Així dius que ets espanyol. Ah, bueno, espanyol, vale. És com si fos mexicano un poco, no? Ara poder no tant, però aleshores sí, vull dir que una cosa és lo hispano, lo español entra dentro de lo hispano.
0: Barret de mexicà, bigoti, no?
1: Claro.
0: Toros, això sí.
1: Toros, lo que sea. Però francès ja és una altra cosa, ja és el...
0: Ja són figues d'una altra manera, eh?
1: Sí. I com que jo sempre havia cantat en francès, des de petit, a Valició francès, sabia tota la chanson, pues claro, allà feia espectacles de cançó francesa, festes privades, cosa de la French Library de Boston, jo què sé. Vull dir que em contractaven per fer moltes coses i també cantava cançó mexicana, coses d'aquestes, i vas començar a compondre les coses meves, més en un rotllo més teatral, en anglès. Aleshores, al final, pues, vaig muntar un espectacle que era com de cabaret, on també feia monòlegs i feia coses, una mica de performance, art també, jo què sé, trencava pantalles de televisió allà al mig, entre dos cançons. Decía, pero este tío canta en francés, ahora rompe una televisión. Ahora,
0: ha vuelto loco el español.
1: ¿Y de dónde es? De Barcelona.
0: I a més d'endinsar-te en aquest món del cabaret, que et va anar molt bé, vas guanyar premis i tot, també crec que a Boston vas publicar un dels teus primers discos d'adult.
1: Sí, vas publicar dos. Vaig crear una discogràfica inexistent, diguéssim, que es deia Camprodon Music, perquè Camprodon és on teníem una caseta des de petits.
0: On estivejàveu i jugàveu a Gammon.
1: Exactament. I, bueno, Camprodon Music, i vaig publicar dos discos que me'ls van publicar, bueno, ahir tenia una petita discogràfica i tal, i sí, el primer es diu At the Edge, i el segon es diu The End of an Era, el final d'una era. Era tot temes propis, més alguna francesada, però era tot propi.
0: I entre aquestes primeres cançons, a Alfonso n'hi ha una que va sonar en aquest programa quan va venir un bon amic teu, com és l'actor i perfumista Ernesto Collado, i la teva cançó em va agradar tant que, tot i que tu no l'hagis inclòs al teu llapis de memòria, m'he permès la llicència d'incloure-la jo, espero que no et sàpiga greu.
1: No, encantat.
0: I l'acabes de citar tu, que soni At the Edge.
2: I'm at the edge, couldn't be more, couldn't be less. If it was more, I'd fly away. If it was less, I would fall flat, flat on my butt. That couldn't be, 'cause it has never, never before happened to me.

0: I'm at the edge. Couldn't be more, couldn't be less. No, don't talk to me, don't say hello. It is too late to say hello. It is too soon to say goodbye.
1: At the Age d'Alfonso de Vilallonga és una cançó que no hem trobat al llapis de memòria de l'Alfonso de Vilallonga, però com ara us comentava, he tingut la gosadia d'incloure-la. T'agrada At the Age? És una cançó que després de, què, 40 anys o 20, 38, fer-la, la sents i dius, hòstia, què
2: bueno, guai. Encara la faig de vegada en quan. Encara la faig dues a peres. Però sí, sí, és una cançó que, vamos, que a més era el títol del disc, del primer disc que jo vaig fer als Estats Units, At the Edge, que vol dir al borde de l'abismo, no? Al filo. I sí, sí, aquesta cançó és molt divertida de fer, pels músics també, perquè és molt ràpida i és molt demandant, no? Diguéssim.
1: Qui llegit que aquest disc te'l va finançar un mafiós?
2: Sí. El que passa és que quan me'l va finançar no sabia que era un mafiós.
1: Però a més amb nom de mafiós, ara no recordo si era Tony Di Canto i Lato o una cosa així.
2: Tony Capodilupo.
1: Hòstia.
2: Capodilupo. Sí, sí, sí.
1: I com acabes tu amb un disc finançat per un mafiós?
2: Perquè jo estava tocant en el seu... Ell tenia un cabaret al barri italià de Boston, com es diu? El North End. I aquest home va muntar un cabaret, un teatre i un cabaret, i feia, a vegades feia teatre i cabaret, un lloc molt, molt, molt cucu, molt guai, i em va contractar a mi pel cabaret. O sigui, estava només jo, amb la meva banda, però cada nit, durant, no sé, com un any o dos, eh? I amb tres músics. Vull dir, on et fiques tu ara, on et donen un bolo així?
1: Ja no existeix, això.
2: No. Llavors, pues, clar, quan ja estàvem allà i el tio... No, funcionava bastant bé el lloc i tal. Llavors el tio em va dir, bueno, s'hauria de fer un disc, no?, amb tot això, tal, no sé quant. Sí, sí, jo te lo financio, tal i tal. Bueno, total, que... Bueno, és una història un poc rara per contar-la ara, però la cosa acabó un poc com el Rosario de l'Aurora.
1: Ostres, pues mal moment, amb un mafiós per acabar...
2: Sí, sí, no, fuimos a juicio todo, Perquè el tio es va tornar boig. Es va tornar boig perquè em va presentar un contracte, aquest mafiós. Jo anava amb el meu advocat de l'espectacle i tot això, i el tio pretenia... era com un mafiós que et compra. O sigui, pretenia que tot el que... Els diners que jo guanyés en la resta de la meva vida, jo tenia 28 anys, en la resta de la meva vida li donés el 50% en ell.
1: Clar.
2: M'entens?
1: O sea, passaves a ser pràcticament, claro, propietat seva.
2: Mi abogado me dijo, pero este tío está loco, olvídate, no firmes esto. Y el tío, como va a ver que no signaba, va a fotre un cop de puny a la taula, y ahí pues, ya empezó una carrera para ir a buscar el máster al estudio. No, eso lo tengo que contar.
1: Home, aquí això, a les memòries,
2: sí,
1: ho volem.
2: Sí, sí, sí, no quiero hacer spoilers.
1: Que t'hi vas estar 10 anys als Estats Units, primer a Boston, sí, i després a Nova York. Per què tornes, si t'anava perfectament un guai?
2: És el que jo me pregunto todavía. Per què vas tornar? No, vas tornar en part per amor, bueno, per un amor impossible, en realitat, si ho hagués pensat millor, aquesta no hauria d'haver sigut la raó. Però també pretenia una mica d'hartazgo, saps? Dels Estats Units, hi havia la guerra del Golfo, i jo què sé, políticament em feia molta ràbia, saps? I no sé, i tenia ganes també per una banda de, jo què sé, de venir aquí a veure com estava la cosa. Vaig tornar com si tornés, bueno, a lo mejor me vuelvo a ir, ¿sabes?
1: Sí, l'amor va ser una mica instrumentalitzat.
2: Sí,
1: com dir,
2: sí.
1: No, com, per amor.
2: Com moltes vegades, saps? De vegades fem una cosa, diem que és per una raó i en realitat és per una altra, saps? Però bueno, ens enganyem una mica nosaltres mateixos. Però bueno, la qüestió que vaig tornar i al final em vaig quedar. Perquè em vaig començar a sortir feina i després ja allò dels Estats Units... Cada any hi anava a fer alguns concerts i tal, però ja el de viure allà ja no tenia el visado ni nada i ja, bueno, ho vas anar deixant, no?
1: I no sé si aquest amor o un altre, però va donar els seus fruits perquè tens dos fills.
2: Sí, sí, sí, tinc... No, però no d'aquest amor que no...
1: D'un altre amor.
2: Sí, no, els fills van trigar... Des que vas tornar, encara 6 o 7 anys.
1: Què tal és l'Alfonso de Vilallonga, pare?
2: Això hauries de demanar-los amb ells, però... Home, jo crec que és un rol que se m'ha donat, poder el que millor se m'ha donat. Sí. Ha sigut el rol de pare.
1: Un padrasso.
2: Crec. Hauria de ser referendat aquesta idea per ells, no? Però, bueno, si em demanes a mi, jo crec que... Bueno, jo crec que és el compromís, l'autèntic... Bueno, pare amb la música, que també, però l'únic compromís de veritat que he pres ha sigut amb els meus fills.
1: Els hi tira la música, també?
2: Sí, molt.
1: Els futurs barons de Maldà i Segur, els hi tira la música.
2: Fill i filla. Però... No, sí que els encanta la música.

0: finalment.
1: Que, per cert, Alfonso, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons. És Queen of the Night, interpretada per Florence Foster Jenkins.
0: Hombre.
1: Què hi fa al teu llapis de memòria?
0: Hombre, és que jo sempre penso, quan em diuen les meves cançons o versions favorites, clar, sempre penso en Florence Foster Jenkins. Ara s'ha posat de moda, perquè fa anys que controla Florence Foster Jenkins, aquesta soprano que tenia uns certs problemes d'afinació i musicals i de veu, però així tot, com que el marit era ric, pues ella li organitzava concerts per fer-la feliç i, bueno, i omplia el Madison Square Garden de no sé quins anys, eren els anys 40 o així, o 50 màxim, i bueno, pues és, ara és bastant coneguda, s'han fet pel·lícules, la Meryl Streep, no sé què, però quan jo escoltava això, encara poca gent la coneixia, aquí a Espanya ningú. I bueno, pues la seva versió de Queen of the Night de Mozart, que és bastante insòlita.
1: Va aconseguir fer del seu gran defecte el seu gran encant. Escolteu-la.

0: Idò, eh? No clava ni una.
1: No, de vegades en quan clava una.
0: Per desgràcia. Que, Alfonso, estem a punt d'acabar, però hi ha una cosa que t'he llegit que m'ha interessat molt, perquè tu en moltes entrevistes et consideres una persona lleugera, lúdica, intranscendent. Això a efectes pràctics, què vol dir? Que no t'importa res.
1: Intranscendent? No, clar que no. No, sí, és veritat que l'adjectiu lleuger sempre m'ha atret, i l'altre dia precisament vaig a sentir una gravació del gran Luis Ferdinando Celín, l'escriptor francès, que parlava de la lleugeresa, no? Deia que el ser humà és demasiado pesante, no? També igual que Kundera, no? La insoportable
0: lleugeresa del ser. Que tu tries el teu animal de defensa, no? Una mica.
1: Sí.
0: Això, la lleugeresa o el pes.
1: Exacte.
0: Que tot acaba igual de malament, però bueno.
1: Sí, però està molt bé el títol, no? La insoportable levedad del ser. Sí, perquè la lleugeresa és insuportable, també s'ha de dir. Però no vol dir que tot et resbali, no? Et rellisqui. Sinó, bueno, és una manera d'aprendre's la vida. Que no et dic que ho faci sempre, eh? De fet, és possible que algun amic meu digui que va, si tu eres...
0: Això està bé, que siguem polièdrics.
1: Però, bueno, cuando menos es una cosa que m'agradaria.
0: Doncs, Alfonso, ràpidament, ara has d'agafar pes perquè has de triar amb quina cançó tanquem. Podem tancar amb Killer Queen, de Freddie Mercury, o podem tancar amb A Case of You, de Joni Mitchell.
1: No, anem a tancar amb Killer Queen.
0: Doncs anem a tancar amb Killer Queen.
1: It's a very glamorous song.
0: Així tornem a Camprodon, no?
1: Exacte.
0: Doncs, Alfonso de Vilallonga, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: I també gràcies a l'equip, a l'Amparo, a l'Oriol, al Jordi. I demà tornem a les 3 de la tarda. Va, perquè soni una miqueta el Freddy, que és una meravella. Fins demà.
2: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
3: En Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética.
4: 20 años construyendo juntos. Obramat.
5: Restaura tu hogar. Restauramos nuestros ríos. Restauramos ecosistemas urbanos. Restauramos mares y océanos. Restauramos humedales y bosques. Restauramos nuestro hogar.
6: Restaurar la naturaleza es fundamental para mejorar la calidad del agua y el aire, prevenir la desertificación y recuperar la biodiversidad. Por eso es una prioridad para nuestro país. Restaurar la naturaleza es bienestar ambiental, humano y económico. Financiado por la Unión Europea. Next Generation.

0: Venga. El faro, dedo.
1: Hasta esta noche.
0: Dedo, dedal, dédalo.
1: Anillo al dedo. Meter el dedo en la llaga.
0: Sí, meter el dedo, hacer la peineta. Eso no está, pero se hace con un dedo.
1: Vale, pues.
0: Hasta la noche,
1: adiós.
0: Chao.
2: La ventana siempre està.
3: Bona gent! Amb el foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
4: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
5: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
7: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
8: Tots els nostres continguts.
7: Som a tot arreu. Som al teu costat.
8: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
7: Tot això passa aquí.

0: Avui, al balcó, la Susana Ruiz ens recomana el llibre El curioso caso de Mary Mallon. I després descobrim quines eines d'intel·ligència artificial ja està utilitzant l'administració pública catalana. Josep Ramoneda conversa amb Genís Roca.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Laura Polo del Foc, com estàs?
1: Bona tarda, Anna.
0: Jaime Palomera, què tal?
2: Molt bé.
0: T'has mullat?
2: Doncs no, m'he esquivat el diluvi.
0: Però és que ha estat un diluvi. Ara li preguntarem a en Jordi Carbó d'aquí una estona, perquè ha caigut de tot. El Jaime, ja ho sabeu, és antropòleg, és investigador a l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Ve els dimarts al balcó, l'article 47. Són, Jaime, dues temporades parlant d'habitatge. Pel camí has parit un llibre, no? El segrest de l'habitatge. Estem aprenent molt aquests dos anys. I si hem après tant, jo crec que podem dir tranquil·lament i aplaudir molt el documental que periodista i youtuber Carlos Tamayo ha fet a Televisió Espanyola, ficant-se literalment a les tripes del sector de l'habitatge en un capítol titulat Un activo seguro de la sèrie Se nos ha ido de las manos. Per mi, diria, és un capítol que m'ha impressionat tant com escandalitzat. Carlos Tamayo, com estàs? Benvingut.
3: Què tal? Doncs molt content d'estar aquí, Moltes gràcies. I molt content d'estar amb el Jaime.
0: Home, clar, clar, és que ara explicarem la vostra relació. Fins i tot a tu t'ha escandalitzat el que has vist fent el reportatge a mesura que anaves avançant, perquè allò es va construint a l'estil Tamayo, a mesura que vaig sabent, vaig fent.
3: Clar, és un tema que no havíem tocat mai, que ens vam plantejar tocar-lo, perquè, clar, quan vam començar a parlar, anem a fer un programa per Televisió Espanyola sobre temes, ens han donat total llibertat de parlar del que vulgueu parlar. Clar, vam fer una reunió i era quins temes ens afecten absolutament a tothom. Òbviament, el principal que va sortir era el sector de la vivenda. Des del meu punt de vista, era jo una persona que pues, he tingut sort, m'ha anat bé a internet, he pogut comprar no un, sinó dos pisos. Clar, de cop era un company, és com, ostres, jo encara segueixo vivint amb mi mare, de cop un altre company...

0: és com, ostres, doncs jo estic intentant estalviar però no hi ha manera de poder-se comprar un pis i tan sols llogar. Aleshores era un tema de, bueno, anem a mirar aquest tema des de zero, perquè no havíem tocat, no havíem tocat mai. Clar, que més em va escandalitzar és el que passa al final d'aquest capítol, que nosaltres anem amb aquest rotllo de, bueno, doncs anem a infiltrar-nos, anem a veure una mica, anem a posar-nos a l'espell, jo què sé, anem a crear un fons d'inversió.
1: A destapar, dius tu.
0: Clar, anem a crear un fons d'inversió per intentar infiltrar-nos, tal, i al final la conclusió és, no feia falta muntar tota aquesta parnafernàlia, quasi el Voltor en Voltor i tot això, al carrer Berlín, allà, vull dir, simplement era tan fàcil com entrar a YouTube i veure que aquesta gent, o a internet, o anar a les seves fires immobiliàries, i veure que aquesta gent no s'amaga de res perquè ho tenen molt normalitzat.
2: I perquè és legal.
0: Clar, i és legal. Una de les coses de la sèrie Se nos ha ido de las manos que nosaltres teníem clares era el tema de... No, moltes vegades parlem de coses que són il·legals, o vam fer un documental sobre un cas de pedràstia... Mm. Clar, en aquest cas és parlar de temes que són legals, que com a societat hem normalitzat, però a lo poc que et pots reflexionar, des del meu punt de vista, no tenen cap mena de sentit. I en aquest cas passava això. Vull dir, no és normal que de cop, doncs, el cas de Concòrdia, l'edifici de Concòrdia, que és una mica el punt de partida,
2: sí.
0: No és normal que unes persones que porten allà vivint tota la vida, de cop, que estan de lloguer, de cop vingui una persona que compra l'edifici, vulgui fer-los fora, tripliqui o quadripliqui els lloguers o vulgui fer habitacions, jo què sé, vull dir, això no té cap mena de sentit. I que la senyora ja dient, jo què sé, que me deixen viure en mi casa, que me deixen a mi en paz, que ja tinc suficients problemes com perquè de cop em facin fora. Clar, ho veus així, penses, quin sentit té això?
2: Sí, a més és genuïna la teva perplexitat davant la fredor. Davant una, el vocabulari que s'utilitza durant tot el reportatge, que fins i tot en Jaime Palomera no ens utilitzes mai aquesta terminologia. Se la troba en Carles Tamayo el reportatge, però tu, Jaime, no utilitzes mai. Un actiu, com es diu allò, raíces, bienes raíces?
0: Bienes raíces.
2: Bienes raíces.
0: Tot el que ves són bienes raíces.
2: Tot el que ves... I diu un cotxe... No, perquè es mou.
0: Se mou, claro.
2: És el que té res. Vull dir, tu no has utilitzat mai aquest vocabulari, l'utilitza una sèrie de gent dedicada a l'especulació.
3: Sí, bueno, abans que res, jo voldria dir que... O sigui, tothom ha de veure aquest documental, que l'equip del Carles de Gravalo Todo heu fet una feina espectacular.
2: Un activo seguro.
3: Un activo seguro. El que feu que sembla que passi de forma improvisada i no és gens improvisat i és molt difícil és... Esteu superinformats, o sigui, fan un treball de recerca previ increïble, increïble.
2: Entre altres coses,
3: no
2: llegir-te el llibre d'en Jaime Palomera.
3: Entre altres. Però a més, de fet, una de les coses que parlàvem és que quan van arribar a l'oficina, doncs jo no havia vist mai tants post-its en un sol llibre. I no només això, sinó
0: que... La feina de l'Edu, que està aquí, vull dir, com a guionista...
2: Edu, et saludem. Bravo per tu, també.
3: I no només això, és a dir, que van estar investigant fins i tot temes que no tenen resposta fàcil, que encara no tenim les dades, ells estaven mirant, i al mateix temps, sabent tot això, el que fan és mirar el problema des d'una perspectiva aparentment molt innocent. És a dir, amb ulls de nen que va entendre... un món que no coneix, i això és molt difícil. Això ho fas tu, et surt molt bé a tu, Carles, però és una feina també de tot l'equip que realment és espectacular i impacta, perquè si tu t'apropes a aquest món amb una mirada, diguem-ne, entre cometes, no contaminada, però comences a fer preguntes sobre coses elementals, doncs, com diu el Carles, arribes a la conclusió de que no té gaire sentit com està funcionant.
2: Mirada de nen, eh? Aquesta és veritat, és el teu segell.
3: Té cara de nen, també.
2: Sí.
0: Sí, una mica sí. És que al final també el que fem és entretenir, el nostre objectiu és entretenir i divulgar. I òbviament per divulgar has de saber bé què estàs explicant. Abans, ara hem anat a prendre alguna cosa i ho parlàvem, ostres, no hi ha cap moment on hi hagi un total d'un expert parlant a càmera i explicant-ho. I això no vol dir que aquest contingut no estigui, sinó és com, vale, pues a través de Palomera i altres persones és tenim tota aquesta informació, com traduïm això en un llenguatge audiovisual que sigui atractiu per el meu cosí de 15 anys, que potser no li ve de gust mirar un documental sobre la vivenda, és com que aquest li interessi i, a més, que tots aquests coneixements teòrics se li quedin. Aleshores, diem que posem molta energia a intentar traduir tot el contingut en algo que sigui digerible i d'entreteniment.
2: Però seria l'ABC de com s'especula amb l'habitatge? Un bon resum del que demostreu al final?
0: Del meu punt de vista és l'avarícia. Saps? Vull dir, tenim molt clar sempre quan parlem d'un tema de què estem parlant. Saps? Aleshores, en aquest cas és l'avarícia.
2: És aquella senyora de mas, no?
0: Taca-ta. És que a més fa... Això va ser un xou, això va ser un xou. Ho recomano anar a una fira immobiliària. Ara és una pena perquè de District marxa de Barcelona, ho sento. però va ser un espectacle, jo. Vull dir, és que tots vam sortir, vam anar tot l'equip a fer diferents coses, que és el que es veu en el reportatge, a la fira de Simet de Màlaga, i va ser realment un show perquè no ens esperàvem el desparpajo, no sé com dir-ho, amb el que tothom
2: en tira parla la seva cobdícia.
0: Sí, clar, de cop arribem allà i hi ha una empresa que literalment es dedica de manera exclusiva a vendre pisos amb pues, inquilinos dentro, i t'ho diuen tal qual. Tots els t'ho diuen en plan de, no, nosotros, porque piensa, clar, i bueno, anem a veure què és això que posa pisos en rentabilitat, que era l'eufemisme, no? Anem a preguntar, amb els ulls de nen que dius tu, no, amb certa innocència de, no serà això tan boig que estem imaginant. I de cop la senyora t'ho explica, diu, sí, sí, mira, hi ha pisos que té un propietari que vol vendre i que ja té gent. Llavors aquí ja tens la primera rentabilitat, perquè aquesta, quan tu compres el pis, tu ja pots començar a guanyar diners amb això, tal qual t'ho diuen així.
2: De cada persona que està pagant el lloguer.
0: Clar, i diu, i aquí en aquest Excel que tenim, mira, tu tens sort, el 2026 s'acaba el contracte d'aquesta persona. Què vol dir això? Que tu pots pujar, triplicar o posar el preu que et doni la gana perquè, per cobrar més encara. I a més, amb aquests diners sobrants, perquè diuen així, estos, solo estás ganando tú 1.000 euros. Hi ha un que m'ho diuen, solo ganas 1.000 euros. Con estas 1.000 sobrantes, esperas un par de años, luego te vas a Murcia, compras otro piso y tacata, tacata, tacata. I la gent no en tenia, clar, el tema és, vale, molt guai, el tema aquest teòric de números, però estem parlant de persones reals? Anem a veure qui està vivint en aquest edifici.
2: I és el, que fas, és el que fa el reportatge. Vosaltres aneu a visitar aquestes persones, fins i tot una dona que diuen, mira, aquest pis el pots comprar? Perquè amb tot això tu parles amb un inversor, l'Ivan, que parla cara descoberta i t'explica com funciona tota aquesta cobdícia que dius tu.
0: Hi ha molta gent que diu, com que t'he dit tot això a cara descoberta?
2: Sí.
0: I és perquè ningú, ni ell, ni cap de la gent que surt en el reportatge, es pensa que estan fent res mal fet. Perquè,
2: clar,
0: com deies, no és il·legal.
2: Clar.
0: I és com, bueno, així funciona el mercado. Saps? I oferta i demanda.
2: Exacte.
0: És com, no va d'això.
2: I hi ha aquesta dona que té 85 anys, però que tu te l'ha venut com, aquesta dona la palmarà aviat perquè en té 90. Fins i tot infla l'edat.
0: Una locura.
2: I tu la vas a veure i és
0: ens anàvem trobant coses,
2: un amor
0: que cada
2: de persona.
0: Cosa, clar, però cada cosa era més surrealista que l'anterior. Ara s'ha viralitzat molt un vídeo, no sé si ho he vist, un post de no sé quina xarxa social on sortia alguna cosa molt semblant, no? De, crec que pues, d'Idealista o alguna cosa així, on deien piso en rentabilitat, però sí, que la senyora, la parella que està vivint tenen unes enfermetats.
3: Clar, que nosaltres tenen 50 anys però que tenen enfermetats,
2: sí,
3: que s'entenen,
2: sí,
3: que s'entén que són terminals.
0: Una barbaritat.
3: Sí, sí. I de fet el van retirar.
2: El van retirar, sí.
3: Perquè periodistes van començar a preguntar, de fet, aquí la feina dels periodistes de... Va sortir un article a El País que,
2: sí,
3: de fet, hi vam parlar, molt bo, però mostra fins a quin punt, fins a on està arribant un mercat absolutament desbocat. Però hi ha una cosa que dèieu que és important.
0: Però jo això ho deia perquè algú arribi a publicar això a Idealista,
2: sí,
0: ho ha de tenir molt, molt, molt normalitzat.
2: Clar.
0: I és algo normal. I el que es veu en el capítol és això, és de cop una persona que està parlant amb el Fernando, en aquest cas, que treballa amb nosaltres, que es fa passar per una persona interessada a comprar aquest edifici, i el que li diu és això, es diu, no preocupis, perquè aquesta senyora ja deu tenir 90 anys, ¿cuánto puede vivir, frase textual, cuánto puede vivir una persona? 100, 102 anys. De nou, no crec que sigui la primera vegada que aquesta persona s'expressa així, parlant de un bien raíz o un edifici de rentabilitat, o com Nassos li digui. Però perdó, digues, digues.
3: No, o sigui, quan ell quan te'l trobes per primera vegada en aquesta aventura increïble, et diu... todo lo que ves son bienes raíces, ¿no? Y te explica que de alguna manera invertir en bienes raíces es una apuesta segura. Això, bàsicament, és veritat que pot sonar una mica un llenguatge poc habitual. Amb els bienes raíces, de què està parlant? Està parlant de que els béns immobles, els habitatges, però no només els habitatges, les infraestructures, els centres comercials... Tenir la propietat d'aquell bé immobiliari significa controlar un actiu, com diuen ells, que difícilment tindrà... No està en un mercat competitiu. No hi ha... És impossible. Per exemple, si tu compres habitatges al centre de Barcelona, generar un mercat alternatiu, un mercat paral·lel, que sigui capaç de fer que aquell bé que tu tens sigui menys competitiu. És a dir, no és com amb els telèfons mòbils. Si de sobte... doncs, o sigui, com els telèfons, com els iPhones, tu,
2: sí,
3: pots començar, et pots trobar que Samsung, si tu estàs intentant pujar el preu de l'iPhone, que Samsung comença a produir molts més telèfons i aleshores, hosti, la teva oferta no és tan competitiva. Amb els anomenats bienes raíces, que és bàsicament tot allò que es construeix...
0: És molt metafòric, té una raïs i per la qual
2: no es pot
0: moure i aquí es queda.
3: I què t'està dient? Que la localització, la localització d'aquell bé i la seva permanència... fa que sigui molt preuat. I aleshores, clar, t'has fixat que des que has tret el teu documental molta gent t'ataca. Malgrat tu no entres en tot això, alguna gent t'ataca, no molta gent, però alguna gent amb molta veu a les xarxes diu, no, claro, aquí el problema és d'oferta, no? no hay suficiente oferta, bueno, no. Por esto de lo que estàs hablant.
0: Hi ha gent que cada dia ha començat a treure vídeos a YouTube i tal, i dic que aquesta gent té molt temps lliure, no?
2: Mira, abans dels atacs, que jo vull saber com han reaccionat.
0: Es resumeixen en això, és oferta i demanda. Jo, bueno, el capítol no va d'això, va de l'avarícia.
2: Va de l'avarícia,
0: mira. Jo crec que tots estarem d'acord amb el que està malament el que passa.
2: L'estem explicant bé, però jo crec que ens deixes posar uns tallets, que el que dèiem, del més cridaner al documental és que us situeu a la banda de l'habitatge, que normalment no es veu tant, i creeu vosaltres mateixos un fons d'inversor per saber com compren ells habitatge.
1: Así que para crear mi fondo buitre, debo crear una empresa que pueda ofrecer servicios de inversión inmobiliaria.
4: Nosotros vamos a conseguir pisos más baratos que estos.
1: Y el primer paso es pensar un nombre.
4: Si ponemos en el nombre buitre, yo creo que sería bueno.
5: ¿Y en inglés, vulture?
6: Voltor, posem Voltor, si la gent no...
7: Però no només això, amb Voltor en Voltor també aneu a fires i congressos que a veure què passa a dins.
8: Una vez lleguemos a Málaga vamos a dividirnos en dos equipos, ¿vale? Está el equipo de Voltor en Voltor dirigido por Laia y alguno de vosotros, ¿vale? Eduardo, Antonio...
1: Una vez ya está todo preparado, la feria abre sus puertas y Voltor en Voltor está listo para recibir los primeros clientes.
7: Però és que fins i tot també trobeu a l'Ivan, que és un inversor immobiliari, i us reuniu amb ell diverses vegades per veure com podeu comprar un edifici a Màlaga.
9: No, no por la necesidad de una persona puedes poner un alquiler que se ajuste a esa persona. Tienes que ajustarla a todo el mercado, a todas las condiciones actuales, porque obviamente para la persona pues a lo mejor dices, oye, es que no es justo, es que no sé qué, pero esa persona también tiene que entender las condiciones del mercado actual, y eso lo tienes que entender tú también como inversor. No estamos haciendo absolutamente nada que éticamente sea malo, porque no se les está echando. Se está haciendo una renegociación.
2: I a mi em fascina, l'Ivan. Tu ara deies, flipo d'aquell em digués a cara descoberta tot això. Ha vist el documental? Heu parlat després?
0: Ostres, no, després no hem parlat. Jo imagino que sí que l'haurà vist, la veritat, però no sé, no tinc ni idea. El cas de l'Ivan era una persona que ell... no hi ha engany en el sentit que jo tota l'estona vaig de cara i dic jo això, perquè ell el vaig conèixer a The District.
2: Sí, es veu.
0: L'he fet, és una de les primeres persones que entrevistem. Sí. I llavors, vam coincidir amb ell el primer dia, el segon dia quan vam tornar a coincidir amb ell, i em va dir, escolta, tu que com a youtuber i tal, si tens una quantitat de diners que vulguis invertir, jo et puc ajudar, i va ser com, vale, en el marc del documental, sempre i quan ho podem gravar, jo encantat de valorar-ho, vale? anem a veure-ho sempre quan ho pugui gravar pel documental que estem fent sobre el sector immobiliari, diguem que, i a més ens va firmar diferents contractes, sí. Que hi havia moments d'entrevistes que ja ens deia cada cosa que pensava, no sé, dic, aquí posa do not use, do not share confidencial, eso seguro que le podemos usar a Patrícia Espanyola, i ell, sí, sin problema, jo, bueno, vale. Diguem que ell està informat de tot. Sí que és veritat que, clar, arriba un punt que jo vaig molt de cara amb ell, i li dic que des del primer dia pràcticament que a mi em sembla poc ètic el que fa, que ell pilla la iniciativa i comença a dir la paraula éticamente, no hacemos nada que éticamente sea malo, en bucle a cada paràgraf pràcticament acaba així, una mica perquè imagino que ja em veu el plomero. Aleshores, clar, perquè sabia que des del punt de vista que estaven fent era éticamente muy malo. Mm. Ja podria dir altres coses, podria dir esto es legal, punto, saps? Podria dir això, però sí. No, va pillar la dinàmica de no tenemos nada que éticamente sea malo. No sé fins a quin punt ell volia no veure la realitat.
2: Home, en tot el procés en el que creeu Voltor en Voltor, que té molta gràcia perquè ve de Voltor, no?, de la carronyaire...
0: Ningú es va donar compte, No de pensar en algú...
7: Perquè li poses l'accent aquest anglès i...
2: Clar, Voltor en Voltor...
0: L'Edu, quan va estar a Màlaga... Edu, algú es va dir alguna cosa de Voltor no és buitre? Algú es va dir alguna cosa... Clar, l'Edu va estar 3 dies a la Fira Immobiliària de Màlaga, allà fent-se passar per...
2: Edu, seu,
0: no va passar molt bé, de cop, vaya atraco, de cop, fora d'horari laboral.
2: No, a més, l'Edu s'ha volgut quedar aquí discretament, però és que...
0: Bueno, guionista, documentador...
2: Exacte. Ningú se'n va adonar del Voltor en Voltor.
0: Escolta, això és buitre, no?
10: Just al davant teníem una empresa que era de crèdits, que eren de Barcelona, que estaven per Gràcia, i ens miràvem molt malament. O sigui, al principi, hola, què tal? Que venis aquí a la fèria i tal, però de sobte van deixar d'interactuar amb nosaltres i era un tema de... Jo crec que no sabíem qui érem, però que era...
0: Estan haciendo algo raro, vamos,
10: sí.
0: Seguríssim.
10: O sigui, ens miràvem malament tota l'estona, sobretot el jefe d'ells era com de... Perquè tampoc era això de competència directa, de... Ens traureu clients... No, era de...
3: És un acudit pels catalans.
2: És un acudit pels catalans, però en el procés ho feu amb un advocat que us diu l'única cosa que no podeu fer és mentir. Mm. No? I estem... És aquest contrast de la cobdícia, no mentir, i alhora és tremendo. És a dir, ho feu tot legalment i destapeu també com
0: l'empresa és real, Jo ara, com a bon influencer, tinc una empresa immobiliària. Perquè, clar, Voltor amb Voltor és real.
2: Escolta, que encara hi és.
3: No
2: l'han tancat.
0: No, perquè com estem gravant encara l'últim capítol...
2: No, perquè tenim un company que ja ha passat per davant i diu, escolta, que Voltor amb Voltor encara està obert.
0: Voltor amb Voltor SL, si tu busques, surt administrador único, Carles Tamayo. Estic jo ja. Empresa de que podria fer bienes immuebles, no? Hauré de pensar què faig amb aquesta empresa. O com no pots jo comprar edificis,
2: I aquí, Jaime, és això que dèiem... Ells paguen poquíssim, diríem, com cada cop que compren. Hi ha la paradoxa aquesta del que paga un llogater que no arriba a fi de mes i com compren baratíssims un fons d'inversió blocs sencers. El preu que surt cada pis quan compres un edifici sencer.
3: Sí, de fet...
2: I això és una paradoxa
3: I en el programa,
2: que es posa de manifest.
3: També ho expliquen de manera molt entretinguda, divertida, no? Que estàs davant d'una pissarra amb l'equip i comenceu a mirar, ostres... No, creem aquesta empresa i resulta que només paguem un 1% de societats i tens el company, no me'n recordo el nom, que
0: Fernando,
3: el Fernando, que et diu, hosti, però si qualsevol empresa l'impost de societats és un 25%. Ah, i si vull comprar habitatge resulta que està bonificat fins al 95% i l'IVA també està reduït. I aquest moment és molt important perquè és veritat que vosaltres us fixeu en la dimensió de la, diguem-ne, la condició humana, d'alguna manera, i parleu de l'avarícia, no? I és important, això. Hi ha una altra manera d'explicar per què ara mateix tenim un sistema immobiliari i social, també, que està funcionant així, i és que té unes determinades regles del joc. Són unes regles del joc que fa que aquell que no té problema amb l'avarícia i, a vegades, amb una certa falta d'humanitat directament, doncs s'hi fiqui de cap. És a dir, hi ha persones com tu que es troben davant de la possibilitat de fer aquest negoci i en el programa es veu que té dubtes ètics forts. I a més això és molt interessant perquè ho passes malament. Sembla que realment allà, no sé si actues o no, però que ho estaves passant malament quan ella et situa davant de certes tensions, no? Que, hòstia, en aquest edifici hi viu gent, què passarà amb la seva vida, què passarà amb el comerç que hi ha a baix... Però després hi ha altres persones que, si tenen menys escrúpols, no tenen problema de ficar-s'hi. Però el problema de base són unes regles de joc determinades.
0: No volen mirar què implica les seves decisions.
3: Però t'ho dic, Carles, perquè en altres països hi ha unes regles del joc diferents on aquest tipus d'actituds estan més penalitzades. És a dir, que fiscalment, en comptes de pagar menys impostos, pagues més impostos per fer això i que, al final... Qui té diners, en comptes de buscar algú com l'Ivan per invertir-los en societats immobiliàries de tipus especulatiu, doncs els posa en un altre negoci. Aquí no tenim aquestes regles. Espanya, com altres països d'Europa, té unes regles del joc que alimenten aquestes pràctiques.
2: Home, Messi ara acaba de comprar...
3: I les dues coses són compatibles, eh?
2: Messi acaba de comprar unes galeries, les galeries Wagner, a Barcelona, amb la seva Socimic, vol dir... ho haurà fet amb una tributació molt baixa.
3: Clar, però Messi, en general, qualsevol persona milionària o mil milionària es trobarà que el seu gestor li dirà que una part de totes aquelles rendes que està acumulant, perquè quants més actius tens, més rendes tens, doncs una part d'aquelles rendes l'has de reinvertir. I el sector immobiliari i intermediaris o gestors com l'Ivan, que surt en aquest documental, doncs gestionaran els teus diners... Tu no preocupis amb el com, que et donarà una rendibilitat alta. Abans discutíem, no?, amb l'Edu també, de si ho saben o no. Jo crec que en la majoria dels casos, qui té diners i els inverteix en aquest tipus de societats no és gaire conscient del que passa.
0: Però has de voler ser conscient. Jo considero, no va molt bé, no som multimilionari ni milmilionari, però òbviament a mi sí que va arribar un moment que el banc em va dir, escolta, aquests diners aquí que no estàs utilitzant, podem fer un fondo indexado de no sé què. I va ser, bueno, primer anem a mirar què és això. No? I com, pues, també parlant amb l'Edu més gent va ser com, cuidado, perquè...
2: Mira que no et seguirem de prop,
0: la frase aquesta de ningú dona res gratis, si et donen algo, saps? Vull dir, és per algo, pues, exactament això, vull dir, al final és voler-te informar i el tema és, potser també surt més a compte el tema de, mira, jo prefereixo que em donin 4 duros o em donin la rentabilitat que sigui i no mirar a veure què estan fent exactament. Jo crec que és una decisió conscient, eh?
3: No sí, sé. Però hi ha un tema sistèmic que és que amb economies com les que tenim al món occidental, que tenen dificultats per créixer i on els rics cada cop tenen més actius i més rendes, el tema és que no els hi queda un altre que reinvertir allò.
7: És el símil del monopoli que deies i fins i tot tu utilitzes el documental.
0: Sí, és un homenatge que t'hem fet. És que això no t'ho havia explicat.
2: Que jugueu al monopoli, clar.
0: Sí, no, clar, la teva metàfora
2: és aquesta
0: del sector, no, el mercat de l'habitatge és un joc amanyat on tu entres que ja la partida ha començat fa molt. I això era algo que, us ho explico a vosaltres, volíem fer amb l'Ivan en algun moment. Que arribés ell i nosaltres està jugant al monopoli i ha començat a dir-li, vols jugar? I que digués, venga, vale, i que comencés. però no et va donar al final. Era algo que ens feia gràcies, ja que s'ha agradat.
3: Com te sientes ahora, no?
0: Clar, sí, algú, però bueno, no, potser no ho haguéssim fet mai, però sí que ens feia gràcia. El tema aquest era com... Era, que ahir digués, home, pues, home no, però,
3: no és just.
0: No és just, nosaltres no. Ara l'has entès.
2: Estic perdent i no m'agrada, no? Li van perdent, clar, no, home, perdent no, les seves
0: haurien
2: propietats.
0: Haurien de començar en les mateixes condicions, no? Diu, molt bé, va, ara ja està, fins aquí, ho hem entès tots.
2: Escolta, t'han matxacat molt a xarxes pel documental?
0: No, en realitat, o sigui, ha anat superbé al principi. De fet, hi havia diversos articles...
2: No, d'audiència i de crítica meravellosa.
0: A les xarxes socials, la primera setmana va anar superbé, la gent molt a tope, inclús abans deia del... el Basté no serà una persona de la CUP, precisament, saps? I li ha agradat molt, també ha parlat en el seu programa i tal, i totes les crítiques sí que eren molt positives, inclús a mitjans així. Clar, diguem, el hate intercometes ha vingut quan tot de cop creadors d'opinió d'internet s'han posat tots en massa a crear continguts, però jo què sé, no sé si han fet ja 10 o 11 vídeos en total, o no, que sé, no sé molts, perquè hi ha molts que em perdo. Eso que dicen, en realidad, es un lacayo de Pedro Sánchez, no sé què, i tal, i és com, mira tu. Bueno, si aquest és la lectura que traieu del reportatge, pues és el que hi ha.
2: Mira, abans ho dèiem, un dels temes que criden l'atenció és com es refereixen als pisos o als veïns. Jo crec que és bonic aquest tall.
5: És un edifici que té 17 unitats i 2 actius comercials. Està en el centre de Màlaga.
6: Espera, 17 unitats, què són?
5: 17 pisos.
11: O sea, el edificio lo estás vendiendo como particular.
12: De hecho, el edificio es mío.
11: ¿Ha calculado en algún momento qué rentabilidad le da el edificio?
13: Inversores de muchos países, ellos buscan rentabilidad. Comprar un proyecto o un producto en un precio y a la hora de ellos poder revenderlo, sacar un beneficio.
14: Se subroga el contrato de alquiler con el inquilino dentro. Heredas, por decirlo así, el inquilino también.
15: Para ellos...
2: Ahí está.
7: Es que heredas el inquilino.
2: Heredas el inquilino.
0: Es que la terminología es una locura. Clar, jo crec que ahir, jo que volia... Tota l'estona, jo, quan fèiem el documental, jo pensava, aquesta gent ho veurà. I dirà, ostres, és veritat. Això, inclús l'Ivan, ho veurà, dirà, ostres, és veritat. No m'havia parat a pensar que les meves decisions, al final, incidien directament a persones humanes amb la seva vida, que si la senyora que diu que, por favor, que me dejen en mi casa en paz, però no crec que sigui el cas.
7: És que és el llenguatge, no?, que utilitzen amb el Jaime. Parlem a l'article 47, no és el mateix dir casa que dir pis o dir activo.
0: Clar, però jo he après a parlar com ells, jo puc parlar ara, eh? Pues, sí, és, pues eso, 17 unidades, 2 activos comerciales, un bien raíz, és com ja ho tinc per demà.
2: Bien raíz. Estàs satisfet, no?
0: Jo molt, sí, sí. En quin sentit?
2: En el sentit en el que t'has ficat a sectes, has fet de pederàstia, aquest podia ser... No, és veritat, has fet temes molt, molt profuns, aquest podia ser com el més senzill... I has arribat a les tripes, dèiem, que...
0: Sí, a mi m'agradaria, o sigui, al final
2: que
0: és...
2: Crec que crec que n'has après molt, també, crec.
0: Sí, no, moltíssim, perquè partíem des de zero, en realitat. Però sí, com a nosaltres ho hem parlat a l'oficina i ens agradaria poder aprofundir molt més, perquè al final no deixa ser un programa de televisió que hem tingut un temps bastant acotat a l'hora de fer-lo, comparat amb altres projectes que hem fet, i sí que hi ha moltes coses que diem, ostres... Hi ha 35.000 aristes que s'han obert aquí, 35.000 trames que algun dia ens agradaria poder recuperar perquè parlarien de temes molt diferents. I al final aquí vam prendre la decisió d'aquest de reportatge, el tema és l'avarícia. Llavors ens quedem en el... aquí pròpiament, bueno, es poden parlar de 30.000 històries més.
3: Jo crec que també és important afegir una coseta, i és que, o sigui, el documental no representa el sector immobiliari, és a dir, que el sector immobiliari és realment molt gran. I vosaltres vau trobar un determinat tipus d'actor que existeix i que pressiona. És a dir, hi ha una pressió global a nivell mundial, sobretot que ve del sector de les finances, del diner, per treure rendibilitat dels actius en general, i resulta que hem convertit l'habitatge, o els governs han convertit l'habitatge, en un actiu de primer ordre. Però segueixen havent-hi actors, i no només el que té un pis en lloguer, sinó fins i tot tens a patrimonialistes a Ciutat de Barcelona, on som ara, i a Catalunya, que poden tenir un edifici sencer i que estan fent lloguers a un preu, diguem-ne, raonable i que tenen els mateixos llogaters des de fa molts anys. El problema és, com deia, que hi ha un determinat tipus d'actor que busca unes rendibilitats molt altes a costa de la salut i el futur de gent comuna, perquè hi ha molta pressió, insisteixo, que és una pressió sistèmica i que té a veure amb la política. És a dir, si tu no canvies les regles del joc, sinó aproves mesures que facin que fer-te ric amb l'habitatge sigui un modus vivendi, doncs això seguirà creixent. I l'avarícia és important, és fonamental, i jo crec que vosaltres feu una cosa increïble, que és parlar de que hi ha un aspecte moral en tot aquest problema, no?
0: Nosaltres el que diem, per això hi ha un moment que entrevistem a l'Omar, que és això, un casero que té dos pisos, i diu, mira, jo la veritat que el poso un preu més o menys raonable i així.
2: Enamorada de l'Omar.
0: Clar, però el tema és que aquesta persona de cop es vegi com un heroi, saps que hi ha un reel d'ell i tot sembla l'angostra, ojalà més, és com, ojalà més gent així.
2: Bueno, perquè posa un preu just en el
0: pis que té. Clar, però just és caret també, saps? Vull dir que tampoc sí, que és majíssim i tal, però és que això sigui de cop una excepció, vull dir, això no...
2: Però l'has posada en contrast amb l'avarícia. Que era
0: clar,
2: una tria.
0: El, nostre, el que nosaltres pensàvem és ningú t'obliga a ser un buitre. No, oferta, demanda i tal, claro, falta... És com, el preu l'estàs decidint tu i ningú t'està posant una pistola a la cabeza de, venga, 2.700 euros i echa a la senyora major que està aquí vivint.
2: Necessitem segona part, que ara està Mayo. Moltes gràcies, periodista, YouTube, director de Se nos ha ido de las manos. Moltes gràcies per passar no, aquí a l'article 47. Palomera, ha estat bé, tenir avui en Tamayo.
3: Se'ns ha fet curt.
2: És com condensar tots els temes que anem parlant. Per tant, mireu-vos aquest reportatge, aquest documental a Televisió Espanyola.
3: I els de Televisió Espanyola que us deixin fer la segona part.
2: Jo crec que té segona part, Carles?
0: Bueno, i tercera i quarta. És que
2: i tercera i quarta,
0: hi ha molts temes que diuen, buah, si haguessin tirat per aquí, si haguessin tirat per aquí, si haguessin tirat per aquí, i potser ho fem, eh?
2: Doncs vinga, l'esperem. Moltes gràcies, Tamayo. Palomera, gràcies.

0: Tete, com estàs? M'agradaria del balcó. Avui amb un protagonista total, que és Florentino, que president del Madrid, que ha convocat eleccions.
1: He estat una hora xerrant.
0: No és habitual. He estat seguint una bona estona.
1: És que no és habitual que convoqui rodes de premsa, i clar, hi havia molta expectativa a veure què diria, i al final no n'hi ha hagut per tant.

0: Al final el que ha dit el president del Madrid és que no convoca eleccions. També ha parlat de que hi havia hagut rumors de que si tenia una malaltia greu, si tenia un càncer, ho ha desmentit també categòricament. Ha dit que convocar eleccions quan realment va convocar el procés electoral l'any passat, no n'hi va haver perquè no es va presentar cap altre candidat. Però diu Florentino que veu moltes crítiques a la premsa, de fet ha estat força estona enganxat amb un periodista del diari ABC acusant que hi ha una campanya. Diu que
1: hi ha hagut un rifirrafi. Què ha passat amb l'ABC?
0: Diu que hi ha gent dolenta al Real Madrid i que hi ha periodistes que els hi fan el joc i s'hi associen i que hi ha una conxorxa judeo-masònica, no?, que diu el tòpic, per enderrocar-lo amb ell i per anar contra els interessos del Real Madrid i que, per tant, vol que aquestes persones que volen apoderar-se del club tinguin l'oportunitat de fer-ho a les urnes i que, per tant, ell convoca les eleccions per fer un cara a cara, si volen presentar. I
1: no és tan fàcil presentar-se a president del Madrid.
0: Això és el que haurem d'analitzar també a la graderia, els requisits que hi ha per presentar-se a president del Madrid. Però és que tota la roda de premsa de Florentino és el que és preocupant. És a dir, també ha tret el cas Negreira per allà al mig.
1: Sí.
0: Diu que la UEFA ja està posada amb l'informe que han enviat ells. I també ha parlat de l'episodi de la setmana passada en què dos jugadors es van acabar pagant el vestidor. Però després l'escoltarem a Florentino a partir de dos quarts de nou, en què el propi president del Madrid diu que cada any es peguen jugadors al vestidor. Des de que fa 26 anys ell va agafar el càrrec, cada any veu jugadors que es peguen.
1: Sí.
0: I que és normal. Que el que és greu és que es filtri, però que no que es peguin. Mm. Que sembla que sí, que no passa res. I totes les acusacions que ha fet dels periodistes d'anar contra ell, de que... és a dir, hi ha hagut un moment quan portava mitja hora que el seu cap de premsa se l'ha volgut endur d'allà.
1: Ah, sí, s'ha vist això.
0: Última pregunta, marxem. I no se l'ha pogut endur, s'ha posat a Florentino a fer de cap de premsa i que pregunte la xica guapa que el resto sois muy feos i que pregunte...
1: Sí, sí, ha tingut un contacte molt rifirrafe amb els periodistes. Hi haurà molt a analitzar avui.
0: No, hi ha hagut moments de grandíssim surrealisme. Hi ha hagut moments de grandíssim surrealisme, per tant l'haurem d'escoltar.
1: Teje, a quarts de nou estarem molt atents al resum que ens en facis.
0: Molt bé, fins ara.
1: Gràcies. Joan, què està passant i què recollim del dia ara?
2: Ara mateix, atenció, hi ha 12 quilòmetres de cua a la P7 entre Sant Celoni i Fogars de la Selva per anar cap a Girona. Fa 3 hores que hi ha hagut un accident amb un camió volcat i, per tant, les alternatives ara són la C35, la C60, la C32 o des de Barcelona també aquesta autopista del Maresme. Però al so de la tarda, aquestes pedregades, aquestes calamarsades que han caigut arreu de Catalunya, així que hem de parlar amb el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó. Jordi, com estàs? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
2: Mirant mapes, a Barcelona almenys ha caigut una forta, fortíssima tempesta amb calamarsa i també n'hi ha hagut altres punts, no? Com està la cosa ara mateix?
3: Encara n'hi ha d'actives, però de fet la tempesta que ha afectat a la ciutat de Barcelona és un bon exemple de com a vegades unes hores abans no podem pronosticar amb precisió. Era una tempesta que s'havia gestat sobretot entre el voltant de l'Anoia, al sud de l'Anoia, ha anat recorrent la serralada prelitoral i just quan ha arribat al riu Besòs, doncs ha canviat de direcció i ha començat a viatjar cap al sud afectant de ple a la ciutat de Barcelona. Quantitats molt irregulars depenent del barri, hi ha hagut barris on han superat els 30, altres on molt poc ha plogut, i aquesta és la situació que sempre descrivim, no?, de tempestes que poden ser generals però molt irregulars on acaben afectant. I no s'ha acabat perquè encara se n'estan gestant de noves, ara les comarques de Lleida viatgen de ponent a llevant, de manera que les pròximes hores difícilment tornaran a afectar la ciutat de Barcelona, però a l'interior de Barcelona i posteriorment Girona encara pot caure alguna tempesta, ja no serien tan aparatoses, però compte sobretot si esteu conduint, perquè fins ben entrada la nit encara es poden produir aquests xàfecs que redueixen molt la visibilitat, per exemple, a la carretera. Tempestes que ja de matinada hauran desaparegut i demà se'n torna a mi, però menys que avui. De fet, al matí farà una mica de fred, al migdia ambient agradable, demà a la tarda tempestes al Prepirineu i en general a l'interior de Girona i Barcelona.
1: Doncs Carbó, gràcies, perquè realment hem estat tots enganxats avui a les vidreres, veient com caien aquestes pedretes del cel, que eren bastant grosses. Gràcies.
3: Que vagi bé. Salut.
1: Salut.
2: Més coses. Una mare i el seu fill estan ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron per l'explosió d'una bombona de butà al seu pis, al barri del Poblenou, a Barcelona. Els bombers han extingit l'incendi que s'ha produït i han descartat danys estructurals a l'edifici, tot i que fins d'aquí uns dies els veïns no tindran ni aigua ni llum perquè les flames han fet malbé les connexions. Martí Oliver.
4: Mare i fill han ingressat en estat greu i menys greu per les cremades, tot i que la seva vida no corre perill. Els bombers de Barcelona apunten a una explosió de butà.
5: L'edifici no tenia gas natural, per tant això ho descartem, sí que sembla que la dona estava cuinant i, per tant, apunta que podria ser-ne la causa, però, com diem, no podem concloure que hagi estat aquesta.
4: És el cap d'intervenció Carlos Chico. 9 persones més han estat ateses per inhalació de fum, totes han estat lleu i, a més, l'Ajuntament ha ofert 3 dies d'allotjament als veïns que ho necessitin fins que els pisos afectats recuperin la llum i l'aigua.
2: Això en un dia de vaga total a l'educació pública. Un 35% de docents s'han sumat a la protesta avui, segons dades del govern, amb una manifestació al migdia davant el Palau de la Generalitat.
6: El més important seria tenir més mestres a l'aula, perquè hi ha moltes dificultats, la inclusió no s'està fent perquè no hi ha recursos.
7: Això no és una aula, és un Tetris, bàsicament perquè no hi cabem a les aules.
8: Jo vull tenir el mateix nivell adquisitiu que quan vaig començar a treballar.
2: És la tercera vaga total a l'educació pública des que va començar el curs. Encara n'hi ha 2 més de convocades a les que s'hi han de sumar les que a partir de demà aniran per territoris. Primer al Penedès, Baix Llobregat, dijous Girona i la Catalunya Central, divendres Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Dijous també és quan hi ha la reunió entre la consellera d'Educació i tots els sindicats, els convocants i els que van subscriure al pacte, que entre altres estableix una pujada salarial de 60 euros bruts al mes pels docents. Avui Yolanda Segura, en declaracions a l'Aquí Catalunya, criticava per insuficient aquest augment pactat amb Comissions Obreres i UGT i el comparava amb la pujada que han rebut els Mossos d'Esquadra.
9: Mira, el que no és acceptable és que nosaltres ens ofereixin 60 euros bruts no, aquest any i que, per exemple, als Mossos d'Esquadra se li ofereixi 300, ja aquest any. Home, aquí hi ha un, diguéssim, desnivell molt gran, no? Una desigualtat molt gran.
2: El govern el que diu és que demanar el mateix que els Mossos és maximalista. Això ha dit la consellera Esther Niubó a RAC1.
10: I em sembla que voler doblar aquesta xifra, doncs, bueno, són precisament aquests plantejaments de màxims que em sembla que a vegades doncs, no ajuden a reconduir la situació.
2: Recta final també avui del judici als Pujol aquesta setmana i avui el fiscal ha carregat contra la família per les seves contradiccions, que és, diu, la de defensar políticament que Espanya en roba mentre evadien impostos durant dècades ocultant una fortuna a Andorra. Així ha estat en aquest al·legat final del fiscal, Andrea Villòria.
11: En concret, el fiscal els acusa d'amagar l'equivalent a 38 milions d'euros a Andorra i incorre, per tant, en una contradicció.
12: Obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España ens roba con los hechos investigados en este procedimiento.
11: Afegeix que no és un cas polític, sinó un judici per evasió d'impostos que perjudicava a tots els catalans.
12: No había tradición en Cataluña de tener cuentas en Andorra. Lo que había era delito.
11: Anticorrupció insisteix que la fortuna no ve de cap herència, sinó de comissions, i ha introduït una nova tesi.
12: La decisión original de ocultar se inició en el año 1990-1992, curiosamente año de las Olimpiadas de Barcelona, las mayores inversiones de Barcelona por los Juegos Olímpicos.
11: El fiscal ha insistit a definir els Pujol com una organització criminal.
2: I la fiscalia també ha fixat avui la seva petició de pena de cara al judici contra l'assassinat de l'Helena Jubany 2 dècades després. 26 anys per Santi la Iglesia, el principal acusat del crim. Tant el Ministeri Públic com la família de la víctima volen que se'l condemni pels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. I una última cosa, l'Audiència de Barcelona ha quedat vist per sentència el judici contra l'humorista Jair Domínguez. Recordem que Vox l'acusa d'un delicte d'odi per unes declaracions de fa 5 anys a Catalunya Ràdio, poc després que el partit d'extrema dreta entrés al Parlament, on demanava combatre el feixisme i el nazisme amb un cop de puny.
1: Antoni Suárez, el control de so. Ara són les 7:37 d'aquest dimarts 12 de maig. Fem una pausa i de seguida la Susana Ruiz amb el seu llibre, que avui, Bofill, crec que ens agradarà.
2: Com sempre.
1: Ara que estem una mica sensibles amb tot el tema de l'antivirus, crec que també ens posarà una mica els pèls de punta. Res, 2 minuts i ara tornem.
13: El balcó. El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aida, la Bohème, la Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
14: Si me compro un caprichito ahora, ¿me estoy quitando un caprichito para cuando esté jubilado? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre, con los planes de pensiones que entienden cómo eres y cómo quieres ahorrar. Maximiza tu ahorro para tu jubilación de manera sencilla y eficiente. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
15: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
16: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
17: Así suena tu alarma de Securitas Direct cuando detecta un intruso. Y así suena tu alarma Verisure cuando detecta un intruso. Porque te sigue protegiendo la misma alarma con tecnología propia y exclusiva, con los mismos expertos que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
18: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
19: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
20: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
21: Hay historias de reyes, campanas y dragones, de castillos de película. Cadena Ser presenta Territorios Mágicos, del 29 al 31 de mayo en Huesca. Ven a comer, beber y disfrutar con Dani Rovira, Javier Moracho, Lola Fernández Ochoa, Sebastián Álvaro, Cristina Monge y José Antonio Ponsetti, entre otros. Con visita al castillo de Loarre y los mayos de Riglos y la gran cena con soles y estrellas. Información y reservas en territoriosmágicos.com. Patrocinan Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
22: ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet.
23: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
24: Renueva tu ingenio cada día con la nueva sección de juegos del País. Ahora con más funcionalidades para más entretenimiento. Entra al archivo completo, sigue tu racha y disfruta en exclusiva de juegos de autor como Tarkus o Mambrino. Suscríbete solo a juegos por 3 euros al mes o hazte suscriptor premium y accede también a todas las ventajas del País.

Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Ja està aquí la Susana Ruiz amb el seu llibre. Com està, Susana?
1: Hola, bona tarda.
0: Avui ens portes El curioso caso de Mary Mallon, d'Anthony Bourdain, publicat en castellà per Gato Pardo Ediciones. Crec que no està traduït al català.
1: No consta, no.
0: Ficció? No ficció, Susana?
1: És no ficció. És una mena de true crime que té com a protagonista una dona, una cuinera, que a principis del segle XX va arribar a ser considerada la dona més perillosa dels Estats Units.
2: Ui, cuinera, m'encanta. Això és que enverinava la gent.
1: No. Com molts altres irlandesos que fugien de la misèria, que sotava el seu país natal, Mary Mallon havia arribat a Nova York amb una mà davant i l'altra darrere. Ella era cuinera i es va posar a treballar, doncs, allò molt, sense descans, nit i dia, en cuines i en espais molt modestos, insalubres, fins i tot, perquè venia, era immigrant i no tenia accés a res més. Però què va passar? Que es va revelar com una gran cuinera. Mm. Molt hàbil, molt eficaç, molt bona cuinera. De mica en mica es va anar guanyant una fama molt merescuda, que la va portar a treballar en cases particulars, algunes de les quals de les famílies més riques i amb més renom de la ciutat.
0: I què passa? En quin moment la història gira? Què passa perquè fos considerada un perill públic?
1: Doncs la desgràcia va començar quan la Mary Mallon estava treballant a la casa d'estiu d'una de les famílies més riques de Manhattan. La filla petita del magnat va emmalaltir de febre tifoidea. Era 27 d'agost de 1906. 5 dies més tard, 5 persones més de la mateixa casa es van infectar. La febre tifoidea estava i encara està molt relacionada amb la poca higiene. O sigui, hi havia brots als barris i als entorns més deteriorats de Nova York, però no quadrava gens a la residència d'estiueig de Long Island que el president del Banc Lincoln havia llogat per passar-hi les vacances en família. Penseu que era el mateix destí turístic que escollien els novaiorquesos més ricatxos, fins i tot el president Roosevelt. O sigui, que no era ni normal ni freqüent que en aquest ambient hi hagués febre tifoidea, que, com us deia, és una malaltia que s'associava a la pobresa i a la brutícia.
2: La cuinera, quin paper hi juga, llavors, en aquest brot?
1: Aparentment diries cap, no? Però un metge inspector de sanitat amb molt mala bava va iniciar una investigació i de seguida va posar sota el focus de la sospita la Mary Mallon, perquè la dona havia fugit de la casa pocs dies després del primer contagi.
0: Home, tot quadra, no?
1: L'investigador va entrevistar el personal domèstic d'aquesta residència d'estiu i van descriure la Mary com una persona poc neta i va dir, ja ho tens, no? Llavors, sobre aquesta sospita va bastir els fonaments d'una teoria que va resultar certa. La Mary Mallon era la font de contagi.
0: Però ella no es trobava malament? No tenia símptomes o estava malalta?
1: Aquí hi ha la clau de la història. Ella era portadora de la febre tifoidea, però només era portadora, no estava malalta.
0: Vaya tema amb mantavirus,
1: Sí, ha sigut casualitat purament. Penseu que estem parlant de principis del segle XX i aquest mecanisme amb el qual ara ja ens hem familiaritzat a cop de pandèmies i brots vírics de tota mena, o sigui, ser portador sense desenvolupar la malaltia, per nosaltres ara és una cosa, sabem, no? Ho entenem.
2: Llavors
1: era del tot desconegut. N'he parlat amb un dels editors de Gato Pardo, Íñigo García Ureta, que a més és el traductor del llibre.
3: Se sentía ella perfectamente sana porque era portadora de la fiebre tifoidea, pero no estaba enferma de ningún modo y era fuerte como un roble, que es algo que también enfatiza, y que por otra parte no, al no existir casos previos, porque no existía ningún tipo de información médica previa que pudiera informarla, que uno podía ser portador sin estar enfermo, pues no se creía del todo lo que estaba pasando a su alrededor, ¿no?
1: A Europa hi havia hagut un cas similar, a França, però als Estats Units no se'n sabia res. De fet, encara, avui en dia, hi ha zones del planeta que són víctimes d'aquesta situació.
3: Hay que recordar también una cosa. Hasta el mediados del siglo XIX nadie sabía lo que eran las fiebres tifoideas. En el 96 seguía muriendo mucha gente por en 1996, quiero decir. Mucha gente por fiebre tifoidea y a día de hoy sigue siendo una enfermedad muy terrible, que es algo que también Bourdain dice. Entonces, esto es algo a lo que hemos estado expuestos durante mucho tiempo, a lo que mucha gente en el mundo sigue estando expuesta, incluso con avances sanitarios, y que por otra parte, pues bueno, en su día era una enfermedad terrible porque, claro, no había nada que pudieras hacer. Es que no había nada que pudieras hacer. Entonces ella decía, bueno, pues si estoy tan expuesta a una enfermedad tan mortal, ¿cómo es que estoy aquí también? ¿No? Y luego toda la cuestión de los portadores, como te digo, era algo que había existido en la medicina europea, pero había llegado en Estados Unidos la gente no sabía ni siquiera nada de eso, ¿no?
1: Clar, situem-nos...
3: Entonces parecía algo completamente nuevo.
1: Clar, situem-nos, deia, a Nova York de principis del segle XX. O sigui, que una persona pogués contagiar una malaltia estant ella sana, forta i amb bon aspecte, era com cosa de bruixes en aquell moment.
2: Has dit que l'inspector va sospitar de la Mary perquè havia fugit. Després d'allà on va, què fa? S'amagava o continuava treballant en altres llocs?
1: Ella s'havia posat a treballar, en altres llocs, sempre com a cuinera. Sí que passa que va anar a llocs de mala mort, una mica mig clandestins, perquè ella tenia por que la reconeguessin i la detinguessin. I la veritat és que va deixar rere seu un rosari de víctimes, entre infectats i fins i tot alguns morts. A cada cuina d'on sortia el menjar que ella tocava, algun malaltia. En total, documentats, hi va haver 3 morts i una 30 de contaminats. No. O sigui, que poca... Però clar, això documentats... A la casa del senyor Ricacho és evident que allò havia de transcendir, però tots els que contaminaven els suburbis o en els tuguris d'allà... Aquest jo crec que és l'únic retret que se li pot fer a aquesta dona, que en el fons era una pobra dona. Les autoritats l'havien informat de les seves sospites, li volien fer proves per confirmar-ho, però la Mary s'hi negava. I malgrat tot, ella va continuar treballant a les cuines, tot i saber que era portadora d'una malaltia contagiosa que podia ser mortal.
3: Y luego sí que es cierto que una vez que sabe que es portadora, pues parece como que se deja ir y de alguna manera le importa poco ya, ¿no? Que es el lado este, pues un poquito egoísta que tiene, pero aún así es un personaje absolutamente apabullante, porque de verdad, desde la perspectiva que te da el autor, te das cuenta de que ella tampoco podía haber hecho ninguna otra cosa. Era una persona que tenía que ganarse la vida, que sabía cocinar muy bien, que estaba trabajando sola en un mundo de hombres para poder subsistir, que era pobre, que era inmigrante, que era irlandesa, que tampoco era nada bueno en el Estados Unidos de entonces, y que no tenía a nadie a quien acudir ni en quien apoyarse, què hi va fer?
1: És que aquesta tripleta, aquesta triple condició de persona marginal que ressalta l'Íñigo, dona, immigrant i pobra, o sigui, si només sap cuinar i és dona, immigrant i pobra, què ha de fer per subsistir?
4: Al final, que l'aconsegueixen trobar, l'aconsegueixen aturar.
1: Sí, aquest doctor inspector va iniciar una cacera que era despietada i estava esperonat, en bona part, per la comunitat mèdica de Nova York, que volia agafar mostres dels fluids de la Mary per estudiar el seu cas, i també pels periodistes, que tenien un material molt llaminer per pujar vendes.
3: Hombre, no solamente las autoridades, también la prensa. Yo creo que es algo además que el libro recoge muy bien, ¿no? Como quien te despedaza no solamente son las mismas autoridades, que a fin de cuentas tienen gestión de gente, sino también la misma prensa que la utilizó como carnaza, ¿no?
1: I finalment la van localitzar, la van tancar en un hospital, li van oferir extirpar-li la vesícula biliar perquè sospitaven que era allà on s'atrinxerava el bacteri que provoca la malaltia, però ella no va voler de cap manera. Llavors, doncs, per treure-la de circulació, la van confinar en una illa de l'East River, just davant, a 26 quilòmetres de Nova York, on enviaven altres malalts infecciosos, la majoria dels quals, casualitat, eren immigrants i pobres.
4: Sí.
1: I llavors la Mary Malone va passar a formar part d'aquest contingent de pobres desgraciats.
3: Porque sí que es cierto que estaba en unas condiciones pésimas, porque por otra parte ella no entendía el sistema legal al que se enfrentaba y porque la utilizaron pues simplemente para vender pues eso, ciertas políticas dentro de lo que sería, sobre todo la ciudad de Nueva York, que en su día era la gran metrópolis, ¿no? Entonces, claro, era un peón en un juego de ajedrez que no entendía y que de alguna manera la volvió loca completamente y acabó, pues eso, recluida en una isla y volviéndose una vieja chiflada sin querer, ¿no?
1: La pobreta Mary va passar a viure sola a aquesta illa. Ella vivia en una petita cabana que estava bé dintre de tot, tenia les comunitats de l'època, tenia gas, tenia llum i aigua corrent, no està mal, no? Li portaven menjar, ella se'l cuinava i se'l menjava ella sola i socialitzava amb els altres pacients que eren infecciosos d'altres malalties. No l'havien acusat de res, no l'havien jutjat, no l'havien condemnat de cap delicte, però la pobra dona estava complint una condemna indefinida. Va passar aquí, confinada en aquesta illa, 23 anys fins que va morir.
2: Horrible. A més, un tracte molt inhumà.
1: Doncs sí, no es pot dir que les autoritats fossin gaire sensibles. De totes maneres, no oblidem les actuals condicions de vida de milions de refugiats d'arreu del món. Quan veiem aquestes imatges dels refugiats, no? de tants conflictes, no en dic un per no deixar de dir els altres, però és igual, els tenim al cap tots. Nosaltres ens ho mirem tot des de l'espai sanitari que és Europa, però aquestes injustícies continuen produint-se cada dia en molts llocs.
4: Clar, jo la pregunta que em faig sempre d'aquest llibre, que si veu, perdó, la portada, una cuinera que està cuinant com unes petites calaveres que les està tirant a...
1: Clar, perquè això són il·lustracions de l'època, de la premsa.
4: Mare meva, la premsa. Que... Sí. Clar, com arriba aquesta història als editors, en aquest cas els de Gato Pardo?
1: L'Íñigo García Ureta, que ens està ajudant avui, ja coneixia la història de la Mary Mallon i també havia llegit el llibre d'Anthony Bourdain, aquest que avui recomaneu. Sí. Que en anglès, en la seva versió original, es havia publicat l'any 2001, o sigui que ja té anys. Mai no s'havia traduït a l'espanyol fins que ara ells, Gato Pardo, l'han rescatat.
3: Y una de las cosas que procuramos hacer es rescatar aquellos libros que tienen, que pasaron en su día un poco desapercibidos, pero que siguen teniendo completo interés. Y esa es la manera en que un día, hablando de libros, de hecho, sobre cocina y cocineros, nos acordamos de este libro, nos lanzamos a ver si está disponible y al estarlo lo contratamos y lo traducimos.
1: És la passió en vida dels editors. I què és el que més va agradar als editors d'aquest llibre? Doncs que la història és molt potent, òbviament, i a més explica la figura o s'aproxima a la figura de la Mary des d'una òptica com mai no s'havia fet.
3: Hasta ahora la figura d'ella s'ha visto en términos estrictamente clínicos, ¿no? Una persona que contamina a otros y contagia a otros y en el fondo acaba matando a algunos sin saberlo y sin que le importe. Y yo creo que lo que hace él es rescatar, por un lado, su faceta profesional como cocinera y luego, por otra parte, su faceta humana como persona que estaba muy sola en la vida, que no podía dejar de trabajar porque necesitaba ganarse la vida.
1: I així és com Bourdain va rescatar i dignificar la figura de Mary la Tifoidea, que és el despectiu malnom que li van posar els periodistes i altres actors del moment amb moltíssima mala llet.
2: Abans deies que l'autor, l'Anthony Bourdain, també és un personatge, oi?
1: Sí, ell era xef, però ell entenia l'ofici i el negoci gastronòmic d'una manera radicalment diferent a la tonteria que acostuma a envoltar tot aquest món de la cuina. Ell es fixava i donava el protagonisme a les persones que treballen a les cuines i això és el que va voler fer amb aquest llibre sobre la Mary.
3: Para mí es uno de los grandes atractivos de él como escritor, ¿no? Porque el resto de gente que escribe sobre cocina te habla un poquito, pues no sé, hay mucho postureo o te intentan vender que los cocineros en realidad son artistas. Y la poética del artista, pues al final acaba aburriendo a mucha gente, o te intentan hablar de la cocina y de la comida, pero las palabras no se traducen siempre en sensaciones, ¿no? Es muy difícil hacerlo. Él se enfoca en las personas, y con las personas todos nos identificamos. Y por eso también este libro es tan increíble, porque de alguna manera lo que hace es coger a la persona más abajo del escalafón, por mujer, por inmigrante, por persona que incluso és capaç de contagiar a altres i ensalzar-la, no?
1: I podia haver escollit qualsevol història i va triar aquesta cosa que ja defineix molt les seves intencions. Amb 44 anys, ell, Bourdain, va escriure i va publicar unes memòries que es titulen Confessiones d'un chef, que no fa gaire ha editat en castellà Salamandra, i aquestes memòries van revolucionar el gènere de la literatura gastronòmica. També va escriure altres llibres, però la seva popularitat va anar creixent i va tocar sostre quan va acceptar presentar un programa de televisió sobre cuines del món.
3: En un momento dado se convierte en alguien famoso que se pasa casi 300 días al año viajando por todo el mundo y comiendo con invitados tan famosos como el entonces presidente Barack Obama, aunque luego por otra parte se fuera a comer también con gente de Hezbollah en el Líbano. Yo creo que se sentía tan a disgusto en esa nueva... con ese nuevo estatus de personaje famoso, que al final eso lo trastocó, ¿no?
1: I Bourdain era una persona inestable, ell era poliadicte, tenia addiccions vàries, alcohol, heroïna, altres substàncies, i va acabar suïcidant-se l'any 2018 a França. Tenia 61 anys.
4: Jo hi ha un llibre de Bourdain, també. Jo el que entenc, amb aquest curioso caso de Mary Mallon, ara ho deia l'Íñigo García, és un homenatge. No, al final, a la Mary.
1: Jo crec que és un homenatge i també un reconeixement a la gran cuinera que va ser, no? L'epíleg del llibre és molt bonic perquè relata la visita que l'autor Bourdain va fer a la illa on Mallon va ser confinada, aquí on va viure 23 anys i on va morir, per posar-se una mica en la seva pell. També va recórrer altres indrets on la Mary Mallon havia viscut, on havia treballat, a Nova York, i al final al cementiri de Sant Ramon, al Bronx, que és on reposa. Descriu que és un cementiri ple de làpides amb noms d'immigrants, irlandesos, italians, eslaus, alguns alemanys, i allà mig oculta, diu, hi ha la tomba de la Mary, on només hi ha una inscripció, no hi diu res més, només diu, senyor, tingueu pietat, que ell llegeix en clau de compunció, no?, de penediment, sí, per haver

0: servir el primer ganivet de xef que ell es va comprar i explica que ho fa com un acte de respecte i de reconeixement a una col·lega i el llibre acaba dient que era un obsequi d'un cuiner a un altre.
1: Que bonic.
2: Uau, Susana, molt increïble aquesta història. Brutal. I de veritat que també m'apassiona la de l'Antoni Bourdain. Bourdain, que
0: pues
2: diuen...
0: Confessiones d'un xef.
1: No sé per què et fa tant de riure.
0: Perquè
1: que intenti pronunciar correcte el nom francès.
2: Perfecte.
0: Segur que ell
2: Susana Ruiz, una meravella. El curioso caso de Mary Malone, de Gato Pardo. Gràcies.
0: A vosaltres.

0: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Lleida, Cadena SER.
1: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
2: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
1: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
2: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
4: Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
5: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Adquireix el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb denominació d'origen protegida a les Garrigues o, si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a olidoplesgarrigues.com. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
6: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: 8 i 3, som a Balcó i ha arribat aquí en Josep Ramoneda amb el nostre convidat, en Genís Roca. Ara el presentarem com cal, però que estàvem parlant de l'home del dia de Florentino. Tu n'has vist un trosset de roda de premsa?
1: Jo n'he vist un poc, però n'he vist una mica i, francament, la meva opinió és que aquesta persona té una degradació de les facultats mentals manifestes, perquè és bastant incomprensible que una persona de la seva envergadura i evidentment segur que intel·ligent hagi tingut la sortida que hagi tingut en un moment el que tenia que fer és una cosa que engresqués i ajudés a recuperar la moral en els madridistes, doncs no,
0: sí, sí.
1: Més aviat el que
0: els
1: va haver és espantat.
0: Però s'ha enfrontat a la premsa, i ara feien broma amb en Genís Roca, ha dit que deixava demà d'estar subscrit, que demà es desapuntava de l'ABC, que portava molt temps.
2: La dada és que estava apuntat.
0: Exacte. Això sí. Qui tenim avui? Que ja li hem sentit la veu.
1: Una de les persones que més coneix en aquest país totes les qüestions que tenen que veure amb transformació tecnològica i digital, i especialment aquesta contradicció en els termes que és la intel·ligència artificial, diguem-ne. No?
0: I que acaba de publicar La revolució inevitable, que és una càpsula d'aquestes fantàstiques que publica el Llibres, una càpsula sobre la societat de la intel·ligència artificial. Que a mi m'agrada allò de inevitable, i qui s'hi ha pogut posar aquí en lloc de la revolució inevitable, necessària? No m'ho compres, eh?
2: No, ja em va costar molt, però ja. D'aquest títol, que més m'agrada és la paraula...
0: Benvingut, eh?
2: Gràcies,
0: Genís.
2: Molt bona tarda, un plaer. D'aquest títol, que més m'agrada és la paraula revolució, perquè l'he descobert escrivint aquestes quatre pàgines. Jo no m'havia aturat a mirar-me la paraula revolució. La paraula revolució és dels optimistes. Perquè tu vas a la revolució perquè creus que pots canviar les coses. Les persones derrotades no van a la revolució. Llavors, jo crec que quan tu creus que hi ha una oportunitat, parles de revolució. Quan veus que està tot perdut, parles de crisi. I ara mateix estem parlant de crisi climàtica i revolució digital. Tant de bo estiguéssim parlant de revolució climàtica,
0: clar,
2: que voldria dir que el nostre esforç encara podria tenir un sentit. En canvi, la paraula crisi és no hi ha res a fer-hi, hem de gestionar. I en canvi, aquí estem dient revolució tecnològica. Vol dir que això podria acabar bé.
1: Per tant, es tracta que la revolució digital no contribueixi a augmentar la crisi climàtica, no?
2: Bueno,
1: sinó al contrari.
2: Tenim un lío aquí. Tenim un lío, però podria acabar bé.
0: Això explica el podria acabar bé, perquè...
2: És per contraposició. És que també és veritat. Podria acabar malament. El que em neu a acceptar és que estigui escrit que acabarà malament, perquè si accepto que acabarà malament, estic renunciant a la meva capacitat d'intervenció en el món. I això és massa renúncia. I jo penso que nosaltres, com a societat, no només tenim l'oportunitat d'intervenir, tenim l'obligació d'intervenir, la responsabilitat d'intervenir, i tot el que sigui acceptar la derrota avui és abandonar la lluita, i jo, amb tota la humilitat, crec que som uns quants, tenim energia per intentar treballar per un món millor.
1: Per aquí hi ha una cosa, és a dir, al llarg de la humanitat ha passat moltes vegades això, que un descobriment, els primers descobriments no tenien res a veure amb el que eren coses tan elementals, doncs no sé, com un gabinet per poder tallar les coses. No?
0: O les ulleres, que em fa un exemple, en
1: provoquen,
0: Genís. No?
1: Provoquen un canvi econòmic, social i tal, i per tant, quan hi ha instruments d'aquests, doncs és inevitable que això passi, i el que s'ha de fer és que passi bé. No? I per tant, estem en un exemple d'això. No?
2: El meu pare va néixer en un món que no tenia electricitat, i es va morir en un món que no funcionava sense electricitat. I la generació del meu pare va viure l'electrificació del món. Jo vaig néixer en un món que no hi havia software. Jo vaig néixer en un món sense programes informàtics. I avui visc en un món que sense programes informàtics no funciona. Llavors, jo tinc l'orgull d'haver viscut la digitalització de la societat. Si dius, però això és un desastre, és una merda, bueno, parlem-ne. Gràcies a aquesta digitalització, els avions volen, els quiròfans intervenen... Jo també veig problemes, però tota la història de la tecnologia, i ara en Josep ho deia, depèn dels usos. Mm. I la gent som així, hi ha usos bons i usos dolents.
0: I però... tu has utilitzat la paraula responsabilitat, també, no?
2: Sí, i oportunitat. En podem fer servir moltes paraules. També puc fer servir la paraula pena. Ai, quina pena, tot plegat.
1: Aquí, aquí esclar, hi ha una cosa que pesa, que és intel·ligència artificial.
2: Perquè va posar el nom.
1: És una competència directa amb nosaltres. Sí,
0: aquí, el nom, el nom.
2: El que va posar el nom... El que va posar el nom... Déu-n'hi-do, eh? Perquè, clar, va posar un nom que ens interpel·la directament.
1: Clar.
2: I ens posa a qüestionar això. El que hem d'entendre és un nom. No és una descripció.
0: De fet, tu dius, ben aviat deixarem de parlar d'IA, d'intel·ligència artificial, i senzillament direm que hi ha gent fent servir software actualitzat i d'altra que encara fa servir programes vells.
2: Sí, jo aquesta... crec que...
1: Però el que no es pot obviar és que hi ha qüestions que plantejar. És dir, per exemple, la intel·ligència artificial, amb què es funda? Amb una capacitat de combinatòria de dades infinita que els, totalment fora del cervell humà. Per tant, esclar, a partir d'aquí pot imposar molt sobre nosaltres, no ella, sinó els que hi hagi al darrere, diguem-ne.
2: Jo, amb aquest intent d'intentar ser entenedor, hi ha gent que em critica que sóc massa simplista i tenen raó, eh? A veure, la intel·ligència artificial ho canviarà tot, però com altres vegades ja ho hem canviat tot. A mi em sembla que la intel·ligència artificial és un episodi més d'aquest procés de digitalització que estem visquent, i en aquest episodi de digitalització, simplificant, que a vegades s'ha de fer de simplificar, amb aquest procés de digitalització que portem uns 50 anys fent-lo, només han passat tres coses. Primera cosa, vàrem fer possible la informàtica a tota la ciutadania. I això es diu PC. I aquest PC ha evolucionat. PC, portàtil, tablet, telèfon mòbil, però són episodis del mateix, que és que tothom té accés a un dispositiu informàtic. Poca broma. Llavors, això va començar fa uns 40 anys. Als vols dels 85-90, la microinformàtica esdevé popular. Ja hi havia ordinadors abans. Home, hi ha gent que recula fins a Ramon Llull per parlar de la informàtica. Però a partir dels 90, la ciutadania té informàtica. A partir del 85. A partir del 2005... que m'ho faig venir bé perquè quedi maco, a partir del 2005 tothom té accés a internet. L'any 2000, a tot el món, només hi havia 40 milions de persones amb accés a internet. I algú dirà, jo n'era una, enhorabona, motivat. Però el conjunt de la ciutadania, massivament, és a partir del 2005. 2005 es funda YouTube, 2004 es funda Facebook, 2006 es funda Twitter. Aquesta cosa de la internet ciutadana és a partir del 2005. Llavors, des del 85 tothom té informàtica, des del 2005 tothom la pot connectar, i ara des del 2025 tothom es pot fer una eina que fa coses.
1: Aquí és la IA.
0: Aquí... és la IA. Mira, perdoneu un moment, i ho tallo perquè seran només 3 minutets o així. Just avui, a aquesta casa, estem explicant a Ser Catalunya que la Generalitat ja utilitza com a eines habituals i del dia a dia 31 sistemes d'intel·ligència artificial.
3: Sí, són algoritmes que sobretot faciliten tràmits burocràtics, com generar certificats automàticament, o d'altres que fins i tot ajuden a diagnosticar malalties.
0: La informació és d'en Pol Valero. Hola, Pol.
4: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Pol, són algoritmes però que encara necessiten supervisió humana.
4: Sí, la Generalitat recull tots aquests sistemes en un registre públic en què detalla com han estat entrenats, quina eficàcia tenen i que en molts casos aquesta eficàcia no és del tot perfecta. També llisten els perills en funció de possibles errors de processament, la possibilitat que filtrin informació i, sobretot, de si aquests algoritmes fan servir dades personals. Per exemple, tenen un risc alt els algoritmes de detecció de malalties o el sistema que genera informes de pobresa energètica. Quan la IA té impacte en drets fonamentals de la ciutadania, sempre hi ha una verificació humana després, ens ho explicava el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Hort, en declaracions a Ser Catalunya.
5: Les garanties que hem de donar de supervisió humana i de validació al final de les decisions que es prenen, doncs han de tenir en compte una rigorositat i uns procediments molt més estructurats i molt més, diguem-ne, intensius en el cas de sistemes, doncs, amb un risc més elevat.
4: Són una trentena de sistemes en funcionament, 31 concretament, i a més ara mateix n'hi ha dos més en desenvolupament.
3: Exemples concrets i que criden l'atenció, una d'elles és el Risk Cambium, d'aquests algoritmes, que és el que ajuda a predir la conducta dels presos.
4: Sí, concretament prediu el risc que un pres torni a cometre un delicte o s'autolesioni. El sistema s'alimenta amb dades personals i informació extreta a partir d'entrevistes amb l'intern i des d'aquestes dades treu les conclusions amb un rendiment que ha anat millorant, però ara està entre un 70 i un 90% d'encert. Això és molt, és poc. Bé, si tenim en compte que un 50% d'encert seria com l'atzar, llançar una moneda a l'aire, encertar la meitat de cops, sí. Un 70% podríem dir que no és massa, no? Per això aquest sistema és orientatiu i no és vinculant, les decisions respecte als presos les acaba prenent sempre un professional. Això passa en la majoria de casos. Sí. Per exemple, més coses, els algoritmes dedicats a la salut també sempre tenen revisió posteriori d'un metge. N'utilitzen diversos als hospitals, per exemple, algoritmes que automatitzen l'anàlisi de mostres de teixit per diagnosticar abans i millor el càncer de mama, i un altre, un dels que està en desenvolupament, és un algoritme que optimitza, fa més eficient la planificació dels quiròfans i proposa distribucions de pacients i hores de quiròfan segons la disponibilitat. Però n'hi ha de tota mena.
0: Sí, el de la pobresa energètica m'interessa.
4: Mira, doncs això és un sistema que genera els informes que acrediten si una persona o una família té dificultats econòmiques i, per tant, si està en risc de quedar-se sense llum, gas o aigua. Aquests informes els demanen les subministradores per evitar els talls quan les persones vulnerables no poden pagar. Això ja s'està fent de manera automàtica. Segons el registre de la Generalitat, té un 90% d'èxit. És a dir, és bastant elevat, sí. Però sí que és cert que una de cada 10 encara falla, per això sempre hi ha d'haver
3: una revisió, no?
4: La revisió i algú que s'asseguri que està ben fet. Llavors, també tenim hi ha en molts àmbits, en les càmeres de trànsit, per detectar si els conductors porten cinturó, per agilitzar qualsevol tipus de tràmits, o simplement a vegades heu entrat mai en una pàgina web que us surt una finestreta que diu hola, sóc en Joanet i et vull ajudar. I, doncs aquest bot al final també és un sistema d'IA que la Generalitat té registrat.
3: No tinc el meu propi bot, però li posaria Joanet.
0: Pol, el govern tira de ChatGPT també?
4: En principi l'administració no hauria, però de Copilot sí. L'assistent de Microsoft, que és similar, de fet el tenen registrat en aquest registre d'intel·ligències artificials, i a la casella de riscos és curiós perquè la Generalitat interpreta com a risc del Copilot que els treballadors en tinguin un excés de confiança amb les seves capacitats.
5: Copilot, doncs, és un exemple de gent de propòsit més general en el dia a dia, però que requereix també aquesta consciència, que algú no et pot dir és que m'ho ha fet el Copilot, i per tant allò ja està, la responsabilitat és del Copilot, no, la responsabilitat és de qui pren la decisió.
4: El que comentàvem, encara no podem confiar 100% en les respostes automatitzades i, de fet, el govern fa cursos de sensibilització entre els funcionaris perquè sàpiguen els riscos i els perills.
0: Molt interessant, Pol Valero, gràcies.
4: A vosaltres.
0: M'ho ha fet el Copilot, t'imagines? De la teva gent de l'empresa et diuen, això m'ho ha fet el Copilot. Què t'ha semblat? És a dir, són 31 intel·ligències artificials.
2: A veure,
0: són moltes, són poques?
2: M'explota el cap. Primera, felicitats. Vull dir, està molt bé. Ens toca explorar si amb aquestes eines podem fer millors serveis. Enhorabona, tot el meu suport. 31 és ridícul. Perquè hi ha milers de tràmits, milers d'aspectes diaris. Jo crec que el que estem escoltant aquí és l'explicació de que el govern, els responsables, els treballadors públics, s'hi estan posant com tothom. I aquest esforç de concretar crec que és un esforç de ser pedagògic. Però en fan servir molts més. Molts més, perquè costa molt delimitar quan estàs fent servir IA i quan no estàs fent servir IA. Primera. Segona, una cosa és que tu tinguis un sistema raonablement complex i l'altra cosa és com la IA ha entrat al teu dia a dia. L'altre dia hi havia una enquesta, el 80% de l'alumnat de les escoles de Catalunya fan servir IA. És una evidència. La quantitat de treballadors públics que en aquest moment estan fent servir IA en el seu dia a dia de la feina no ho sap ningú. I llavors, si això aflorés, ja no són 31, són milers. I encara estem molt lluny d'on hem d'arribar. Us recordo una cosa. Durant el Covid, es varen donar ajuts per ordre d'arribada de petició. Això és terriblement injust. O sigui, l'Estat té les meves dades, totes, i m'elabora un esborrany de la declaració de la renda. Llavors diuen, hola, Geni Roca, tenim les dades, tenim vocació de servei, i et fem l'esborrany. Aquest any t'ha anat bé, piratilla, eh? Te surt a pagar 4.000. I jo, ai, mira, és que tenia una factura, ho sabem, Geni Roca, te surt a pagar 4.000. I dic, gràcies per la vostra proactivitat basada en dades. Però després dic, soc autònom, m'han dit que hi ha uns ajuts. I em diuen, no, això ho has de buscar tu. Llavors me surt un formulari que l'obro i posa qui ets, a què et dediques, quan guanyes, i dic, ostres, fa un moment ens coneixíem.
0: Home, però Pol ara ho deia, hi ha d'haver supervisió humana, clar.
2: No, bueno, però han de passar moltes coses, i la supervisió humana, i tant, que vols dir, que fins ara no hi era, sí, tot normal.
0: Senzillament no, que ens acomodem.
2: Ens recolzem amb eines. No, però hi ha solucions.
1: A mi el que m'inquieta de tot plegat és que la intel·ligència artificial té unes característiques que queden completament allunyades de la condició humana. És a dir, la intel·ligència artificial no té sentiments, la intel·ligència artificial no té desig, la intel·ligència artificial no té singularitats amb capacitat de creació artística, pensant en una obra que sigui singular. No sé, no té aquestes coses que fan gran i interessant a la condició humana.
0: Estàs parlant de la IA
1: té una
0: generativa,
1: gran quantitat,
0: eh?
1: Una infinita quantitat d'informació per manipular.
2: Estic, per fer coses.
1: Bueno, per manipular, per vull coses. Dir, per
2: però,
1: combinar.
2: No,
1: per
2: ara
1: combinar.
2: Que no sembli que sóc el que la defensa, eh? Però això de que no té la capacitat d'emocionar-nos, hem d'anar en compte, perquè tots nosaltres, tots els que estem aquí escoltant això a casa seva i els que estem aquí a l'estudi, tots hem llegit un text generat per IA sense saber que estava generat per IA.
0: Això no és inquietant.
2: I potser ens ha emocionat.
0: Sí.
2: I tots els que esteu aquí heu sentit una cançó feta amb IA. Hi ha cançons que estan triomfant a Spotify i aconseguint monetitzar bé.
0: Això sí que és preocupant, per això, no, de cara als artistes.
2: Hi ha moltes coses preocupants. És a dir, els artistes ara competeixen...
0: És que no et trobo preocupat, Geni Roca.
2: No, jo estic preocupat en la vida. Jo vull saber el que passa per veure com ho he de gestionar.
1: Jo estic d'acord.
2: Jo necessito entendre-ho.
0: D'això va el llibre.
1: Que això, que això és un instrument que s'ha d'utilitzar i que l'utilitzarem, jo no en tinc cap
2: dubte.
1: Que
2: té riscos?
1: El meu problema és això. A mi em sembla que la condició humana és una cosa molt singular, que la fa al mateix temps que interessant, molt precària, i no m'agradaria que es trenqués aquest equilibri, que és el que fa, no sé, que et miris amb una persona a la cara amb ganes de mirar-te'l. I no sé fins a quin punt la intel·ligència artificial pot venir a estorbar o pot venir a ajudar.
2: Però, per exemple, la recerca, la intel·ligència artificial, si una cosa està revolucionant radicalment, és la recerca científica.
0: D'això no n'hi ha dubte.
2: Sí, la IA tu la pots fer servir per enviar un mail al teu jefe dient-li que està tot molt bé, no? O pots fer plegament de proteïnes. Amb plegament de proteïnes, el que està fent la IA, llavors, el ritme, el que avança, el coneixement científic de la humanitat és increïble gràcies a la IA, i a mi em sembla que en aquest cas la IA està fent una contribució a la humanitat i a la meva supervivència física.
1: Però si la traduïm a la gestió pública, per exemple, a la vida col·lectiva, esclar, l'altre element de la intel·ligència artificial, a part de la falta de sensibilitat i de percepció, és el que té uns amos, i que aquests amos acumulen molt poder, i que aquests poden dur-la cap a un cantó, cap a un altre, sent... La política, el poder s'exerceix amb instruments. Per tant, si l'instrument principal de què disposem està en unes mans molt concretes, això és un risc.
2: Aquest és un debat tan vell com la humanitat. Vull dir, sempre hi ha hagut eines de poder en mans d'unes minories que en poden fer un ús pervers o un ús propi. Jo ara visc en un món on l'algoritme i la dada poden estar utilitzades amb males intencions, però torno a la idea del meu pare, no? El meu pare vivia en un món on els propietaris dels diaris construïen l'opinió pública.
1: I tant.
2: O els propietaris d'una cadena de televisió. Llavors, hi ha gent que diu fake news, tota la vida. Tota la vida n'hi ha hagut de fake news. ara és més fàcil que mai tombar una fake news. Ara és més fàcil que mai generar una fake news. Mai la ciutadania havia tingut tant accés... abans l'alcalde del poble, havia un municipal que li posava una multa a la seva dona, anava i li deia, què has fet? T'has equivocat.
0: No saps amb qui estàs parlant.
2: Sí, i el municipal treia la multa. Això no es pot fer ara. Genera traça, genera dada, és un escàndol, acabarà a la presó. Ara, si la dona o la seva parella li posen una multa, l'alcalde diu, noi, l'haurem de pagar. Hem millorat.
1: Ens estàs portant mica en mica cap al risc màxim, que és el risc totalitari.
2: Sí, la llista de riscos no me l'acabo. I que no sembli que sóc un naïf.
0: Estem parlant de Xina i Estats Units,
2: crec que estic especialment actiu. Però això, quina tendència tindrà, això, jo crec? A mi em sembla. Hi ha una IA d'avantguarda que fa coses de frontera, que vols tenir l'última per fer això del plegament de proteïnes. Però per tenir una IA que contesta mails d'atenció al client...
0: O que fa de psicòleg.
2: Anem a un ús tènua. Puc agafar una IA que no sigui d'última generació, la puc instal·lar en el meu ordinador, la puc desconnectar d'internet, la puc acabar d'entrenar i la puc tenir sota control. Moltes empreses van cap aquí ara. Hi ha moltes empreses que el que estan fent és fer-se autònoms d'IA i blindats en els seus registres de dades. Pensa que això de l'IA fa 5 anys que n'estem parlant. Mm-hmm. Això tindrà un recorregut.
0: És que tu dius que els responsables d'informàtica de totes les organitzacions haurien d'estar trucant ara als fabricants per conèixer quins són els seus plans.
2: Clar, si tu... Ara, amb la peça que ens heu compartit abans, no? Parlàveu de Copilot.
0: Sí.
2: Bueno, això de Copilot... ara què hem de fer? Posar Copilot a tothom? Però si la gent fa servir ChatGPT, saps? Llavors, a la feina Copilot, però jo a casa faig servir ChatGPT, i quan te poses així, ve un altre, un veí motivat, i et diu, jo faig servir Anthropic, jo faig servir Clot, jo faig servir no sé què, no acabarem mai. Ara estem en aquella fase
0: de... I vas preguntant, quin és el millor? Quin és el més
2: i canvien d'un
0: tendre,
2: dia per l'altre.
0: Fins i tot hem arribat a preguntar.
2: Però això és... Això... Recordes quan va arribar la informàtica aquí? Tots tenim una edat. Recordeu WordPerfect? Semblava que guanyaria, eh? Que semblava el bo, el que lideraria. Doncs mira, no. I abans d'arribar a WordPerfect van passar per WordStar, DisplayWriter, els més joves que esteu escoltant això, no sabeu de què estem parlant, però va haver-hi diferents onades de programes informàtics per escriure processos de textos, fins que al final el mercat va acabar adoptant una mena d'estàndard, que ara ens estem queixant perquè és un estàndard de pagament. Això està viu. Llavors, ara m'arriba una tecnologia nova, que és el software de tota la vida, el programari de tota la vida, com bé deia en Josep abans, ara té capacitats de gestionar estadística a lo loco. Llavors, jo fins ara tenia un software i ara puc agafar aquest software i combinar-lo amb un històric d'informació o amb una font d'informació que pot ser en temps real. Llavors, el meu programa informàtic ara és capaç d'analitzar aquesta informació, buscar patrons i deduir, proposar, inferir... És estadística. Ostres, si tu tens un programa de comptabilitat i li afegeixes aquesta capacitat, quan tu entres una factura, et diu, ai, aquesta factura, aquest client teu, 3 vegades consecutives baixant un 5%. Sempre que això ha passat... Això ha acabat amb morositat. O sempre que això ha passat, has perdut el client.
0: Allà tot l'històric.
2: Llavors, això està bé. Dius, acabarà amb la humanitat. Home, no. El que farà que perdis menys clients. Però hi ha softwares que tenen alt risc social, moral i d'ecosistema socioeconòmic.
0: Que hauràs de tornar un altre dia per l'altre vessant. Que no estem parlant tant de la IA generativa, la que farà pel·lícules amb tota en via, s'acabaran la gent que fa...
2: Les pel·lícules ja era tot mentida. Sí. Si era tot efectes especials.
0: Però això, tu com a filòsof et preocupa, Josep?
1: No, a mi em preocupa això, que es pugui...
0: Ens tornem androsos.
1: Com utopies d'altra època, no? Una construcció d'una espècie humana que sigui homogènia i rodona, com si diguéssim, i que es perdin els valors, per mi, el que és interessant d'estar entre humans, sí, que és la diversitat, el caprici, el desig, etcètera, no?
0: Això també et preocupa.
2: La meva mare em deia, tant mirar la tele et tornaràs tonto, que podeu encertar, eh?
0: Però no és comparable.
2: No és comparable.
0: La tele d'aleshores a la IA d'ara, que no saps.
2: Mira, jo vaig tenir, si jo vaig tenir un privilegi. No. N'he tingut molts a la vida, però un d'ells va ser que fa 25 o 30 anys, no me'n recordo, vaig estar en l'equip fundador de la UOC. I recordo aquell moment que nosaltres, amb el rector Ferreter, que era el pare de tot això, el rector Ferreter deia: farem una universitat per internet. I tot el sistema universitari català li va dir: un llicenciat de dret no pot ser un bon llicenciat de dret si ha estudiat només per internet. Avui és la universitat més gran de Catalunya, de llarg. És la facultat d'informàtica més gran d'Espanya. Vull dir que calia incorporar internet en el model educatiu en lloc d'abandonar-lo. Doncs ara ens toca incorporar la IA en lloc d'abandonar-la, i això té riscos i dilemes com els que planteja en Josep.
0: Ha quedat clar, amb la paraula revolució m'ha agradat molt això que deies de la revolució.
2: Vol dir que
0: optimista,
2: hi ha esperança.
0: Vol dir que hi ha esperança. Genís, ens costa molt trobar-te. Vindràs un altre dia, però no?
2: T'ho prometo.
0: Perquè si no hi ets, és que ets en un altre lloc, no? Sí, això m'acaba... Sí. Aquesta és una veritat, molt més veritat que totes les de la IA juntes. Gràcies, Genís. Dels màxims experts en intel·ligència artificial. Gràcies, Josep. Ens retrobem d'aquí dos dimarts. Una abraçada. Us deixem
1: Gràcies.
0: Amb la graderia que en té tot el resum del que ha dit avui en Florentino en roda de premsa.